0: En definitiva, parlarem de l'amor i, per què no dir-ho també, de les primeres pulsions sexuals. Per parlar-ne, sense tabús ni complexes, hem convidat quatre estudiants de secundària, els veritables protagonistes de l'Hora del Pati d'avui. I us els presento, aquí els tenim, són la Júlia, l'Aaron, el Felipe i la Sara. Molt benvinguts, què tal?
1: Bon dia, com estem?
0: Va, i anem a conèixer-los una miqueta més a prop, més a poc, tot i que sé que a casa segur que s'estan preguntant la pregunta estrella, que és si esteu in love, però no em digueu res encara. Anem a conèixer-los una miqueta més a fons. Júlia, ets la gran del grup, com
2: sí.
0: Estàs?
2: Què tal, com estem? Molt bé.
0: La Júlia té 16 anys, actualment fa primer de batxillerat. El seu esmorzar de pati preferit és l'entrepà de fuet.
2: Correcte.
0: I aquí no, no? És que,
2: per favor, vull dir.
0: I l'última pel·li que ha vist és Olvídate de mi.
2: Exactament, sí.
0: Benvinguda. I tenim l'Aaron, que en té 15.
3: Bon dia. Hola, a totes.
0: Va a quart d'ESO i el seu esmorzar preferit, entre d'altres, sí, és l'esmorzar de formatge.
3: Exacte.
0: I la pel·lícula que ha vist darrerament amb crispetes a la mà ha sigut Margin Call.
3: Exacte, crèdits al meu pare, que me la va recomanar.
0: També saludo el Felipe. Hola, Felipe, què tal?
4: Ei, què tal?
0: Com estàs? El Felipe cursa tercer d'ESO, li flipa l'esmorzar d'entrepà de pernil, que sí?
4: Clar, sí.
0: I li ha encantat la pel·lícula de terror Longlegs.
4: Boníssim. Home, per favor.
0: Jo és que us admiro a tots aquells que us agraden les pel·lícules de terror. Jo, si, és una cosa infinita d'admiració, perquè exacte. Jo no puc dormir després, jo no sé com ho podeu suportar.
2: Bueno.
0: I per últim tenim la Sara. Hola, Sara, què tal?
5: Hola.
0: Com estàs?
3: Bon dia, Sara.
5: Molt bé.
0: La Sara té 14 anys, va a tercer d'ESO, i no és un bon pati sense un entrepà de fajitas. Ens hauràs d'explicar què és això.
4: Sí,
0: eh?
4: Sisplau.
5: Quan sobra, pues, quan menjo fajitas a casa, quan sopo fajitas a casa i en sobren, que això és quasi sempre, al matí següent, a l'escola, pillo el pa, fajitas, m'ho menjo i soc feliç.
0: I la darrera pel·lícula que has vist que t'ha encantat és
5: Wicked.
0: I aquí no, és espectacular. Bé, doncs ara sí, sabeu que aquí comencem molt forts i sense frens. I com us deia, la primera pregunta que us faré en aquest programa que parlarem de l'amor és: qui d'aquí està enamoradíssim actualment?
5: Primera pregunta.
4: Doncs Sant Felipe s'ha enamorat.
0: Wow. Estàs enamorat, Felipe?
4: Jo estic enamorat.
5: El Felipe està enamorat.
0: Jo el que vull saber és com saps que estàs enamorat.
4: Doncs perquè, mira, una persona em pot semblar guapa, o sigui, guai, però després és com et tracta aquella persona. O sigui, si jo faig un vincle de confiança amb una persona i després dic, ostres, aquesta persona em tracta bé, em fa sentir jo, em fa sentir Felipe, jo puc ser jo amb aquella persona, doncs dic, doncs m'estic enamorant, no? O sigui, vull ser alguna cosa més amb aquella persona, mm-hmm. saps?
0: I els altres esteu enamorats? Heu estat enamorats algun cop?
5: He estat, però ara mateix no.
0: No? Tipo... Mm-hmm. I vas patir per amor? O has tingut una experiència positiva?
5: Només 3/4 d'hora. Tipo, vaig estar allà plorant, ai, que trist, que... Ja m'he avorrit, ja està.
0: Bueno.
6: Sí, és que no dona... Vull dir, s'ha d'aprofitar tota la vida, vull dir... Mm-hmm. Jo ara mateix no estic enamorada... Ho he estat, vull dir, soc molt enamoradissa, m'enamoro molt.
4: Jo també.
6: I he patit per amor sense haver estat en cap relació. Mm. Això, clar, pot passar.
4: Sí.
6: Això que ha parlat dels vincles, no?, amb les persones, doncs sí, m'he enamorat i també he patit per amor.
0: A mi m'agradaria saber, Aaron, per exemple, com saps que estàs enamorat? Quins símptomes sents en el teu cos per saber que n'estàs?
3: Home, primer de tot, n'hi ha que fer una petita diferència, crec jo, que és estar enamorat o... t'agrada algú, està pillat per algú, no? Uh-huh.
5: Sí.
3: Perquè tu pots veure aquella persona que, pues, si va al teu insti, pues, entra a classe i no sé què, i llavors t'agrada molt, i quan comences a parlar, pues, hi ha algú que no. Però després està enamorar-te de veritat. Allò que saps que et farà mal si es trenca, uh-huh. no? Que és quan o vius una petita història amb aquesta persona o estàs, pues, un mes o dos, o fins i tot tota la teva vida.
0: Aquesta cosa de declarar-se també és una mica complicada, no?
3: Sí, bueno,
5: moltíssim.
0: De dir, qui fa el primer pas de dir a l'altra persona, perquè dieu que l'estimeu, dieu que us agrada, dieu que...
5: Parlar amb els amics per saber què passa.
6: Jo penso que depèn molt de la relació que tinguis amb aquesta persona a la qual et vols declarar, perquè, bueno, pot ser molt diferent si és algú que veus per l'insti i parles amb els teus amics de em declaro, no em declaro, però si, per exemple, et comença a agradar, per exemple, un molt amic o un molt amiga teva, mm-hmm. tot canvia, parles? Perquè ja li has dit que l'estimes, aquesta persona.
0: Com és això? I escolta, Felipe,
4: sí, sí. Digues.
0: Tu estàs enamorat.
4: Jo estic enamorat.
0: I explica'ns una miqueta com és això, com va sorgir, doncs... en quin pas estàs tu, en quin punt estàs ara mateix.
4: Doncs sí, bueno, com la Júlia, sóc una persona enamoradissa. O sigui, sempre, a qualsevol lloc que...
0: Allà arribes, t'enamores.
4: Sí, exacte. doncs... Em vaig canviar a l'institut, o sigui, vaig fer primer i segon d'ESO al meu poble i després tercer d'ESO, que és el curs que estic ara, em vaig canviar a l'institut. I doncs vaig entrar per la porta i estava fent classe i veig una persona i dic, bueno, guapa, no, aquesta persona.
0: Guai. Atractiva.
4: Sí. I després, doncs, jo estava en el pati i estava sol perquè no tenia amics. I de sobte veu una persona i em diu, mira, que jo tinc un grup d'amics. I esbrineu qui estava en aquell grup d'amics.
6: Oh, una que... persona.
4: Exacte. Mm. I dije, Felipe, tienes que aprovecharlo. I doncs vaig començar...
0: Escolta, Felipe, si li vols dedicar algunes paraules a aquesta persona que potser ens has escoltat, no sé, si vols...
4: No, que la quiero muchísimo.
6: Oh! Sí.
3: Que bonic, sisplau, que bonic.
0: Llavors, té nom aquesta persona o no té nom?
4: No vull posar noms ara perquè...
0: Massa cosa, no?
4: Sí, massa cosa. Doncs això, i doncs vaig començar a... em vaig fer amic d'aquesta persona i doncs ara doncs, som amics, ens juntem als patis, també amb el grup d'amics aquest i doncs jo crec que per ser nou a l'institut, molt bé.
3: I escolta, Felipe, tu no estàs, i això és una experiència personal, tu no estàs cagat per dir el t'estimo, aquest, sí. Et vull moltíssim, o sigui, perquè és més fàcil o
0: com ho diries, si no, que t'agrada una persona?
3: Perquè
0: no?
3: És que jo dic tipus, sembla més fàcil dir em moles o m'agrades, o fins i tot no dir-ho.
0: Per la càrrega que té la paraula t'estimo, no?
3: Exacte, perquè tu dius a una persona t'estimo, i si l'altra persona no t'estimo és com, vale, gràcies.
4: Sí.
0: Saps? I jo tinc una pregunta, perquè qui d'aquí s'ha enamorat alguna vegada d'un amic?
6: Jo.
0: Ai,
6: jo.
0: Això és un drama.
6: Sí, ho he de confessar, jo m'he enamorat.
0: A veure, i com ho vas viure, com ho vas gestionar això?
6: Jo fa temps d'això, va ser a primer d'ESO, vull dir... una altra etapa de la meva vida. No, em vaig enamorar de la meva millor amiga. I clar, vull dir, això... jo crec que és molt diferent que el que dieu vosaltres de...
0: I ja ho va saber o no?
6: Va ser estrany, perquè... clar, o sigui, clar, tu amb la teva millor amiga o millor amic, tu ja tens una relació clar, molt propera, exacte. Us estimeu molt i ja us dieu coses maques. Però clar, quan la cosa comença...
3: Agafar
6: un altre to. Molt bé, Aron, exactament. Sí, que potser hi ha alguna cosa més que amistat... es posen difícils les
0: i no
6: coses.
0: No vas necessitar sí. distància. És a dir, com ho dius tot això? Veient cada dia la persona que t'agrada, a més, amb aquella confiança, amb aquella proximitat que tens amb un amic, era, com ho fas?
6: Clar, era tan bonic el vincle que jo, amb 12 o 13 anys, no se'm va passar pel cap de trencar-lo. Vull dir, jo vaig seguir endavant, jo si li havia de dir que l'estimava, jo estava boja per ella, diguéssim, i, bueno, no va ser fins tard que sí, es va trencar de cop, perquè potser ella es va adonar que... no sentia exactament això per mi i l'amistat es va acabar trencant. O sigui, es pot acabar malament, però pot ser molt bonic també, enamorar-se d'un amic.
0: I l'amor al final té això, no? Que pot acabar molt bé o fatal. Mira, us poso unes dades. Un 24% dels joves a Espanya reconeixen haver tingut parella en només 12 anys. A mi m'agradaria saber si a les vostres classes hi ha parelles.
4: Sí. I tant,
0: em veieu?
4: Sí,
0: però
5: tant, tornant una miqueta al tema d'abans d'enamorar-te de la teva millor amiga, tipus, jo no m'he enamorat de la meva millor amiga, però tinc amigues que pensen que sóc parella amb la meva millor amiga de la infància.
6: Ostres,
5: literalment la conec des de que fa mesos.
0: I et molesta que facin aquest...
5: No, perquè si fos una altra persona, jo també ho pensaria, perquè, tipus, jo me l'estimo moltíssim a la meva millor amiga, moltíssim. Jo diria que és l'única persona a la Terra que me l'estimo tant. Què passa? Què passa? Sí, que hi ha cops que ens fem coses, vale? Tipo, jo hi ha... jo hi ha moments, no?, que sempre em sento amb ella a classe, no? Doncs hi ha moments que li faig petons, no? Mai els avis, sisplau, mai els avis.
6: Però petons on?
5: Tipo, a la galta al front, saps?
0: I, Aron, moments... tu creus que això que explica la Sara ho podrien fer dos nois?
6: Canvia molt la cosa, eh?
3: Jo estic completament d'acord amb tu. O sigui, jo crec que, per exemple, jo tinc un amic, un molt bon amic, no vaig a dir el seu nom per respecte a ell, però que em cau molt bé i li tinc un gran amor per aquesta persona.
4: Clar.
3: I, de fet, l'abraço... O sigui,
0: i et sabria greu que pensessin que hi ha una cosa més que una amistat o que fessin això que fan amb la Sara, no? Que fan aquest safareig?
3: Home, jo penso que a tothom li agrada el xisme i també penso que el pensament és lliure, però també crec que pues, hi ha gent que ho treu de context, saps? Perquè perquè vol aquest xisme, vol, i vol dir pues, l'Aaron i Fulanito són parella o es passen el dia parlant o tot això.
4: Totalment, que a vegades ho diuen per enveja, eh?
3: També, sí, també.
6: I perquè s'avorreixen.
3: I perquè s'avorreixen.
6: Són nòvios. Sí, la gent s'avorreix.
0: Deu només una, per tancar una cosa, però m'heu dit que sí que teníeu, que heu vist parelles a la vostra classe.
3: Sí, sí.
0: Envegeu els que tenen parella actualment?
5: No.
0: Voldríeu tenir parella?

0: I va ser amb un noi que ens portàvem 3 anys de diferència i la veritat és que a la relació es nota.
1: Jo crec que és una edat correcta per enamorar-se, és el moment, de fet és el moment per fer-ho.
2: A la meva edat no m'agradaria enamorar-me, la veritat, penso que és massa d'hora.
3: Pues sí, m'agradaria enamorar-me a l'adolescència perquè és una edat bonica per enamorar-te, però no voldria deixar els meus estudis, no voldria...
4: No m'importaria que la meva parella fos de la meva mateixa classe o curs a una persona amb la que mantinc una relació tan estreta. És una bona persona la que demanar-li els apunts.
1: Si en un moment la relació va malament i s'acaba, em sentiria una mica malament el fet de veure-la cada dia.
0: Enamorar-me a aquesta edat, tenir una parella, sí que és veritat que et sopra una mica de les teves amistats. Per exemple, el temps que podries estar passant estudiant o gaudint amb els teus col·legues, pues estàs amb la teva parella.
2: Més, tenint la mateixa edat, jo penso que ens entendríem millor.
5: Ara per ara, no m'agradaria tenir una parella per tota la vida, perquè m'agradaria descobrir coses.
2: Sí que m'agradaria tenir una parella per tota la vida i amb ella formar una família.
4: A mi sí que m'agradaria tenir una parella per tota la vida, una persona amb la que ens puguem ajudar mútuament.
6: Com s'ha dit, voldria veure diferents punts d'opinions, diferents persones.
0: Que sí, que vull que sigui per tota la vida i que pugui compartir tots els moments amb aquella persona.
2: Les pel·lis i el cine... penso que mostren relacions que pues, són impossibles, no?, que passin.
4: Acostumen a fer un estereotip de vegades masclista i normalment heterosexual. Estàndard romàntic no existeix.
1: Tu mantén tot molt estereotipat, siguin la millor manera d'ensenyar-nos com estimar.
7: M'agrada molt això que deien dels referents que tenim en el cinema.
8: Sí.
7: Què penseu? La imatge que ens arriba de l'amor romàntic és molt idealitzat.
8: Massa.
7: Què en penseu? Quins són els vostres referents en aquest sentit? Vull dir, les pel·lis, les sèries, les cançons...
8: Mira, les cançons depèn del que escoltis. Sí, després podem parlar d'això, però... Sí. Les pel·lis, o sigui, et dona... Bueno, és... el mateix procés a totes les pel·lis.
7: Exacte.
8: És un noi, coneix una noia, s'agrada mútuament, es fan un petó, i tot va perfecte.
7: I que fàcil que és tot,
8: que
7: no?
8: Fàcil
9: de fet,
8: tot,
9: jo soc... O sigui, no tenen en compte les variables.
7: Exacte.
8: Sí.
7: Què vol dir les variables?
8: Ets una persona amb una situació, en un context en concret.
9: Sempre posen el noi que és tope fort i que tothom el coneix.
10: Guapo. 1,80 m, sisplau. Què passa amb el que no som tan alt?
7: Reivindiquem els que no fem 1,80 m.
9: Exacte, sisplau. I estan a la platja i es fan un petó. O sigui, per començar...
8: No.
9: La por que fa fer un petó així a una persona que ni siquiera és el teu nòvio és molt... molt estranya.
8: També com la gent s'aprofita de burlar-se de tu per tipus dir... Diuen coses com ai, no mai tindràs parella perquè ets així, perquè, esclar, els nostres referents són tals.
7: Clar.
8: I tothom ha tingut els mateixos referents.
7: I què seria, per tant, realista? Un amor realista, un amor sincer, Aaron?
8: Divers,
10: jo crec que l'amor realista seria el noi o noia cagat, perquè estàs nerviós, perquè
9: clar,
10: si t'agrada una persona, o sigui, tu fas una passa i et pregunta li haurà agradat aquesta passa que he fet pel caminant amb ella. Jo crec que un amor realista està ple de nervis, està ple de pors, però sobretot està ple d'amor. O sigui,
7: exacte.
10: Està ple,
7: que bonic això, per favor.
10: Està ple de veure's, una abraçada.
7: Aaron, ets un romàntic, eh?
10: Sí, però és que...
8: Sí. Ocupio per un problema, vale?
10: Vale, perfecte, tot teu, però perquè un amor de veritat és aquell que sense petons, sense liar-se amb aquesta persona, una simple vista, mirada o abraçada, ho diu tot, sabeu?
8: És el punt de plorar. És l'èxit.
7: Aquí, escoltant l'Aaron, que ens acaba d'emocionar, quins serien els vostres referents, per exemple, musicals? Un grup, un cantant, que diguis, aquesta, quan escriu cançons, les fa des d'un realisme i des d'una cosa...
8: O que es gràcies.
7: Per què cançons?
8: No, a mi o que es gràcies, tot i que potser la gent digui que no parla d'amor directament, a mi també m'ha inspirat en aquest sentit. Vull dir, parla de ser tu mateix, de deixar-te portar, de viure la vida, i jo crec que l'amor també és això, a part de el que ha dit l'Aaron, que és preciós, és quan tu tens una persona, bueno, la tens no, que és una mica possessiu, però coneixes algú i no és ni el físic ni l'intel·lectual que t'agrada.
9: És la persona.
8: És la persona, és simplement que t'agrada tant estar amb ella, estàs tan a gust... Que
10: exacte.
8: És amor el que sents.
7: I el reggaeton dona aquesta imatge.
9: No.
7: Felipe,
9: no.
7: Què vols opinar sobre
9: això? Sí, mira, a mi no m'agrada el reggaeton. Uh-huh. O sigui, és... perquè...
7: Però musicalment o a nivell de lletres? A nivell
9: de lletres, musicalment. Lletres.

0: Sí, vale. Jo crec que al pic del reggaeton, i quan el reggaeton era lo bo, era el 2017. Uh-huh. Amb la cançó de Xina o Gasolina, tot allò.
1: Tu creus que ara ha evolucionat d'una manera... Clar, com és ara, que abans no era?
0: O sigui, ara fan a la dona com... La fan sentir inferior o la idealitzen i és... O sigui, uh-huh. no sempre és així, perquè és la dona, saps? Uh-huh. No és una cosa que no m'agrada gens.
2: Una persona. Uh-huh.
3: Romantitzen el fet de la violació sexual. Exacte. Què collons és això?
1: Uh-huh.
3: Què és això?
2: No, és una anada d'olla molt heavy. Així.
0: I això que deies que hi ha música que de vegades com ens inspira, no?, al tema de l'amor. No sé si la coneixeu, però una cançó es va fer molt famosa, que es diu Laufey, o Luffy es pronuncia, que la cançó de From the Start. Uh-huh. I, sí, això m'ha passat fa molt de temps, que jo estava, bueno, enamorat d'una altra persona, perquè soc molt enamorat. I doncs vaig escoltar aquella cançó i vaig dir, hòstia, és que representa la relació, perquè diu una cosa que és, no necessito un recordatori de que no m'estimes. I doncs clar, per mi era el mateix, perquè aquella persona estimava una altra. I clar, o sigui, sempre quan jo parlava sempre deia, ai, és que estimo tant aquella persona, i és, no m'ho recordis. Clar. Si no necessito un altre recordatori de que no m'estimes.
1: Mira, diré més dades, una mica en relació també al que estàveu comentant del respecte, no? L'altra persona, un 45% dels joves d'entre 12 i 15 anys reconeixen haver consumit porno, i el més consumit és la pornografia dura, no?, que inclou humiliacions, sí, i violència. Clar, és el tema, jo crec que val la pena també, que encara que no sempre està vinculat amb l'amor, també parla del sexe, i clar, jo abans de passar una mica més enllà us preguntaria ràpidament, què vol dir això del primer cop? Què considereu la primera vegada? Què s'ha de fer? Un petó? La primera carícia? Què és el primer cop?
2: Depèn, hi ha primers cops de tot.
0: Exacte, hi ha tot.
2: Jo aquí em callo perquè no tinc ni idea.
4: No, però
2: sí, jo crec que tothom pot opinar aquí, vull dir, cadascú al seu temps.
0: Jo tinc una opinió.
2: Tots són primers cops, digues, Felip.
4: Sí, digues.
0: Perquè el primer cop, vale, si estem parlant del sexe, parlem sense tabús, si estem parlant del sexe...
1: I tant.
2: Sexe.
0: Jo crec que la pornografia, o sigui, no, els sentiments que hi ha en aquells vídeos no és real, perquè la gent ho fa per diners.
4: Exacte.
0: O sigui, venen al seu cos i ho fan per diners, i clar, tot això que ja no són sentiments reals. Clar, jo penso que el primer cop ha de ser com natural, bonic, amb consentiment dels dos, i no necessarem pornografia dura d'aquesta que dius, no? Que, bueno, no sé.
4: Jo, de fet, aquí tinc una mica de sort, perquè ahir vaig tindre una xerrada sobre això, i vaig estar d'acord amb una cosa que va dir, i és que a gran part de la pornografia... tot el que gira al voltant del vídeo és l'home, o el 99% dels vídeos és l'home.
2: El plaer
4: llavors,
2: de l'home.
4: Llavors, tu quan estimes una persona en la vida real, que per cert, un petit incís, el primer cop s'ha de recordar amb un somriure. No s'ha de recordar i per dir al dia després, a l'hora del pati, amb els amics, hòstia, pues mira, pues he tingut el meu primer cop amb fulanita. És un primer cop que has de somriure i has d'estar d'acord, com tu ben has dit, Felipe, amb el consentiment.
1: Que important és
2: també
1: parlar
2: cadascú
1: d'aquest tema també a classe, si us sembla. Anem a escoltar patis de veritat també, sí, que opinen sobre aquesta qüestió. Vinga. I seguim comentant.
5: Crec que tinc la suficient informació sobre el sexe, però no em veuria preparat per mantenir relacions sexuals perquè em faltaria informació sobre la persona.
6: Sí, jo crec que tinc prou d'informació. Crec que estic preparat perquè sóc una persona molt responsable de les seves accions. Vull dir, em sento preparat.
5: Està tenint una relació més aviat llarga abans de mantenir relacions sexuals.
7: Crec que m'han explicat del sexe, però tampoc tinc molta informació i ara mateix amb l'edat que tinc no em veig preparat.
8: Soc verge i no tinc pressa per al meu primer cop.
9: Una família que sempre m'ha ajudat molt, m'ha donat informació, no ha tingut molts temes tabús, he pogut parlar tranquil·lament i preguntar.
8: Des de que he tingut una edat prudent, els meus pares han sigut unes persones que m'han informat molt i m'han dotat de suficients coneixements, des de respecte fins a... en malalties de transmissió sexual, en límits, de tot.
5: No tinc cap mena de pressa a l'hora de mantenir relacions sexuals per primera vegada. De fet, tot el contrari. Prefereixo que passi quan hagi de passar i no forçar res.
9: Crec que m'agradaria, no vaig a mentir, però com tot adolescent, però la veritat és que no tinc cap pressa.
8: I el que se troben al buscar informació sobre sexe, molts cops és porno, i el porno no és una bona manera d'educar-se.
1: Clar, jo tinc una pregunta, una pregunta que vull que respongueu ràpidíssimament. Sí. Si teniu un dubte sobre sexe, on aneu? els pares, tu a qui vas?
0: El meu germà.
1: Tu, Júlia?
3: Buah, de moment no m'ha sorgit així especialment cap dubte, no, en concret. No sé.
4: Jo estaria una miqueta amb la Júlia perquè dubtes quasi no tinc, perquè els meus pares, i això és un gran punt a favor seu, és que sempre ha sigut molt natural a mi casa el parlar sobre el sexe.
3: Molt oberts.
4: Exacte, sí, sobre relacions i tot, i crec que si tingués alguna pregunta sí que aniria als pares.
2: Sí, la confiança que tens amb ells.
4: Exacte,
2: per parlar.
4: Sí.
3: Si tingués algun dubte de veritat d'ostres, no sé què fer ara, exacte, doncs jo crec que els pares podria confiar perfectament.
1: Com sí, que sí, estàvem una mica comentant també que a vegades el porno ens dona aquesta imatge desigual, no? Aquesta imatge de poc respecte a l'altre. Tornant una miqueta al tema de l'amor, no? Jo crec que la gelosia moltes vegades està vinculada amb sentiment amorós, que sembla que com més gelós siguis, més estimes, i jo crec que això és un tema molt arriscat, però, molt perillós.
3: Sí, sí.
1: Felipe, què opines sobre això? Perquè aquí també el tema del control cap a l'altra persona, de veure què és el que fa a les xarxes socials...
4: Tu que estàs enamorat, compte.
3: Sí. Exacte, sí.
0: És... és que no sé, o sigui, per exemple, posaré quan... lo de la cançó que no sé si tu recordatoris. Era, doncs, sí, jo estava evidentment gelós, perquè, o sigui, jo volia que aquella persona estigués amb mi, i que, doncs, és, sí, em fa estimar encara més, perquè és com un sentiment que tens dintre teu, que és com l'has d'estimar i ho has d'aconseguir, però clar, com no pots, la gelosia i tot això, sí, et fa estimar més.
3: Jo entenc el punt del Felipe, vull dir, entenc que aquest sentiment de gelosia... no, que pots tenir, però jo crec que hem de partir de la idea que cadascú és una persona lliure, diguéssim.
0: Clar.
3: Que cadascú s'enamora de qui s'enamora, i igual que tu tens el dret, diguéssim, d'enamorar-te de qui sigui, si no funciona pel que sigui amb una altra persona, doncs ho has d'acabar com acceptant, diguéssim.
0: Clar.
3: No vull dir que no lluitis per amor, però de vegades la gelosia pot portar a sensacions que t'acaben perjudicant també tu. I no
4: clar, cal. Però, Júlia, una de les passes més dures de la gelosia sobre l'amor, perquè l'amor, al cap i a la fi, són reaccions biològiques, que ens sentim còmodes amb aquella persona,
0: clar,
4: i pues, té unes reaccions al nostre cos. Però una de les passes més dures de la gelosia, jo crec que és també, si realment estimes aquella persona, realment t'has enamorat d'aquella persona, crec que el més bonic que pots fer és deixar anar-li, perquè si aquella persona no vol estar amb tu, pues, perquè el dia d'abans...
1: Acceptar-ho, no? Acceptar-ho i també fa una part del respecte. No?
4: I sobretot, quan s'ajunti amb una altra persona que està amb tot el seu dret, respectar-ho. Et pots estar morint per dins, pots estar feliç, però ho has de respectar i no has de molestar.
1: Exacte.
4: ni has de pujant notetes, perquè a les xarxes socials s'utilitza molt. Això de...
1: Fulanita m'ha deixat... Saber acceptar el no també forma part d'aquest respecte.
4: I deixar anar.
1: I Sara, tu creus que series capaç de mirar-li el mòbil a la persona que t'agrada per aquella cosa d'inseguretat?
2: No, però m'agradaria tornar un moment al moment del sexe, parlant del sexe, perquè no sé si us heu adonat, m'estava sentint increïblement incòmoda, perquè a sobre amb coses com el reggaeton, coses així, hi ha moments que em sento com si la gent aconsegueix que em senti com una mena d'acudit sexual, saps? Hi ha moments que et prenen com una broma, no?, que només tens valor pels teus aparells reproductors, saps? I clar, hi ha moments que m'han fet sentir així, saps? I m'ha deixat amb el petit trauma de que cada cop que fem xerrades sexuals a l'escola sempre sento aquesta incomoditat perquè em fa recordar això i estic
3: que malament.
1: Per tant, tu, evidentment, no miraries mai a ningú res, perquè forma part d'aquest respecte que vols.
2: Fins i tot, no sé si seria per culpa o gràcies a... per la gent que m'ha fet sentir així, saps? Quan m'agradava aquest noi, perquè a mi m'havia agradat algú, quan m'agradava mai havia pogut veure aquella persona com una cosa sexual, perquè tenint en compte que acabo de passar per això i ja no veig el sexe com una cosa tan maca perquè m'han fet sentir com un puto acudit, doncs m'era impossible mirar aquella persona així.
1: Mira, us proposo una cosa molt ràpida, anem a fer... què no toleraríem a una parella i després què hauria de tenir perquè fos la nostra parella perfecta. Us demano que aneu pensant, per exemple, què no toleraríeu? Què no toleraries?
4: Jo...
1: una cosa rapidíssima.
4: Fuà, és que el primer que se m'ocorreix és no toleraria el que no em deixés quedar amb amigues.
1: Molt bé.
4: Aquesta
1: falta de llibertat.
4: Sí.
1: A tu, Júlia? Exacte.
3: Sí, no, jo el mateix, no? Aquesta llibertat de seguir sent qui sóc. I això, sí.
1: Felipe?
0: Exactament el mateix, o sigui, que respecti la meva llibertat.
1: Això,
0: Clar, i que això no em revisi el mòbil ni res, perquè
1: I tu què no toleraries?
3: Jo no toleraria com tipus certes creences que jo penso que no poden ser així, com per exemple ser bastant racista, homòfob, jo, la veritat, coses així, tipus...
2: La ideologia és molt important.
3: La ideologia.
1: El que sí que toleraria més que això, que sigui respectuós amb nosaltres, sobretot, oi que sí?
4: Felipe...
1: Va, si us sembla, deixarem aquí el tema de com entenem aquestes relacions, perquè hem d'anar endavant i a més ara us encantarà, perquè entrem a la cosa sagrada de l'hora del pati, que és l'entrepà. I és que a veure, a l'hora del pati hi ha papallones a la panxa, però el que hi ha, sobretot, és molta gana. El que farem és... funciona de la següent manera. Aquí teniu un entrepà, ja el veieu, aquí al mig de la taula.
0: Sí.
1: Un de vosaltres l'obrirà i allà s'hi trobarà una situació complicada. I entre tots l'haurem de trobar una solució. D'acord? Mira, ja, Sara, si et sembla, agafa l'entrepà.
0: Vinga.
1: Desembolica aquest entrepà i a veure de què és.
0: Bueno, no?
1: A veure, obre aquest entrepà.
4: Després em menjo el pa, eh?
1: A veure si és d'embotit, si és de... Si...
0: És de paper.
1: Ah, és de paper. Hi ha alguna cosa? A veure.
2: No és de fuet.
1: Escoltem la Sara.
2: Definitivament no ho sabíem, que això era de paper. No ho sabíem, no teníem ni idea. No.
1: Escoltem, a veure. Has de llegir què diu aquí i entre tots haurem de buscar una solució a aquesta situació, d'acord?
0: Jo soc mediador.
1: Endavant.
2: Està bueno el xisme. Acabes de pillar en Pau enviant-se missatges d'amor amb un noi d'un altre institut. I ell ho nega, perquè té por de les possibles represàlies.
1: El repeteixo,
3: en Pau és el nòvio o...?
1: El Pau és un company de classe, diu, acabes de pillar el Pau enviant-se missatges d'amor amb un noi d'un altre institut i ell ho nega perquè té por de les possibles represàlies. Ja veieu que això de l'entrepà...
0: Però quin és el problema?
1: Ah, sí, clar. Això és el que ara hem de comentar, perquè ell no vol dir res, no? Sí. I ho té allà d'amagat. Per tant, nosaltres ara aquí, en aquesta situació, que per desgràcia es troba bastant més sovint del que ens agradaria, doncs hem d'intentar consensuar què és el que li recomanaríem al Pau. A veure, Felipe, tu això no ho entens com un problema, no?
0: No, o sigui... La teva orientació sexual no t'afines com a persona. O sigui, tu
3: 100%
0: ets,
3: m'encanta,
0: clar,
3: això.
0: O sigui, tu ets en Pau i seguiràs sent en Pau, o si ets gay, si ets asexual, si ets bisexual... Si...
1: I què li diries, per tant, al Pau, que està allà, que té aquesta por, aquest neguit, doncs, que no s'atreveix?
0: Li diria en Pau... O sigui, el que et diguin els altres, que t'entri per una orella i que et surti per l'altra. Sóc gay, vale, i què? Mm-hmm. I què? Yeah.
2: Bona tarda, segueixo sent la mateixa persona. Adeu.
3: 100%.
1: Ja, sí. Júlia, què vols comentar d'això?
3: Jo diria, Pau, endavant. Sí, 100%, és això.
0: Sin,
3: o sigui,
0: miedo.
3: Tu tens molts factors que determinen la teva identitat com a persona. Ets el que transmets, no només ni el físic, ni l'orientació sexual, ni res. Jo li diria, Pau, sigues tu mateix,
1: i tu,
3: enamora't de qui t'enamoris. Ja.
4: Jo li diria una frase que em va dir un bon amic, i és, la vida és allò que passes mentre tens la por de fer alguna
3: cosa. Oh.
4: Llavors, jo li diria al Pau que sí que hi ha...
0: Altre poema.
4: Sí que hi ha molts motius, i pels que no, per la família, pels amics, pel que diran. Jo diria que els agafés tots en una bossa, els... Ho sento per la parolta, però els llancés a la merda.
0: Uh-huh.
4: I fossi com,
0: sí,
4: i fossi com és. Perquè no canvia, com bé tu has dit, Felipe, i com ha dit la Sara, un moment, si la societat no t'accepta, pues, potser hem de canviar aquesta societat.
1: Creieu que,
0: actualment
1: els vostres companys bisexuals, homosexuals,
0: sí,
1: tenen les mateixes dificultats, tenen més dificultats, igual? És a dir, creieu que la situació està,
0: no,
1: superada,
0: però,
1: o
0: mira,
1: encara continua?
2: Perdonar, perquè jo no he dit el que jo li diria al Pau, que trist que t'hagis oblidat a mi.
1: Ara estic agafada amb
2: tu. Jo el que li diria és que tu estima a qui tu vulguis, sigues lliure d'estimar, però... Mai t'oblidis d'estimar-te primer.
1: Això mateix.
2: Sempre t'has d'estimar tu.
1: Que important,
2: doncs, perquè
1: és aquest missatge.
2: Si no,
4: moltíssim.
2: Sí, realment no ets molt capaç d'estimar qualsevol altra persona si no ets capaç d'estimar-te tu primer.
1: Uh-huh.
4: Sara, com seria si la teva millor amiga, que abans has dit i que l'estimes molt, et digués un demà i que és homosexual? Creus que se sentiria acceptada? Creus que seria rebutjada?
2: Mira. Si m'arriba la meva millor amiga i em diu, Sara, sóc lesbiana... L'abraço, me l'emporto cap a dalt i li dic, per què has trigat tant en dir-m'ho?
0: Sí, mira, jo, la meva millor amiga, que es diu Sabina, un besazo enorme des d'aquí, és lesbiana i, clar, no passa res. Si em diu, jo li dic, però no tens por que et diguin alguna cosa? I, no, que me digan lo que quieran, però jo voy a ser Sabina i punto. Uh-huh. I, clar, o sigui, jo l'admiro molt, perquè, clar, o sigui, tenir una opinió diferent socialment, doncs, és complicat, però ella segueix endavant i és lesbiana i ja...
3: Les etiquetes fan molt mal, també, perquè han creat també com un espai segur per aquest grup que ha estat marginat al llarg de la història, que és LGTBI, però actualment en certs àmbits jo crec que fa mal, perquè et fa com... Bueno, fa mal, fa com que et sentis que ets una etiqueta, ets un nom, i tu no ets lesbiana o gay, ets
2: ets la Júlia, en el meu cas,
1: una part més de nosaltres.
2: És una part més, exactament. I també no ha de suposar un pas d'haver de sortir de l'armari, tot i que actualment, malauradament, és així.
3: Em molesta mazo perquè és que últimament no hi ha una orientació sexual per a tot. He vist cada cosa d'orientacions sexuals que m'he quedat... Què és això?
2: És que jo no sé què sóc, de tot el que hi ha. No sé com es deia, hi ha una bandera que...
1: Jo crec que al final l'objectiu és això...
3: Hi ha tantes coses que em sento abrumada. Què collons sóc?
1: Al final l'objectiu plegat és ser respectuosos, no? Respectar la diferència. I escoltant-vos, la veritat és que a mi em dona moltíssima tranquil·litat que la gent jove actual sigui tan respectuosa amb els altres i que, com dèieu, no? Convidar tothom a ser com és i acceptar-se. I estem a punt d'arribar ja al final. I ara sí que encarem la recta final d'aquest primer capítol de l'Hora del Pati amb una secció que ens farà pensar bastant. És molt senzill, jo us diré tres frases que s'han escoltat en un pati de veritat i haureu de decidir qui s'ha de quedar sense pati perquè allò que ha dit és molt fort.
2: Vale. Sí, molt... Espera, m'agafo la cadira.
1: Aviso, són parletes que no us deixaran indiferents i, per tant, no us serà fàcil prendre una decisió de qui es queda sense pati.
2: Concentració màxima.
1: Tindreu 2 minuts per decidir-los, per tant, haureu de parlar.
2: Vale, hem de dir una resposta entre tots.
1: Entre tots hem de decidir entre qui tots. Es queda sense pati.
2: Vale, va.
1: Us diré tres persones. El primer és el David. La seva parleta és que l'amor entre dues noies no és amor. Només són dues amigues molt amigues. Sí? Aquest és el David. La següent frase és de la Sheila, que ens diu: m'he posat a dieta perquè el noi que m'agrada no em mira. Sí? I el tercer és el Lleó, que la seva frase, la seva perla, és: he deixat de seguir totes les noies del meu Instagram perquè la meva nòvia no tingui gelos. Qui comença?
10: El David.
2: Això de negar l'amor entre dues noies.
4: La nòvia del Lleó, per mi. Jo crec, si fos el tutor d'aquests tres alumnes, crec que no faria pati i faria una xerra de classe.
1: Amb els tres.
2: Sí. Amb els tres. Però no hi centrem-nos.
4: Em sembla una brutalitat.
1: Però hem de posar-nos d'acord, hem de trobar algú,
0: Sí. A veure, la segona noia...
1: El que considerem el més greu.
2: Sí, com era el segon?
0: Ha de tenir pati. Sí,
1: el primer era l'amor d'entre dues noies, no pot ser.
2: Sí, l'amor entre dues noies.
1: El de la dieta per agrada més a la seva parella i l'altre és el de que ha deixat de seguir a Instagram a tothom per no...
2: A veure, el tercer que ets és un controlador,
1: saco. Red flags, clarament les tres, oi que sí?
0: Sí, la tercera jo crec que és més la nòvia, no?, que s'hauria quedat sense pati, no el noi, pobret. Sí, la segona noia ja és més com un problema, jo crec que ja ve del noi, perquè clar, li diu estàs gorda i és com un remordiment, però jo sincerament crec que en David s'hauria quedat sense pati, perquè com pots dir això?
1: Tu has viscut una cosa així semblant d'algú amb Instagram que ha hagut de deixar de seguir o que hi ha hagut problemes a través de xarxes socials o el que sigui?
0: Mira, hi ha hagut problemes en xarxes socials, però no això de deixar-ho de seguir perquè em poso gelos.
2: És extrem.
3: Les altres dues persones, no era culpa seva, saps?
0: Exacte, és en David.
3: És el David... És, qui diu això, tu, sense pati. La resta és o a la nòvia o...
0: O l'altra persona.
3: Això.
4: Jo estic d'acord amb el...
2: Això, el David és el de l'últim, el de l'Insta. No, el David és el primer, el que diu de les noies. Les dues noies, aquest sense pati o què? Aquest sense pati, evidentment.
4: Jo estaria d'acord amb que el David sense pati, però la segona em pot recordar.
1: La Sheila deia que ja està dieta per agradar més al seu nòvio.
4: Jo crec que amb la Sheila... m'estaria parlant una hora perquè...
1: Què li diries directament? A la Sheila, escolta.
2: Sheila. Per on comencem?
4: Usant els filtres de llenguatge, per no dir paraulotes, del seu nòvio o de la seva persona que li agrada, jo crec que li diria que, resumint-ho tot, perquè ja et dic, estaria una hora parlant-ho amb ella, seria estima't a tu mateixa i que... et fotin completament els pensaments i desamers, perquè això sí que m'ha passat, això de, pues, no amb una persona.
2: Voler canviar.
4: Amb específic, sinó perquè...
0: Jo vull dir una cosa sobre això.
4: Exacte, perquè si no estàs amb els cànons estètics d'avui dia, pues, són molts les preguntes i molts els pensaments de, joder, pues, jo és que no quedo per festes i tot això.
2: I és molta la gent que no està amb els
1: cànons. Que no se'ns oblidi que hem de deixar algú sense pati,
4: El primer.
0: El David.
1: Felipe, tu volies dir alguna cosa,
0: Una cosa que no és d'aquestes persones, però jo tinc, en el meu cos, tinc dos problemes, que el primer és que tinc pectus excavatum, que crec que sé, que és com tinc això cap a dins i doncs tinc el pit com més marcat, i les meves dents, o sigui, no són perfectes, però jo de fet m'he canviat d'institut perquè em feien doncs assajament.
4: Sento.
0: Llavors em vaig canviar i clar, vaig aprendre d'aquest assetjament i doncs em vaig mirar al mirall i vaig dir, és que aquestes dues coses em fan Felipe, o sigui, aquestes dues coses sóc jo, i me miro al espejo i digo, Felipe, estàs bueníssim, o sea, por favor.
1: Com ens hem de dir això de tant en tant, eh? Com ens hem de posar davant del mirall i dir-nos, escolta, ets un pibonazo.
2: Jo sempre abans d'anar-me a dutxar em fico al mirall, me miro reina,
1: això
2: ens ho diem amb la meva millor amiga.
1: Vale, doncs a veure, decidim, eh? Veredicte, qui es queda sense pati?
2: El David ens l'emportem, aquest, l'Aaron ens l'emportem.
1: I una bona xerradeta, no? Una bona xerradeta i veure el món d'una altra forma.
0: Sisplau.
1: Molt bé, doncs ara sí que hem arribat al final de l'hora del pati.
0: Però què dius?
1: Quatre magnífics tertulians i amb un debat d'aquells que no acabaríem ni que tinguéssim un curs sencer. Això sí, abans que soni el timbre, perquè sí que és a punt de sonar el darrer timbre, i que haguem de tornar a classe, us pregunto rapidíssimament, què és el que ens portem d'aquesta estoneta que hem parlat? A veure, alguna idea? Què hem après? Què hem comentat?
4: Si puc trencar el gel, jo crec que m'emporto a casa i a la meva... al meu cap, jo crec que m'emporto al que... algú estem fent bé perquè hi hagi gent en aquesta generació i que recapaciti i estem trencant amb totes les injustícies que estàvem acarreant des del principi.
1: Totalment d'acord. Júlia.
2: Sí, jo me'n vaig amb una molt bona sensació perquè he pogut parlar amb tres persones d'una edat molt semblant a la meva i que tenim una visió molt semblant i molt positiva respecte a tot el tema de l'amor. L'amor pot ser molt bonic i no hem de patir més del compte. Ja.
1: Felipe, sobre l'amor, què m'ha après? A veure.
0: Sí. Sobre l'amor, mira, no ho sé encara, però sobre la societat em porto que encara hi...
2: Que sobre la societat, toma, anem a...
1: Sobre l'amor, anem a l'amor, que avui estem parlant de l'amor.
0: Bueno,
1: que avui
0: vale.
1: Estem tots enamorats.
0: Sobre l'amor que, pues, pa'lante, i si te dicen que no, pues, igualment pot ser amiga d'aquella persona i doncs seguir com amb una amistat, doncs, preciosa.
1: Molt bé, Sara, sobre l'amor, què ens quedem?
3: Jo surto d'aquí recordant-me a mi mateixa que jo puc estimar que em doni la gana la meva millor amiga, aquest noi que m'agradava, però sempre m'he d'estimar a mi mateixa i sempre m'estimaré.
1: Que preciós. Si sento algú que critica la gent jove actual, m'hi poseu a davant i us defensaré, eh? Perquè amb aquestes declaracions que heu fet, és que us admiro, sóc fan absolut, eh? Moltíssimes gràcies, Sara, Felipe, Júlia, Aaron, per haver estat aquí, per la vostra sinceritat, per les vostres anècdotes i pel vostre respecte. Ha sigut un plaer escoltar-vos, de veritat.
2: Moltíssimes gràcies a tu.
1: I aquells que ens heu escoltat des de casa, també gràcies per ser-hi. Ho hem de deixar aquí, l'hora del pati s'acaba, i tothom que a la classe, fins al proper episodi.
2: Carreguem-te.

0: t'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

0: Gracias.
1: Senset.1 FM. Radio Tordera.

0: ara recollim el que es diu ciba d'Anvers, que és segada en verd amb el gra, i llavors la deixem assecar i l'empaquen, i jo sóc, bueno, sóc el que va al darrere recollint les bales i les vaig portant cap al magatzem.
1: Clar, Ricard, tu fa un parell d'anys et trobes que no hi ha collita i que per tant et quedes sense feina. Aquest fet, que en una trajectòria com la teva d'una persona jove que treballa al camp, que és prou nova, suposo que et canvia una miqueta la forma de pensar com és el teu ofici o si sempre tindràs feina.
0: Sí, doncs me vaig veure que clar, no anava a treballar i era com a raro, saps? Perquè no, jo que estic acostumat pues, a treballar i a treballar molt, pues no hi anava, i bueno, perquè justament quan l'estiu sempre estem treballant el doble de lo que treballaríem un dia normal, perquè hi ha molta feina, pues va ser així. Sí que es podia intentar canviar pues, cultius, que tampoc no sé quins, no? Perquè clar, si no hi ha aigua no sé, no sé quins cultius s'haurien de fer. Sí que es milloren les varietats de llavors, això sí, que són més resistents al cultiu, ai, a la sequera, perdó, però clar, en aquest punt que no hi ha aigua, no sé, ja et dic, una proposta, no?, podria ser pues, intentar, jo què sé, fusionar dos empreses, no?, una empresa forestal que pot tenir feina tot l'any i la nostra, per exemple, que amb X anys no ha passat mai, no?, que no anéssim a treballar, però en aquell any ha passat, pues, es podria tenir com un comodín de dir, mira, pues, jo tinc de ficar dos treballadors a l'ERTE, o tres, o cinc, o deu, els que tinguis, no?, i poder-los pues, treballar pues, amb gestió forestal, que, per exemple, hi ha molta feina.
2: Quatre gotes.
1: El testimoni del Ricard ens convida a reflexionar sobre el futur dels cultius de secà. Se'n podrà viure sempre? El sector ha tendit cap al regadiu, perquè és la fórmula, en molts casos, de garantir la producció. Però tot es tensa en temps de sequera. No plou i hi ha menys aigua per regar. El darrer episodi, recordem-ho, va desencadenar a les protestes més grans dels darrers anys per part de la pagesia i també de la ramaderia. Farta també de burocràcia, de vendre preus baixos i de veure's amenaçats per la competència de tercers països. Aquell malestar va bloquejar carreteres i carrers i també va arribar al Parlament.
3: Plataforma Pagesa ha arribat al Parlament. Continuem amb l'aigua. Segurament som el sector productiu més conscienciat amb la problemàtica de la sequera i som els que patim més els seus efectes. Cal que tots ens estrenyem el cinturó, però creuen que tots els sectors productius se'ls demana que els estrenyin el cinturó de la mateixa forma quan la pagesia se'ls demana que estalvin un 80% d'aigua del rec i un 50% de consum d'aigua a les seves granges? No són conscients que som un sector estratègic? Hem d'alimentar la població.
1: La gestió de l'última sequera no va agradar al sector primari, però nosaltres volem mirar especialment endavant. Què passarà quan es repeteixi un escenari similar? Activarem la mirada al futur en aquest quatre gotes que vol observar per on passa l'eficiència al camp. Podem produir el mateix amb menys aigua? Hem de pensar en altres mètodes de conrear la terra? I, en definitiva, com gestionarem el territori si la pagesia cada vegada ho té més difícil?
4: Estàs escoltant el Quatre Gotes.
1: Sentirem veus diferents, des d'àmbits complementaris, però també des d'altres maneres d'entendre el treball al camp, de tecnologies punteres a sistemes ancestrals. De seguida parlarem del futur del regadiu, però abans, els cultius que depenen sobretot del cel. Hem conversat amb dos cerealistes, l'Ariadna Codinés i el Joan Saumell.
5: A veure, si és com fins ara, crec que podrem anar subsistint. El que passa que és una cosa de mentalitzar la gent de que hem de fer territori i hem de consumir d'aquí per poder ajudar a que tot això segueixi tirant i seguim podent, perquè si tenim aquests extrems amb el clima i nosaltres ens hem d'anar adaptant, que jo crec que ens anirem adaptant amb això que et dic, amb altres tipus de cultius, es miraran, ja hi ha laboratoris i llocs on es miren llavors que siguin més resistents a la sequera, i tot això jo crec que ens anirem adaptant. Al final el pagès tota la vida s'ha adaptat molt al clima i s'ha anat fent com ha pogut. Però hem de conscienciar la població de que s'ha de consumir d'aquí, perquè això és una manera d'ajudar a que els pagesos seguim puguent fer de pagesos i pageses i puguem seguir fent-ho d'aquí al territori, perquè si no sí que és veritat que entre la fauna cinegètica, la sequera i el canvi climàtic podria ser que hi hagués molts llocs. Jo ja conec gent, pagesos de fa anys, que han hagut de plegar.
2: Bueno, el que passa que potser mentalment i econòmicament hem de preparar les explotacions per resistir períodes de sequera més intensos que els que havíem conegut fins ara. Jo crec que potser l'estratègia passa més no tant per implementar unes varietats miraculoses que no existeixen, perquè és que si no el desert estaria ple de plantes i no ho està, però més que res, sinó potser tenir nosaltres mentalment i les nostres explotacions preparades perquè això ens pugui passar. I això a vegades potser són més estratègies de menors endeutaments, intentar sanejar o treballar d'una altra forma per saber que podem tenir anys, ja no dic any, sinó anys pues que puguin ser més greus, no? Que el que sembla que ens porta el canvi climàtic és extrems, no? És a dir, potser tindrem la mateixa aigua, però potser la tindrem encara més mal repartida que la que teníem fins ara. Nosaltres som agricultors que treballem al medi natural, és a dir, la nostra feina és treballar amb el medi natural. I, per tant, pues ens adaptarem a el que ens mani el medi natural. El que passa és que, bueno, veurem com ho fem i en quin grau és possible adaptar-se. Potser no totes les zones s'hi podran adaptar, ni tots els agricultors, ni tots els cultius podran sobreviure com han sobreviscut fins ara. Això està clar que hi haurà canvis.
6: Quatre gotes, el podcast sobre la sequera.
1: D'una manera o una altra es necessiten canvis. Els cultius de secà encara són majoritaris a Catalunya, però el regadiu ha anat augmentant progressivament. A l'última dècada, segons el Departament d'Agricultura, ha guanyat un 2% del terreny del secà i el 2024 la distribució de la superfície agrícola ja era d'un 65% de secà per un 35% de regadiu. I l'altra tendència al camp és que el reg per inundació està sent substituït lentament, però perquè encara representa el 43% del total. Segueix sent el sistema més utilitzat, per bé que destaque per la seva baixa eficiència. A poc a poc, això sí, va creixent el reg localitzat, que aprofita molt millor l'aigua. Fixem la mirada aquí, en com millorar aquesta gestió de l'aigua, i per això enfilem el camí cap a Lleida. Buscant aquesta visió de futur, de cap a on ha de caminar la pagesia, de com aprofita millor l'aigua, hem vingut fins als afores de Lleida. Ens trobem en un camp i ens hem citat aquí amb l'Helena Camats, que és enginyera agrònoma i a més és vocal de joventut del Col·legi d'Enginyers Agrònoms de Catalunya. Helena, benvinguda.
7: Bon dia.
1: Queda molta feina per fer en aquesta visió de futur, de com ens hem d'imaginar la gestió de l'aigua. Creus que tenim molt camí per recórrer?
7: Doncs sí, encara ens queda molta feina perquè ens estem trobant que hi ha moltes xarxes de reg, sobretot a nivell de canals, que molts d'ells tenim un envelliment de les infraestructures, sobretot, molts d'ells tenen dècades d'antiguitat i això ens està fent veure que tenim pèrdues d'aigua per aquests canals, fet que és una cosa que no ens podem permetre. Després de veure tota l'època que hem passat de sequera i que tots hem patit molt, és una cosa que hauríem de millorar. Després també estem veient que falta molt per modernitzar. A nivell de reg estem veient que moltes comunitats estan fent obertura de vàlvules, estan regant a nivell manual, i el que necessitaríem també és modernitzar tot això per poder donar un pas endavant.
1: En aquests canals de distribució, on tindríem les debilitats? Per on perdem l'aigua, diguéssim?
7: Estem veient que estan sortint fissures i per aquestes fissures hi perdem aigua. També, com que són canals oberts moltes vegades i tenim problemes per evaporació, sobretot en èpoques d'estiu quan fa més calor, i el que hauríem de fer seria, no?, potser aquests canals hauria de ser, diem, substituir-los per canonades tancades, perquè el que faríem seria evitar aquestes pèrdues que estem tenint actualment, evitaríem pèrdues d'aigua per evaporació i també aconseguiríem tenir una millor qualitat de l'aigua.
1: Estem parlant d'inversions, si més no, importants, costoses.
7: Sí, són inversions importants, per això el que necessitem és tenir una bona gestió financera i també institucional. És a dir, necessitem que es posin d'acord tècnics, enginyers, administracions, comunitats de regants, perquè estem veient que moltes vegades comunitats de regants igual sí que voldrien fer una inversió gran, però no, ells no tenen aquest capital. Per tant, necessiten ajudes de l'administració, d'ajudes d'Europa o d'on hagin de venir per poder fer aquestes grans inversions.
8: Clar, aquestes grans inversions per als canals es van fer fa molts anys, parlem, no, d'infraestructures històriques. En tots aquests anys, des de llavors, sí que hi ha hagut una modernització, han aparegut noves tecnologies. De quina manera creus que ens pot canviar la gestió d'aquests canals, la gestió de l'aigua, fins i tot la incorporació de noves tecnologies, que ara sí que tenim a l'abast?
7: A nivell de modernització ens pot ajudar per tot aquest tema que he dit, evitar pèrdues d'aigua, però després que hi ha moltes comunitats que estan funcionant de manera manual. Necessitem modernitzar tot això mitjançant telegestió, gestió intel·ligent del rec. Què vol dir això? Doncs, per exemple, posar sensors a nivell de sòl per conèixer la humitat que tenim. Llavors, a partir d'això, potser no ens fa falta regar tant aquells camps si ja tenim una humitat del sòl. Per altra banda, podríem fer una gestió intel·ligent del rec que ens detecti que potser a través d'una canonada s'està perdent aigua per algun motiu i que ens pot fer això. Pues, enviem una senyal i que ens tanquin les vàlvules i, per tant, això evitaria també pèrdues d'aigua.
8: Ets optimista, diguéssim, doncs, per tot el que ens ve?
7: Hem de ser optimistes, sí, sí. Si no, malament anem. Perquè ja, com hem dit, hem patit molt amb aquesta època de sequera. Per tant, hem de treballar i hem de ser optimistes perquè si ens torna a passar, que no ens trobem en la mateixa situació que ens vam trobar.
8: Helena Camats, moltes gràcies.
7: A vosaltres.
8: Seguirem fent camí amb l'optimisme de l'Helena, però ara volem tornar a un dels nostres refugis i font de coneixement, al Museu Terra de la Fundació Carulla. Allà, la Maria Grego, juntament amb la cooperativa Aresta, van posar a prova un mètode de rec ancestral. Van enterrar 6 tanalles de fang a l'hort.
9: Aquest recipient s'omplena d'aigua i es soterra, deixant el coll vist en la superfície, que tot just a la superfície del sòl, i aleshores, per capil·laritat, l'aigua va exsudant. El bo que té aquest sistema de rec és que fa la infiltració directament sota terra. Per tant, s'evita tota l'evaporació que altres sistemes de rec no subterranis doncs, tenen, no?
8: I van calcular que amb 9 litres d'aigua per cada tanalla podien tenir una autonomia de 15 dies.
9: Sí que a l'hivern, per exemple, duraven molt més. I a l'estiu doncs, sí que complien aquesta autonomia de 2 setmanes. A l'agost crec que va ser una miqueta menys, va ser de 12 dies.
8: Amb l'experiència i també veient altres estudis, s'estima que aquest sistema pot permetre un estalvi aproximadament de la meitat de l'aigua que es gastaria regant per inundació. Vistos els resultats, és un sistema replicable?
9: Diria que és un sistema de rec que es pot adaptar molt bé a horts familiars, a horts de producció per d'autoconsum. En canvi, sí que penso que per hortes productives molt extenses, no? d'hectàrees, és una cosa que es complica més, perquè, per exemple, una de les coses és que dificulta l'ús de maquinària pesada, no? Perquè són objectes que estan soterrats i que es poden trencar. Jo crec que és una inversió similar a la que s'hauria de fer, per exemple, si s'hagués de posar un sistema de rec per aspersió o de goteig. Clar, jo també he decidit fer aquesta investigació perquè penso que és un recurs que tenim a l'abast. Penso que no genera no és un material tòxic per l'entorn, no? Perquè és ceràmica, i crec que adoptar sistemes que canviïn, diguéssim, la manera com utilitzem els recursos, els tipus de materials que nosaltres posem sota terra, canviar aquesta visió i aquesta acció és un petit gra de sorra que tots podem aportar.
8: Doncs ja ho sabeu, podeu provar-ho a casa. Només ens cal un petit racó, muntar un hort i fer-nos amb aquestes gerres de ceràmica. I ja heu sentit, regareu cada 2 setmanes. És un sistema eficient, però no escalable a les grans produccions agrícoles. Entrem ara a la Universitat de Lleida. En l'àmbit de la recerca també s'exploren les millors solucions per optimitzar el regadiu. El professor d'Enginyeria Hidràulica, Joaquim Montserrat, ens recomana una tecnologia que, ara escoltareu, no disté gaire de les tanalles de fang.
10: La joia de la corona, diríem, és el rec soterrat. Vale? Amb aquesta tecnologia, que consisteix en ficar un tubo soterrat per sota del conreu, pues és la millor la manera, o sigui, aquí evitem que s'evapori l'aigua que nosaltres apliquem, perquè doncs, si reguem per aspersió, part de l'aigua que nosaltres estem aportant al conreu se perd per evaporació, i aquesta no és útil, no? Si reguem a manta, doncs passa el mateix. En canvi, en el rec soterrat, doncs li donem directament a l'arrel l'aigua que necessita, no? I d'aquesta manera, doncs, podem aconseguir la màxima producció amb la mínima quantitat d'aigua. És una tècnica que requereix una cura important del pagès, perquè, clar, si és un rec per goteig, però diguéssim en superfície, doncs tu veus si surt aigua o no surt aigua dels goters, però en canvi si està soterrat no, doncs no ho veus, no? Llavors necessites tenir uns bons aparells de mesura i anar controlant sovint doncs, com va evolucionant la instal·lació en el cas de que doncs, les arrels a vegades doncs, volen entrar dintre dels goters i clar, això hi ha mitjans per evitar-ho, però bueno, s'ha d'estar a la guai. I un altre avantatge que també volia comentar és que aquest rec soterrani per goteig, diguéssim, no només es pot aplicar en conreus de xiabres que estan en fileres, sinó també en conreus, diguéssim, extensius, doncs, tipus panís, alfals, vale? Hi ha actualment finques d'alfals que estan regant per goteig soterrani i de panís.
8: Incorporar altres sistemes de regadiu, sensors, gestió automatitzada i fins i tot repensar les organitzacions empresarials. Són algunes de les reflexions que hem recollit en aquest debat que, com tants altres, podria ser encara molt més ampli. En qualsevol cas, volem sumar algunes visions més en aquest programa, però deixarem de banda el regadiu i ens fixarem en com tractar el sòl i la terra. Volem parlar ara de l'agricultura regenerativa, que està de moda. O, si més no, molts pagesos i pageses estan optant per una altra manera de treballar la terra. En Francesc Font, a més de divulgar la tècnica, fa temps que va optar per al canvi de mètode. Francesc, benvingut.
11: Hola, què tal?
8: Què és el que et va convidar a pensar que havíeu de començar a cultivar amb aquesta filosofia o amb una altra manera de fer?
11: Doncs perquè vaig veure un esgotament en el model actual. Nosaltres practicàvem l'agricultura convencional i em plantejava seriosament si tenia futur, perquè cada vegada anàvem pitjor. A nivell econòmic, a nivell de fertilitat de sòl, a nivell de produccions, a nivell de costos, a nivell de gestió de l'aigua. Llavors, veiem clar que necessitàvem fer un canvi cap a una agricultura més sostenible i per a nosaltres l'agricultura regenerativa va ser la resposta que estàvem buscant per fer aquest canvi.
8: Aquí al Quatre Gotes parlem bàsicament de la gestió de l'aigua i l'interrogant per nosaltres és com ens pot arribar a beneficiar aquesta agricultura regenerativa per utilitzar millor l'aigua.
11: Doncs aquests anys ho hem vist molt clar, perquè nosaltres fa uns 15 anys que vam començar a practicar aquesta agricultura i començar a millorar els nostres sòls. En el nostre cas tenim una finca meitat regadiu, meitat secà, i aquests últims anys, que han estat molt durs, aquí a l'Empordà, com a molts llocs, ha plogut molt poc i teníem poques reserves hídriques, la veritat és que ho hem suportat prou bé. Ho hem suportat més bé que no ho haguéssim suportat si encara tinguéssim els sòls menys fèrtils. I és que és una barreja de millorar el sòl i canviar la gestió agrícola per ser més eficients també amb l'aigua.
8: Què és el que fa que realment tota aquesta aigua que cau al terra es pugui aprofitar millor?
11: Bàsicament, és el contingut de matèria orgànica. La matèria orgànica, el carboni, és un dels components principals del sòl. Li dona estructura, li dona fertilitat, li dona nutrients, li dona vida, alimenta la microbiologia, I en el cas de l'aigua, doncs perquè s'entengui, actua com una esponja que té capacitat per absorbir aigua. Com més matèria orgànica tens en el teu sòl, més gran és l'esponja, més capacitat té el sòl d'aprofitar, no? D'absorbir, retenir i, per tant, aprofitar l'aigua, sigui de la pluja o sigui del rec. Per tant, per dir-ho ràpid, amb menys aigua aconseguim els mateixos resultats.
8: Un dels conceptes claus en l'agricultura regenerativa són també les cobertes vegetals. També ens ajuden?
11: Sí, sí, totalment, perquè amb la matèria orgànica aconseguim una major retenció d'aigua. Amb les cobertes vegetals aconseguim una major infiltració. Això és fàcil d'entendre. Si plou dintre un bosc, és difícil veure bassals, perquè a l'haver-hi plantes sobre el terra, l'aigua s'infiltra millor. En canvi, si tenim el sòl despullat perquè hi hem aplicat herbicida o l'hem llaurat, quan plou, l'aigua s'infiltra pitjor. Llavors, les cobertes vegetals ens ajuden a que l'aigua s'infiltri més i ens ajuden a que s'hi mantingui més, perquè les mateixes cobertes, fins i tot a l'estiu, quan estan seques, donen, fan una protecció en el sòl que fa que l'aigua en surti menys, que l'aigua no s'evapori, de la mateixa manera que s'evaporaria si el sòl estigués desprotegit. Per tant, i a més, les cobertes ens ajuden a incrementar el contingut de matèria orgànica del sòl i, per tant, ser més eficients també a l'hora de retenir l'aigua.
8: En canvi, el que tradicionalment hem concebut és que un tros amb herbes, amb males herbes, és un tros deixat.
11: Sí, i sí, exactament. Estem canviant una mica el paradigma i ho fem en base a la ciència, a la demostració i a l'experiència. És veritat que en certs moments de l'any, si hi ha moltes males herbes, poden representar una competència important pel cultiu. I llavors, quan parlem de cobertes vegetals o de rotacions de cultius o de sembres directes en extensius, per exemple, no parlem de deixar herba, sinó de posar les plantes en el moment que nosaltres volem perquè pensem que és interessant. Llavors, en moments on hi pot haver competència pel meu cultiu principal, que sol ser el cultiu comercial i per tant és important per nosaltres, en fem una gestió i la podem desbrossar, la podem eliminar, la podem... i podem entrar amb animals per controlar-la. Llavors, però hi ha molts moments durant l'any on aquestes plantes no representen una amenaça pel cultiu comercial i llavors ens estan afavorint la retenció de l'aigua i la millora del sòl.
8: I per tots els cultius és una tècnica òptima?
11: No hem trobat encara cap cultiu en el qual no podem aplicar agricultura regenerativa i, de fet, nosaltres no només treballem a Catalunya, sinó que treballem a diferents regions d'Europa, Àfrica i Latinoamèrica, amb climes molt diferents, alguns d'ells molt més àrids que fins i tot aquests darrers anys que hem passat aquí, i sempre funciona millorar el sòl, sempre funciona fer que el teu sòl sigui més fèrtil i que tingui més capacitat per retenir aigua. Cada tipus de cultiu pot tenir una estratègia diferent, però des de la vinya, l'olivera, l'horta, el cereal, el blat de moro, no hi ha excepcions. Sempre trobem les estratègies per millorar el sòl i ser més eficients.
8: Per acabar, Francesc, hi ha suficient evidència que en el futur, en un context de clima més sec, aquestes solucions passen per l'agricultura regenerativa que ens expliques?
11: Sí, jo n'estic plenament convençut, perquè és una forma de produir que ens aporta resiliència. És evident que tornarem a passar per episodis sense pluja i és evident que les temperatures aniran pujant. Llavors, amb les tècniques regeneratives que passen bàsicament per millorar el sòl, o sigui, amb millors sòls i amb sòls més fèrtils, aguantem millor el tipus davant aquests fenòmens climàtics que segur que vindran. A banda, té altres avantatges, hem parlat de l'aigua, però la capacitat de poder produir sense utilitzar productes de síntesi química i, per tant, produir aliments més sostenibles i més saludables per les persones, i la capacitat de capturar carboni. En l'agricultura regenerativa capturem més carboni del que emetem, per tant, contribueix directament i clarament a mitigar la crisi climàtica, fan que l'agricultura regenerativa s'hagi de convertir en un model majoritari si volem sobreviure com a espècie humana.
8: Doncs, Francesc Font, moltes gràcies per atendre'ns.
11: Moltes gràcies.
4: Quatre gotes. El camí cap a una gestió sostenible.
8: Seguim, no ens aturem. Si abans entravem a la Universitat de Lleida, ara volem explorar altres investigacions. De fet, n'hi ha moltes, però ens volem fixar en el treball del grup de vitivinicultura de la Universitat Rovira i Virgili. Una de les línies que tenen en marxa explora com aconseguir que la vinya sigui més resistent a la sequera. Saludem a la Míriam Lampreave, que és una de les investigadores. Míriam, aquesta recerca com comença i també amb quins objectius ho fa?
12: Bé, això el 2023, val? Que el 2024 ja va ser el remat, el 2023, que ja venien de 2 o 3 anys molt durs, al sector vitícola, tot, bàsicament la zona del Penedès, que potser és la que va... a la que va castigar més la sequera, bàsicament per un fet que és molt important, que és la no disponibilitat d'aigua, val? Vull dir, clar, pensa que hi ha zones de... sobretot la zona de la Terra Alta, era una zona que ha patit molt la sequera i en el seu moment ja van començar a posar rec. La zona del Penedès, fins ara, no havien patit una situació com la que han patit aquests últims anys. Per tant, s'han trobat de sobte una situació que no estan habituats, no tenen una estructura de reg establerta, val? I això, clar, sobretot els productors de cava, i t'estic dient de productors coneguts, bueno, pues, Llopas, Sumarroca, Taurelló, Jovell Camps, van veure com l'afectació de la sequera en la producció, en la qualitat, doncs començava a ser bastant crítica, es van ajuntar i bueno, van trucar a la porta, no?, d'alguna manera a la part científica, sol·licitant, no?, a veure si bueno, ajuda per intentar buscar alguna solució a curt termini i ràpida.
8: Clar, quan parleu de solucions ràpides, ens referim a introduir el regadiu?
12: Ja fa molt de temps que la situació es preveu complicada en el marc del canvi climàtic, no és una cosa d'aquests 2 anys. De fet, bueno, jo, en el meu cas, la meva tesi, ja fa molts anys, ja era de rec, del rec de la vinya. El que passa que en aquell moment les condicions climàtiques no eren tan complicades i no es veia amb tanta urgència. El que passa que lo del rec... que és una solució a problemes que no hi ha aigua o no n'hi ha per tots. Altres solucions que també que estan sobre la taula i que s'estan treballant, afavorir varietats més resistents a la sequera, més adaptades, i aquí vindria la recuperació de varietats com ha estat ja fa uns anys que estan fent Torres, Incavi, que són varietats d'abans de la filoxera, que són varietats que són més resistents a la zona perquè són autòctones. Això ja és una línia que s'està treballant de fa temps i és una possible solució. Després, afavorir la biodiversitat, l'activitat biològica del sòl, tot això per millorar la resistència de les plantes a condicions d'estrès. Hi ha diferents opcions, però el que ara es planteja, a part de totes aquestes, perquè al final això també és una mica a llarg termini, no? Vull dir, canviar varietats, tot això, està clar que hem d'anar a la llarga, s'anirà cap aquí, però això no es fa d'un any per l'altre. En canvi, clar, el sector necessita, d'un any per l'altre, necessita solucions, val? Ara mateix, quina és la solució i en la que nosaltres treballarem en aquest projecte? És millorar la gestió d'aigua. És a dir... intentar buscar tots aquells mecanismes de treball del sòl, val? Per tal de que l'aigua que tenim la puguem aprofitar al màxim i que la planta en pugui disposar en la seva totalitat i que aconseguim protegir l'aigua en el sòl evitant l'erosió, evitant evaporació i que la planta la pugui anar utilitzant durant aquesta època d'estiu que no hi ha pluja.
8: I aquí és on entren en joc, per exemple, les cobertes vegetals?
12: Exacte, per tota una sèrie de diferents sistemes de maneig del sòl, pràctiques de maneig del sòl, que és cobertes vegetals o no cobertes, mulchings, a llaurar o no llaurar, i a llaurar quan, com, diferents sistemes de llaurat, provar sistemes que ja s'estan utilitzant en zones, bueno, que és, per exemple, la zona de Jerez, no?, que és la Serpiado, l'Empapat, que n'hi diuen, que aquí no s'utilitza, però que ja s'utilitzen zones que tenen potser la zona del sur de la península, que tenen unes condicions molt més extremes. Doncs aquests sistemes, que fins ara aquí no ha calgut perquè les condicions no eren tan extremes, doncs ara volem provar a veure si aconseguim reduir l'evaporació i mantenir l'aigua. Llavors, bàsicament, no?, és provar diferents sistemes amb una mateixa varietat per veure si hi ha, no?, aquests diferents sistemes, quines són la resposta de la planta, i llavors això, sobretot lligat amb un control de l'aigua del sol, ¿vale? És a dir, posant sensors i, a part de veure com la planta respon, avaluar, no? Pues si faig aquesta coberta, quina quantitat d'aigua hi ha en el sol i com es va secant el sol.
8: Clar, estem parlant d'un estudi nou que està just començant i que, per tant, encara no té conclusions, però sí que, per exemple, avaluareu l'impacte del llaurar com una tècnica possible emprar quan, si em permets exagerar una miqueta, hi ha certes visions que ho veuen més com una tècnica que ja és cosa del passat, que està antiquada.
12: Llaurar en certs moments, i a més ja et dic, de fet, un dels sistemes que nosaltres provem, ¿vale?, que és la Serpiado, aquest sistema precisament és llaurar, però és llaurar una vegada i d'una manera que el que fas és crees un espai en el sol per acumular aigua, ¿vale? Llavors, clar, el concepte de llaurar com abans, no?, que passaven cada dos per tres per mantenir el sol net i tal, això evidentment és rebutjar, s'ha de rebutjar, això no és, perquè cada vegada que llaures sí que és veritat que afavoreixes que el sol s'assequi, val? A part d'altres coses, hi ha molts més efectes negatius, però llaurar un moment determinat després d'una pluja per sellar el sol i que l'aigua que ha caigut quedi no sellada i que quedi en el sol i després no llaurar, això no és dolent. O sigui, qui diu no llaurar perquè llaurar és dolent és simplificar-ho al màxim i no és correcte. I lo de cobertes també s'ha vist en èpoques de sequera. Vull dir, les cobertes no han funcionat perquè la planta, la nostra zona amb tan poca aigua, pateix molt perquè hi ha molta competència. Vull dir, això també és molt complex, el tema de les cobertes. Tipus de coberta, tipus de quins cultius, no? Que si gramínies, que si lleguminoses. Vull dir que tampoc es pot generalitzar. És a dir, és tan erroni dir que llaurar és dolent, així, amb una afirmació contundent, com dir que les cobertes són bones.
8: Per tant, la solució és més o menys complexa, no estem parlant d'una qüestió de blanc o negre, i el que ens convida a pensar és que aquesta recepta perfecta per tothom no existeix?
12: La recepta típica aquella, no?, de dir, venga, digue'm, no?, què és el que he de fer, quan i com, això no existeix. I que sí que voldria destacar que, per sort, el sector vitícola avui en dia és, bueno, jo crec que és molt col·laboracionista, té moltes ganes de compartir, de fet comparteix, col·laborar, per sort som un país que estem molt donats a col·laborar, i això crec que ens ajudarà o ajudarà el sector a sortir-se'n i a tirar endavant. Segur que trobaran la solució.
8: Doncs gràcies, Míriam Lampreave, investigadora de la URB. Nosaltres enfilem els últims compassos del capítol d'avui.
6: Quatre gotes.
8: La Míriam ens parlava del rec, també com a garantia per la producció de vi a Catalunya. Però clar, també ens afegia que no hi ha aigua per tothom i aquest és el problema. I això també passa, per exemple, amb l'avellaner al Camp de Tarragona. I aquí al Quatre Gotes obrirem aquest meló, que podríem dir que és complex, que és el de l'aprofitament de l'aigua del pantà de Riudecanyes i del riu Siurana per aquest regadiu. Però no ho farem en aquesta ocasió. Esperarem que puguem dedicar-hi un petit espai aquí en aquesta sèrie, més endavant, per poder abordar abordar aquesta qüestió, també amb solucions que es plantegen en aquest aprofitament de l'aigua. Avui ens hem preocupat per als cultius, que és la base de la nostra alimentació, també la font d'ingressos per moltes famílies i un factor clau pel que fa a la gestió del territori i de les masses forestals. Ens preocupen aquestes plantacions perquè en traiem un rendiment evident, econòmic i, com dèiem, per l'alimentació. Però què passa amb la resta d'entorn natural? Aquell en el qual intervenim més aviat poc, la flora i la fauna s'autorregulen. En el pròxim programa, per exemple, tallarem pins morts i obrirem una pàgina que tenim poc present quan parlem de la gestió de la sequera. I és que ens ocupem de l'aigua per les cases, per la indústria, ho dèiem, per l'agricultura, però en quin lloc queda l'entorn natural? Si ens acompanyeu, aviat al Quatre Gotes ens endinsarem als boscos.
4: Quatre Gotes, una coproducció de La Xarxa i l'Espluga FM Ràdio, amb el suport de l'Espluga Audiovisual i la col·laboració del Port de Tarragona, el Museu Terra i el Consorci d'Aigües de Tarragona.
13: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a La Xarxa Més.
14: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: quite.
1: Les millors melodies marineres i populars t'esperen al Cant de la Sirena, el programa de Ràdio Tordera presentat per Toni López. Connecta amb nosaltres dimarts a la nit i dimecres al migdia i també diumenges al matí, just abans de les sardanes. No t'ho perdis.
2: Bon vespre, estem a la 107.1 de la FM, a Ràdio Tordera, i també a radiotordera.cat. Soc Toni López, efectivament, i comencem el Cant de la Sirena amb els pescadors de l'Escala, Estrelles i rom cremat.

En aquesta primera part, nosaltres tenim preparats els pescadors de l'Escala d'Havaneres i en la segona part tindrem els Pirates, un musical de Goll de Gom que no heu de confondre amb Maricel. Seguim amb els pescadors de l'Escala i el tema Mar d'Estrelles. Aviam, sí.

Déu-n'hi-do. I nosaltres que ara ja marxem del món de l'havanera amb aquesta primera part del Cant de la Sirena. Sabeu que el programa s'estructura en tres parts i els pescadors de l'Escala ens porten Vestida de nit.

0: Les millors melodies marineres i populars t'esperen al Cant de la Sirena, el programa de Ràdio Tordera presentat per Toni López. Connecta amb nosaltres dimarts a la nit i dimecres al migdia i també diumenges al matí, just abans de les sardanes. No t'ho perdis. Les millors melodies marineres i populars t'esperen al Cant de la Sirena, el programa de Ràdio Tordera presentat per Toni López. Connecta amb nosaltres dimarts a la nit i dimecres al migdia i també diumenges al matí, just abans de les sardanes. No t'ho perdis.
1: I en aquesta segona part del programa, com a convidats de Goll de Gom amb el seu musical Els Pirates. Comencem amb l'obertura, que es titula Omple el got d'aquest pirata.

Sou a la 107.1 de la FM, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta, o també ens podeu seguir des del web radiotordera.cat. Som aquí a Ràdio Tordera, al Cant de la Sirena, fent habaneres i també musical dels Pirates. Escoltarem el tema El Frederic li agradava tant.

Ya. Jo sé que en Tronc és el meu cul. El mar és meu fins a Istanbul.

0: les preses tenen la sort que de mi s'emporten un bon record.
1: Sí.
0: Jo n'he matat potser alguns milers, però els reis autèntics n'han mort molts més. Si mirem qui enfonsa més vaixells, segur que encara guanyaven ells.

0: cos.
1: Quins ullinats!
2: Quin tors!
0: I quines natges!
3: Nosaltres que ja us direm adeu i ho fem amb Homes d'ofici desgraciat, que és el títol del tema del final del primer acte. El meu nom és Toni López i estem molt contents d'estar aquí al Cant de la Sirena, a la 107.1 de la FM, l'emissora que t'escolta. Marxem amb Homes d'ofici desgraciat. A reveure.
4: Homes d'ofici desgraciat, sisplau, deixeu-me que tinc dret.

0: Les millors melodies marineres i populars t'esperen al Cant de la Sirena, el programa de Ràdio Tordera presentat per Toni López. Connecta amb nosaltres dimarts a la nit i dimecres al migdia i també diumenges al matí, just abans de les sardanes. No t'ho perdis.
1: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

I encara hi ha un ofici que es pot considerar un ofici de festa. És la del pintor de parets, que, si no canten abans, no et fan una bona sanefa.

I sempre i quan la cançó és molt més vella, et deixaran el pis molt més fresc.

un pis més fresc que un veu al sostre, que el feien i quan cantaven. Tots porten ells, tots ells porten bata llarga i de colors a plaeret.

I ara, canviant d'ofici, és encara més, si us deia, l'ofici de paleta. De paleta, que en sap, i vesteix d'aixoplucs.

Els paletes el mateix fan un porxo com una xemeneia. I si ho volen, sense escales, pugen al capdamunt d'on sigui.

fan també balconades que hom veu la mar de lluny, els finestrals que es guarden tota la serralada, i els capitells, i els sòcols, i les voltes de punt.

0: Sentit i sensibilitat. La música i la paraula a flor de pell. Sentit i sensibilitat. La música i la paraula a flor de pell. Els dilluns a les 3 de la tarda i els dimarts a les 10 de la nit a Ràdio Tordera.
1: Van en cos de camisa, com gent desenfeinada. Oh, les cases que aixequen d'un tancar i obrir d'ulls.

L'home és la mesura de totes les coses, de les quals són quan són, i de les que no són en el que mai són.

Mireu la noia que us guanya a l'esclat. Ella és la pubilla i és bruna de rostre.

De tant que és tan jove, enamora el seu pas. Qui no ho sap, quan la veu, també s'enamora.

Perquè tu has vingut, jo, ara, torno a estimar. Diré el teu nom i el cantarà la losa.

L'estat no és més que un morrió que té per objecte tornar inofensiu a aquest animal carnisser, l'home, i fer de manera que tingui l'aspecte d'herbívor,

La felicitat humana és la fràgil seguretat d'un nàufrag que, en posar-se als peus a terra, es meravella de mantenir-se ferm.

Tordera. L'emissora que t'escolta.

l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

107.1 FM. Radio Tordera.

0: Tordera. Serveis informatius.
1: Bon dia, a les 9 en punt del matí avancem alguns dels titulars destacats aquest dimecres 2 de setembre als serveis informatius. Una plantació pionera a Tordera estudia combinar la producció de suro i tòfona negra. Els primers resultats són prometedors. Els investigadors han comprovat que les esmenes calcàries han modificat les característiques del sòl i han fet més adequat per al desenvolupament de la tòfona negra. En parlàvem amb Dalmau Albo, que és tècnic del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya.
2: Que bé, les primeres analítiques que van fer del sòl al voltant d'aquestes plantes van demostrar que el fong ja comença a colonitzar aquest terreny molt pròxim als plançons inoculats i a més doncs, el creixement d'aquests plançons està sent idoni.
1: Convocatòria a Tordera per donar suport a Ceuta, tot i que la convocatòria compta amb el recolzament explícit de Vox i del grup municipal Vox Tordera, des de l'organització es vol deixar clar que no es tracta d'un acte tancat ni monopolitzat per cap formació política. Serà avui a les 8 de la tarda a la plaça de l'Ajuntament. La festa del barri de Fibracolor omplirà el cap de setmana amb gastronomia, música i activitats per a tots els públics. Dissabte i diumenge a la pista del carrer de la Mare de Déu de la Mercè i el local social acolliran un programa variat que inclou concert, ball, festa de l'escuma i jocs infantils. Ens en parlava l'Antònia, la presidenta de l'associació.
3: Bueno, pues esteu tot el poble convidats, porteu els nens i el dia 5 pues, que vingui tot el poble, però bueno, que sobretot per al gran concert que farà l'Edu, que com sabeu és de la nostra terra, de Tordera.
1: El gasoil s'abarateix 10 cèntims per litre per la rebaixa de l'impost sobre hidrocarburs. El govern espanyol disminueix el gravamen al dièsel per fer front als efectes de l'inflació, mentre que el calendari per retirar la rebaixa de l'impost a la benzina. En parlarem avui a l'informatiu de la plana també comarcal, de les notícies d'interès de la jornada i, com no, de la previsió del temps. En Joaquim Serra ens portarà tots els detalls de la previsió per aquest dimecres. Tot plegat ho expliquem avui a l'informatiu. Informatiu de Ràdio Tordera, ho ampliem a les 10. Fins llavors.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera. Xarxa.
4: Bon dia, obrim per vacances.

0: Una de les millors coses que es poden col·leccionar són fotografies. Imagineu, no heu pensat mai allò de lo bonic que seria si alguna imatge que veieu, qualsevol cosa que veuen els vostres ulls, sense haver de passar per càmera fotogràfica o per mòbil, poguéssiu fer clic i mantenir a la retina, a la ment, per sempre, aquella imatge i poder-la recuperar quan sigui, és clar, no? Simplement captar el moment exacte que estàs veient. Doncs sí, el més semblant que podeu fer és això, fer un recopilatori de fotografies, que ha canviat molt la història, d'això de recopilar fotografies, perquè avui que les tenim en format digital, doncs ja no té aquell punt romàntic que tenia abans quan les havíem de repassar en paper. De fet, d'aquest punt melancòlic de veure fotografies ja mig desgastades pel temps, no?, en un àlbum o guardades en una caixa de llauna i anar-les anant repassant, anant repescant. Aquelles fotos, a més, que tenien un punt, què us diré, doncs, improvisat, eh? No eren buscades, sinó que les agafàvem al vol. Color sèpia moltes vegades, o color d'aquelles fotos dels anys 80 que estan envermellides o que estan ja mig desgastades, si sabeu a què em refereixo, no? Doncs això ho transmeten super, super bé els The Cure amb aquest tema, tot un clàssic, Pictures of You. Era, el van treure, vaja, l'any 1989, i els més fans de The Cure, que sé que n'hi ha molts que ens esteu escoltant, segurament recordareu que formava part de l'àlbum Disintegration. Estava esperant l'oportunitat per escoltar els The Cure i que en un moment o altre de l'Obert han de sonar, perquè són d'aquelles bandes que tenen la gràcia, i això crec que és difícil d'aconseguir, no sé si estareu d'acord, tenen la gràcia de que ajunten poesia pura, lírica pura, i amb el missatge, amb un tipus de sonoritat, amb una composició musical que hi va perfectament. Quan el missatge de la lletra i el missatge musical conjuguen perfectament, sabeu que una cançó arriba a l'ànima. Pictures of You, us recomano aquest tema i tot l'àlbum dels The Cure. No sé si també li agraden, si en té referència, si és una mica així gòtic també, el nostre company, l'Enric de Cardedeu. Enric Rubí, bon dia.
1: Molt bon dia, què tal?
0: Jo et veig més lluminós, eh? Els The Cure són com a més de tardor, més melancòlics i arrossegadets. Jo te veig més lluminós a tu, Enric?
1: T'haig de dir que el meu mes és la tardor, eh? Ai, la meva estació.
0: Mira, coincidim també.
1: I m'agraden molt, però t'haig de dir que no tinc tanta cultura musical anglesa com m'agradaria.
0: Bueno, és simplement tenir edat, Enric.
1: Ja està. Exacte, mira, fàcil com això.
0: Escolta, que avui preguntem per una cosa molt divertida, que qui més qui menys ho ha intentat, i a molts ens hem quedat allò amb l'intent només, eh? Col·leccionables.
1: Doncs sí, jo tinc molt aquesta intriga que t'ho has dit, de saber si alguna persona sobre la Terra o a Catalunya ha aconseguit acabar-ne algun, perquè t'haig de dir que fins i tot jo m'he sorprès de saber fins on ens remuntem amb els col·leccionables. Núria, a veure,
0: t'haig de dir que... Ai, clar, ara faràs història dels col·leccionables?
1: Sí. T'haig de dir que no estem parlant ni de rinocerons llanuts ni de l'antiga Grècia, evidentment, però saber que van aparèixer a finals del segle XIX m'ha sobtat, perquè dius, ostres, evidentment no hi havia anuncis per la televisió, llavors els col·leccionables, però sí, i és que tot plegat van començar a publicar-se l'any 1872 a Europa, que déu-n'hi-do, eren targetes il·lustrades llavors que venien amb els productes d'extracte de carn i es consideraven la llavor d'aquest fenomen, no?, que ara omple tot aquest final d'estiu, principi de temporada, deixant dir més que de tardor. De fet, a Catalunya, les primeres col·leccions impreses comercials van sorgir pels vols del 1895, per tant, molt poc després, uns 20 anys escaig, amb làmines de temes populars i costumistes, abans de passar a omplir àlbums d'esports a principis del segle XX, que va ser un enorme boom.
0: Esports ja van ser dels primers col·leccionables que hi havia, doncs, eh?
1: Sí, al cap de poquet de començar aquí ja van començar. De fet, ara bé, el format de fascicles, com pròpiament comentem avui, pel que fa a obres culturals o llibres per lliuraments setmanals, diria ser el concepte modern del col·leccionable de quiosc que tots coneixem. Sí. El sistema agafa molta força coincidint amb l'expansió de la impremta de masses i la premsa durant les primeres dècades del segle XX. I pel que sembla, Núria, els temes dels col·leccionables és un tema fora de modes, de modes que tornen o de modes que no han marxat mai. I és que en un dels col·leccionables més esperats per aquest setembre és la celebradíssima expansió de cartes celebració 30è aniversari de Pokémon.
0: Què dir? Sí, encara.
1: Núria, pensa que jo vaig ser un dels que vaig fer la primera generació de cromos Pokémon quan tocava per edat, no dic que hi hagi d'edat amb això, però jo tenia uns 8 o 9 anys, cosa que vol dir, com anem dir, que fa 30 anys, o el que és igual, més d'un quart de segle que la cosa ja aguanta.
0: Tant de temps fa dels Pokémons ja?
1: Oi que sembla increïble?
0: Sembla increïble.
1: Sí.
0: Clar, la gràcia dels Pokémons, que això també ha evolucionat, és que no només les cartes les tens per posar a l'àlbum, sinó que serveixen per jugar. I això... mola molt. Clar, no és una cosa estàtica que tu mires simplement, no, serveixen per jugar.
1: Inclús el fenomen aquest que després ha hagut, doncs, tot, ja per les sèries, d'aquest joc, no? De que la gent va pel carrer, tiquet en llocs, després s'ha sabut que això ha servit per alimentar els inicis de la IA i de llocs de plataformes de mapes, no?
0: Els caçadors de Pokémons, et refereixes, no? Allò que la gent quedava per caçar Pokémons amb el mòbil. Uf, sí, això encara es fa, Enric, tu saps?
1: Es fa encara. Com a mínim, em consta que es fa. Tinc algú al meu entorn que encara ho fa i sí. I tant. Llavors...
0: Curiosíssim, eh? Després... Digues.
1: No, que s'ha lucrat la persona que va inventar els Pokémon, eh?
0: Déu-n'hi-do, i això és només un dels col·leccionables. Parlàvem al començament d'estiu, just la primera setmana, ens enganxava la setmana final del Mundial de Futbol, no? Que ha sigut un boom, una bomba, vaja, el col·leccionable d'enguany del Mundial de Futbol. I, en fi, de tota mena, jo sé, a més, que aquests àlbums de cromos, estiguin acabats o no, també són peces de col·leccionista, aquests més antics, no? Que els trobes als mercats dels encants i tot això.
1: I tant, i la gràcia és, recordo l'entrevista que vam fer, no? Aquí, com bé deies a principi de temporada, que la gràcia és fer, ja no la compra, sinó aquest intercanvi, no? Aquest punt de trobada, aquest punt social, no? Que ara moltes vegades en molts jocs actuals es perd, perquè són més de pantalla, doncs en aquest cas tornar a sortir carrer, a punts de trobada, conèixer gent, fer vincles, etc.
0: Estem parlant de col·leccionables bàsicament en cromos, en paper, amb targetetes, però vaja, podeu col·leccionar, o podeu ampliar qualsevol col·lecció que hagueu fet a la vida, eh? Aquella col·lecció de, no sé, és que no ho sé, jo me'n faig de tasses.
1: Ah, veus?
0: Jo té un límit d'espai, però bueno.
1: Jo tinc primers fascicles de moltes coses. La primera suspensió del cotxe teledirigit, saps? El primer màstil del vaixell de fusta. Sí. El primer Podria haver col·leccionables de la primera cosa, saps? Sempre i guanyaríem.
0: T'imagines? Ah, doncs mira, estaria bé.
1: Veus?
0: És una filosofia de vida, també.
1: Sí.
0: Expliqueu-nos-ho tot sobre les col·leccions que teniu o que us agradaria fer o alguna anècdota, que això és el que ens fa més gràcia. Com ho fem, Enric, per participar?
1: Doncs mira, això és molt senzill. Entreu al nostre Instagram i a l'Instagram trobareu el reel que pengem cada matí i allà doncs trobareu, podeu escriure o explicar-ho, o també al nostre WhatsApp del programa. Per tant, també el teniu especificat allà al reel, també us ho anirem comentant durant tot aquest programa d'avui. Per tant, esperem els vostres àudios i també esperem els vostres comentaris. Volem escoltar-vos a veu. Vinga,
0: mira, i com que jo sé que molta gent està dient, però el WhatsApp, jo vull
1: entrar
0: per WhatsApp. Sí, el tens, jo el també.
1: Home, i tant. Digues. He allargat aquesta frase per trobar-lo. És el 696-16-46-65. 696-16-46-65. El vostre programa de confiança.
0: Obert per vacances. Molt bé. Enric, moltíssimes gràcies. Fins ara.
1: Salut i bon programa.
0: Fins ara vol dir fins a les 10. A les 10 tornarem a connectar i ens farem ressò de tots els missatges que ens anem enviant al llarg del matí. Vinga, va, que parlant de col·leccionables, sempre que tenim corda per estona, eh? Podríem omplir les dues hores, l'Enric i jo, xerrant d'això, lleugerament, i d'aquestes cosetes. Volem que parleu vosaltres. Enviem-nos missatges i a les 10 els llegirem. Anem per feina, perquè parlarem d'altres qüestions a part de col·leccionables i molt, molt xules totes.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: Doncs mireu, justament ara fèiem ressò, no? Fèiem un apunt sobre la intel·ligència artificial, la que va, deia l'Enric, va sortir, o podria ser el començament, no?, amb aquesta caça de Pokémons que, en fi, que convocava moltíssima gent als carrers. Doncs parlarem de la IA, de la intel·ligència artificial, justament, però un pas més enllà. Com fer el projecte? El projecte diu IA amb consciència, perquè es fa la idea. Com fer, doncs, això, utilitzar-la de manera que tingui consciència. Més que la IA, jo crec que la consciència l'hem de tenir nosaltres, eh? Però ara ens ho explicaran des de Terres Lleidatana. Serà la primera entrevista de l'Obert per Vacances d'avui. Després marxarem cap a Calella per conèixer com és això d'enamorar-se, de tenir un crush a la tercera edat. Diuen que l'amor no té fronteres i no té edats, doncs avui ho comprovarem amb un reportatge que ens hem preparat des de Ràdio Calella. Tornarem a Tarragona perquè avui dimecres s'inaugura el Festival Internacional de Teatre de Tarragona, el FIT. Ens fa moltíssima il·lusió, no us podeu imaginar l'ambient de festival de teatre que tenim aquí durant aquests dies, que tindrem durant aquest cap de setmana. Nana, i us volem convidar a tothom que ens escolteu que passeu un moment o altre a veure bon teatre, noves dramatúrgies per Tarragona. Parlarem del FIT, doncs. El reportatge sobre els col·leccionables, ampliant-ho tot, ens el duen des de Tordera, des de Ràdio Tordera. També des d'Altafulla marxarem al capdamunt d'una ermita per connectar el nostre cos, la nostra ment amb la natura, i tot plegat a través del moviment corporal. I és que diuen que al setembre pot ser com un recomençament, no? Com fer un reset i tornar a començar, com si fos un any nou que comença ple d'oportunitats i noves esperances. I un parell de punts culinaris abans de tancar programa. Al convent de Santa Clara de Tortosa, les monges ens ensenyaran a fer dolços típics i tancarem amb l'espai de cuina avui amb la companya Marina Pérez Got, que ens duu a tastar una delicatessen, de fet delicatessen avui dia, però un plat molt popular de la cuina tradicional mallorquina, les aubergines, que diu ella, les aubergines farcides. Doncs tot això omplirà les dues hores d'avui de l'Obert per Vacances.
2: Obert per Vacances.
0: Com sempre, com és tradició, el programa comença fent ronda d'actualitat. Passem per les quatre províncies, de les quatre capitals, vaja, de Catalunya. La primera parada la fem a Girona. Els companys de Girona FM, concretament el Pau Villafanya, que ja el tenim preparat. Pau, bon dia.
3: Molt bon dia, Núria.
0: Mira'ns, el primer municipi que és protagonista de la ronda és Salt. Salt ha multat 110 conductors aquest any 2026 per circular pel carril bus, i això tot plegat gràcies a les càmeres dels agents de la policia local.
3: Les infraccions estan sancionades amb 200 euros cadascuna i s'apliquen a partir de les proves que obtenen els agents de la policia local de Salt, que van en moto a través de les càmeres que porten instal·lades. Aquest sistema permet gravar l'evidència de la infracció i al moment connectar-se en temps real a la DGT per conèixer tota la informació del vehicle. Els principals motius de les sancions han estat per circular pel carril bus incomplint l'ordenança de circulació, tot i que la policia també n'ha imposat per aturar-se al carril bus per fer càrrega o descàrrega.
0: I mira, ja les poblacions comencen a fer balanç turístic i balanç també del que ha estat l'estiu amb aquestes altes temperatures. Ens expliqueu que Lloret de Mar estudia diferents estratègies per mantenir l'atractiu turístic tot i l'increment de les temperatures.
3: Sí, i és que el fet que cada vegada siguin més freqüents les onades de calor podria ser un desincentiu a l'hora de traure visitants al municipi. Per això l'alcalde, Adrià Lameles, ha explicat que cal actuar i estar preparats per tenir una infraestructura turística que pugui acollir els visitants mentre hi hagi episodis d'altes temperatures. Algunes de les primeres accions, diu, són crear més espais d'ombra, més refugis climàtics i naturalitzar zones urbanes. Això hauria de permetre baixar la temperatura i garantir que els turistes segueixin passejant pels carrers comercials.
4: Ens hem d'adaptar, hem de visualitzar el futur i hem de treballar per prevenir-ho, no? I perquè quan arribi, estar preparats. Aquest és un gran tema, hem de crear més espais de refugis climàtics dels que ja hem creat, perquè ens estem preparant per això. Hem de crear més espais d'ombra, hem de crear espais més naturalització, menys asfalt, menys ciment, i tot això ja ho estem fent. Ja estem preparant el municipi de Lloret de Mar pel que vindrà del canvi climàtic.
3: De moment, els empresaris estan a l'espera de veure si la temporada vinent aquestes onades de calor tenen un efecte en les reserves.
0: I encara us expliquem que 140 investigadors es reuneixen per treballar sobre l'impacte dels llacs arreu del món. I on ho fan? Evidentment, a Banyoles.
3: Es tracta del Congrés Gleon, que per primera vegada a la història es fa a la capital del Pla de l'Estany. El canvi climàtic, l'increment de la temperatura de l'aigua o el creixement de les algues són alguns dels temes que tractaran els grups de treball del Congrés, que s'acabarà aquest divendres 4 de setembre.
0: Molt interessant tot plegat. Pau, moltíssimes gràcies i fins demà.
3: Fins demà.
0: Acomiadem doncs el Pau Villafanya des de Girona FM i ara enllacem amb la companya de Rubí Ràdio, amb la Marina... No, la Marina Pérez, no, la Mariona Jerez. Tenia aquí un parany a guió. Mariona, bon dia.
5: Bon dia, Núria.
0: Bon dia. Mira, comencem parlant sobre la vaga de bibliotecaris de Barcelona, no?, que fa tancar més d'una trentena...

0: presentades en les 13 reunions celebrades des de febrer. Entre les millores que s'han presentat hi ha l'aplicació de la jornada 35 hores setmanals pels 482 llocs de treball del conjunt del Consorci de Biblioteques de Barcelona, la funcionalització absoluta i total de la plantilla del Consorci en el marc de l'Ajuntament i una millora retributiva d'un 8%. Escoltem a Burguillós.
1: A veure, durant tot aquest període, des del febrer que portem treballant, vam constituir al febrer la comissió negociadora i hem dut a terme fins a 13 reunions de la pròpia comissió negociadora fins a finals de juny, d'acord? Hem anat plantejant i hem posat al damunt de la taula diverses millores, no?, que estan vinculades també a aquesta adhesió al conveni municipal.
0: Per altra banda, Pau Solsona, delegat sindical de la CGT al Comitè d'Empresa del Consorci, declara que no accepten l'acord i volen seguir endavant. Insisteixen que no hi ha negociacions des del juliol i que han quedat estancades.
2: Per altra banda, us reportem el gran èxit de The Weeknd a Barcelona. Han fet parada la banda en la seva gira After Hours Till Dawn.
0: Sí, The Weeknd ha desplegat aquest dimarts a Barcelona un espectacle audiovisual de gran format en el marc de la seva gira. Ho ha fet davant de més de 50.000 persones que s'han aplegat a l'estadi Lluís Companys, on el cantant canadenc ha ofert un extens repertori que ha combinat diverses cançons del seu treball més recent amb èxits consagrats de la seva discografia. L'autor d'àlbums com After Hours, Down FM o Hurry Up Tomorrow ha apostat per una posada en escena inspirada en una distopia, amb una gran estàtua coronant la pista, escenografia, cos de ball, flames, làsers, efectes especials i focs artificials. El seu tour, que ja ha fet parada a Madrid, ahir va passar per l'Estadi Olímpic de Barcelona i ja ha recaptat més de 1.000 milions de dòlars.
2: Mariona, tal com ho expliques, vas estar al concert, tu, no?
0: No, què va.
3: Però t'agrada, no. The Weeknd?
0: Jo m'apunto a tots els concerts.
2: Molt bé, ho has explicat amb molta passió. Vinga, va, que ens posem seriosos ja per una darrera notícia en clau necrològica, i és que ha mort un home embolcat al camió formigonera que conduïa això a l'Esquirol.
0: Sí, ha mort aquest dimarts a primera hora de la tarda embolcat el camió formigonera que conduïa a la carretera BP5207 en el terme municipal de l'Esquirol, a Osona. La víctima és un veí de Cerdanyola del Vallès de 49 anys i, segons han explicat des del Servei Català de Trànsit, les causes del sinistre estan sota investigació. Des de principi d'any ja portem 88 persones que han perdut la vida en accidents a les carreteres, 34 d'aquestes són motoristes, 10 vianants, 5 ciclistes, 4 conductors de tractors i una de patinet.
2: Mariona Jerez, moltíssimes gràcies des de Ràdio Rubí. Una abraçada.
0: Gràcies, fins demà.
2: Fins demà. Cap a Lleida que marxem. Des de 1 a 1 saludem el company Quim Gasó. Quim, bon dia.
4: Hola de nou, bon dia.
2: Hola de nou, ben trobat. Escolta, comencem parlant de la detenció d'un menor relacionat amb la mort violenta d'un home a Balaguer, vinculada amb un accident de trànsit. El jove ja ha passat a disposició de la Fiscalia de Menors.
4: Sí, en uns fets que es remunten a dimecres passat, dia 26 d'agost, quan cap a les 11 de la nit hi va haver un accident de trànsit al nucli urbà de la capital de la Noguera. A l'interior del vehicle sinistrat, els Mossos hi van localitzar el cos sense vida d'un home que presentava, però, possibles signes de violència criminal previs a l'accident. Els agents van obrir una investigació per aclarir les circumstàncies de la mort i aquest dilluns van detenir el menor que presumptament estaria relacionat amb els fets. El jove, com bé deies, ja ha passat aquest dimarts a disposició de la Fiscalia de Menors.
2: I un nom propi, el de Joan Baraut, que és el nou cap regional del cos d'agents rurals a Lleida. Aposta per la proximitat, la prevenció i la coordinació com a principals eixos d'actuació. Baraut substitueix a Llorenç Ricou després de 23 anys al capdavant de l'àrea.
4: Aquest dimarts va tenir lloc la presentació del nou cap del cos d'agents rurals a la delegació territorial del govern a Lleida. El nou cap va explicar els reptes que afronta el cos, que doblarà plantilla i en seran 170 d'agents en 4 anys a Ponent.
5: Primer seria reforçar aquesta proximitat amb el sector primari i la presència al territori, val? La regió de Lleida no es pot liderar d'esquenes al sector primari, d'esquenes als agricultors, d'esquenes als ramaders. El segon repte, gran repte, seria el de reforçar les relacions institucionals i la coordinació operativa. Però no quan es produeix una emergència, una incidència, sinó abans. I per últim, el tercer gran repte seria potenciar la prevenció i la pedagogia, val? Perquè la prevenció és la millor eina per protegir el medi natural. Una societat que està informada és una societat més compromesa amb la conservació del patrimoni natural.
4: Entre d'altres aspectes, Barraud va destacar les actuacions del cos en els incendis de la campanya de la Sega. Enguany han registrat 17 a la província de Lleida, afectant unes 700 hectàrees.
2: I ràpidament us expliquem també que la sinistralitat a les carreteres

0: Les catalanes s'ha reduït un 11% fins al 31 d'agost, això en comparació amb el mateix període de l'any passat, i ha tancat el 8è mes de l'any amb 87 morts.
1: Així ho indiquen les dades provisionals del Servei Català de Trànsit, publicades aquest dimarts. Dels 87 morts arreu de Catalunya, 73 han estat homes i 14 dones, mentre que gairebé 4 de cada 10 víctimes mortals han estat motoristes, que augmenten un 13%. En aquest sentit, els col·lectius vulnerables aglutinen més de la meitat del total de la mortalitat a les vies catalanes, registrant 34 motoristes, 10 vianants i 5 ciclistes entre les víctimes. El tipus d'accident més freqüent ha estat les sortides de via, amb 27 casos, i els xocs frontals, amb 24, mentre que l'AP7 ha condensat la xifra més elevada de víctimes mortals en 12.
0: Doncs vinga, amb aquestes notícies que ens arriben des de Ponent, també anem a tancant la ronda informativa. Quim Gasó, des de Lleida 1-1. Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies, fins ara.
0: Però no tanquem sense abans passar per Tarragona, en aquest cas per Terres de l'Ebre. I és que allí, entre les notícies destacades, en tenim un, el rescat de 28 gossos a l'interior d'un habitatge de Santa Bàrbara. Algun dels gossos portaven xip i han pogut ser retornats als seus propietaris. La resta continuen amb l'entitat engrescats i en cases d'acollida. Ens en dona més detalls la companya de la Plana Ràdio, Tere Giné.
2: Efectivament, Núria, 28 gossos van estar rescatats de l'interior d'un habitatge de Santa Bàrbara en una actuació en què participava l'entitat Engrescats. Inicialment, els Mossos d'Esquadra havien informat l'entitat que havia 5 gossos, però una vegada a l'interior de l'habitatge en van aparèixer més, fins a arribar a 27 animals rescatats. El número 28 va ser localitzat el passat diumenge. La gerent d'Engrescades, Núria Espanya, explicava els problemes que presenten aquests animals.
3: Hi ha una miqueta de tot. La majoria en molts de problemes dermatològics degut a la gran brutícia que portaven incrustada dins d'ells, problemes de pell, otitis, molts tenen infeccions a les orelles, també de la mateixa brutícia, les almohadilles pues, estan cremades, hi ha algun que tenen sang, que estan pelades, pues, d'això mateix, tot de la superfície poc neta que vivien, pipis, caques, de tot, no? I després n'hi ha un que el tenim ingressat perquè tenia una pulmonia. Alguns han estat, els van tindre que donar els primers dies poc menjar i per anar augmentant, perquè quan tenen tanta gana i mengen molt, tampoc no és bo per a ells.
2: Una de les sorpreses era comprovar que gairebé tots els gossos portaven microxip, fet que ha permès reconstruir diferents històries i fins i tot recuperar animals que havien estat perduts pels seus propietaris. Espanya explica emocionada que un dels casos va poder confirmar que un gos rescatat era un animal que una família feia temps que buscava. Els gossos estan ara repartits entre diferents refugis i cases d'acollida mentre es resol la seva situació. L'entitat també demana estar alerta davant possibles situacions de maltractament o acumulació d'animals i actuar quan hi hagi indici de que aquests no es troben en bones condicions. Engrescades també fa una crida a la ciutadania perquè faci donacions a través del seu Bizum 05614, ja que l'atenció d'aquests animals suposa una important despesa veterinària i de manutenció per l'entitat.
0: Moltes gràcies, Tere Giné, companya des de la Plana Ràdio. I encara un darrer apunt molt ràpidament per recollir les altres notícies de Tarragona, del Camp de Tarragona. Marina Pérez Cot, bon dia.
4: Bon dia.
0: Comencem parlant de canvi climàtic. Tira.
4: Doncs sí, parlem de canvi climàtic i és que des de la Universitat Rovira i Virgili estan estudiant què hauria passat amb les danes de Tarragona si la temperatura del mar hagués estat més baix. Pel que fa a la precipitació, l'estiu ha estat sec a molt bona part de Catalunya, excepte el Camp de Tarragona, on els episodis de precipitació intensa de l'agost han fet que localment s'hagi superat la mitjana climàtica de pluja d'estiu, tot i que encara tenim el mar molt calent. Veurem què passa aquesta tardor. Altres notícies, Núria, per
0: la Castellera, no?
4: Exacte. Per segon cop, tres colles tarragonines participaran en la jornada de diumenge del concurs de castells. Ja coneixem les 42 colles que poden participar a les tres jornades del concurs de castells i tres a la jornada de diumenge de Tarragona, que són la Jove de Tarragona, els Xiquets de Tarragona i els Castellers de Sant Pere i Sant Pau. També hi seran a la jornada de diumenge tres colles de Barcelona, els Castellers de Sant, els de Vila de Gràcia Gràcia i els de Barcelona. L'últim concurs de castells, els de la Vila de Gràcia, havien anat a la jornada de dissabte, igual que els castellers de Sant Pere i Sant Pau. Recordem els primers classificats, que són els castellers de Vilafranca, la Vella de Valls i les Joves de Valls. Ara ja tenen menys de 48 hores per confirmar la seva participació.
0: Ah, que potser si diuen que no, potser diuen que no.
4: Els Minyons de Terrassa solen renunciar.
0: Sí, és veritat, tens raó amb això.
4: I dos apunts així molt ràpids. Avui ja es presenta la programació completa de les festes de Santa Tecla d'aquí a Tarragona. La podrem conèixer d'aquí una estona. I continuar, el tret de sortida oficial es fa avui al Festival Internacional de Teatre de Tarragona, que en parlarem més endavant.
0: Farem la segona entrevista d'això. Moltes gràcies, Marina. Fins ara.
4: Fins ara.
0: Doncs vinga, tancada la ronda d'actualitat ràpidament. Entrem en matèria amb la primera entrevista del dia.
5: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
0: I comencem parlant sobre intel·ligència artificial, que què us hem de dir, no? Ja ho veieu, està tenint un gran impacte en un munt d'àmbits del nostre dia a dia, però... I els mestres que ens estan escoltant diran, sí, sí, el món educatiu possiblement és un dels àmbits en què doncs, se'ns gira més feina, perquè ha irromput aquesta tecnologia, vaja, amb una potència increïble, i això afecta a més població vulnerable, joves i adolescents, fins i tot infants. Com l'han de manipular? Com l'han de, no? com l'han de tocar? Com utilitzar la intel·ligència artificial perquè sigui realment una eina i no se'ns giri en contra o no malmeti justament la formació dels nostres joves i infants? Doncs d'això ens en poden donar més detalls en una entrevista que fa el company d'UAU Lleida, el Quim Gasó. Quim, bon dia.
1: Hola de nou.
0: Parlem d'una entitat que es diu Xerpia, ho dic bé això?
1: Correcte, ara ens ho dirà el seu fundador, el Javi Badia, que ja el tenim també als estudis d'UAU Lleida Ràdio, que saludem ja en el dia d'avui. Bon dia, Javi.
6: Hola, bon dia. Moltes gràcies per comptar amb mi.
1: Per parlar, com bé deies, Núria, d'aquesta iniciativa de formació en intel·ligència artificial que ha desenvolupat el programa I amb consciència, una proposta educativa creada a Lleida Ciutat per alfabetitzar, diuen, alumnat de secundària en intel·ligència artificial. Anem directe al gra, Javi. Com definiries la relació entre els adolescents i la intel·ligència artificial?
6: Perfecte, és una relació força intensa. Hem de pensar que ha irromput la intel·ligència artificial com una cosa que els dona resposta a qualsevol tipus de pregunta, els dona amb molta seguretat, damunt els hi fa la pilota, no? Llavors, clar, és una eina que està a l'abast de qualsevol, per tant, què millor, no? Què millor que utilitzar-la i que ens doni respostes.
1: Això, evidentment, doncs, té els seus riscos, té també els seus beneficis. Clar, el tema de la intel·ligència artificial el sé molt novedós, és un dels temes també que volíem tractar. Cadascú l'utilitza una mica en base als coneixements que pugui tenir, amb diverses finalitats, fins i tot també per treure-li partit en diversos àmbits d'interès en els quals poden tenir cadascú doncs, aquest interès precisament. És molt complicat generalitzar, ho sé, però en termes generals, per què utilitzen la intel·ligència artificial els adolescents?
6: Bàsicament, té diversos usos. El principal, pel que estem aquí, és perquè els ajudi a fer tasques. No? Els ajudi a estudiar, els ajudi a fer treballs, els ajudi a fer deures, els explica una cosa d'una manera diferent, li faci preguntes per preparar un examen. Sí, és cert que molts estudis van en la línia que també l'utilitzen molt com a consellera, no? Per motius més personals, em pots ajudar, tinc aquest problema... Però bé, això és un altre, és un altre meló a obrir.
1: I anant primer en el cas dels centres educatius, després parlarem de la relació general, els mestres, els professors, la gent que ha d'educar aquests futurs adults, quins problemes es troben a l'hora de decidir com l'he de fer servir? Ja no tan sols en l'àmbit més purament avaluatiu, que possiblement aquí doncs hi ha hagut molts canvis en els últims anys, però ja en la relació completa dels alumnes amb aquesta nova tecnologia.
6: Clar, hem de tenir en compte que el sistema educatiu té moltíssima inèrcia. Fer qualsevol canvi costa molt. Pues, clar, si a un professional qualsevol ja li està costant molt aquesta adopció de l'IA, imagineu a un docent que té que interioritzar-la pel seu ús del dia a dia, però a sobre també ha de pensar com ensenyar l'alumnat, com fa un bon ús, que no me la utilitzin malament, que aprenguin... és molt més complicat, val? És molt més complicat. Llavors aquí és on estem tenint la problemàtica, però bé, el sector docent és un sector ultramotivat que li fica més hores que un rellotge. Jo porto pràcticament 4 anys fent formacions a centres educatius, a professorat de tots els nivells, i hi ha una motivació molt gran per fer aquesta adopció amb intel·ligència artificial i poder-la portar a l'aula amb molt, molt de criteri.
1: Ho veu més els professors i docents com una oportunitat o com una amenaça, la presència de la intel·ligència artificial?
6: Tot depèn. És un sector molt ampli, però en general jo el que estic veient és que és una eina que generalment dona molta por, molta inseguretat, però a la que comences a tocar-la, comences sobretot a comprendre-la, com funciona, li veus moltes possibilitats. Llavors vas veient com la gent a les formacions se va engrescant i va, ostres, i em pot fer ajudar amb això, i me pot fer això altre, i me pot descarregar de tasques més burocràtiques i li puc aportar jo valor a la tasca més de persona, més empàtica, més d'acompanyament. Jo penso que en general la visió és positiva.
1: I precisament per abordar aquest gran repte entre els adolescents i la intel·ligència artificial, tornem al motiu de l'entrevista, des de Xàrpia, aquesta, ja ens explicaràs tu ben bé, però plataforma, entitat que vas fundar, heu creat el programa Ja amb Consciència. De què es tracta?
6: Sí, bueno, Xàrpia neix amb l'objectiu d'apropar les formacions d'IA als centres educatius. Jo durant gairebé 4 anys, com t'he dit, he estat formant centres, claustres, professorat, i m'he donat compte de que el gran problema és: i ara què fem amb l'alumnat? Vale, en sabem molt, sabem fer moltes coses, ens pot ajudar molt a la tasca docent, però i l'alumnat, què passa amb ell? Llavors, a partir d'aquí, neix aquesta idea, deia en consciència, que és un programa educatiu que el que pretén és alfabetitzar l'alumnat de secundària en l'ús de la intel·ligència artificial. O sigui, no tant utilitzar-la, que sí que es fa amb mòduls posteriors, però saber què és, en què consisteix, quins riscos té, la part ètica, els biaixos, etc.
1: Imagino que amb un temari que no és concret no ha de ser igual ensenyar sobre intel·ligència artificial que fer-ho sobre llengua, matemàtiques o història. Jo t'ho deia fora de micros, que havia estat repassant una mica la vostra web per fer-me una idea de com s'ensenya això, i m'ha cridat l'atenció que baseu el vostre mètode en 4 consignes molt clares, que són pensa, qüestiona, comprèn i actua. Ens pots fer 5 cèntims una mica en què consisteix o què implica cada fase?
6: Sí, si ens parem a pensar, és una metodologia que ens val per qualsevol qüestió que tinguem a la vida, no? O sigui, per què el pensa? Perquè nosaltres li fem una pregunta a l'intel·ligència artificial, no? Li donem una instrucció, un prompt. Nosaltres hem de pensar abans de fer aquest prompt, perquè en funció de com sigui aquest prompt, on tindrem un tipus de resposta o una altra. Serà millor resposta, estarà basada en dades més fiables o no. Per tant, aquest pensa és hiperimportant abans de fer qualsevol tasca a la vida. Un cop la IA ens genera una resposta, hem de qüestionar-la. Sempre ho dic, hem de ficar-la en quarantena, perquè moltes vegades la IA s'equivoca, al·lucina, inventa. Per tant, hem de validar si això és cert o no és cert, o si podem millorar a base d'iteracions. Un cop tenim la resposta que nosaltres ens satisfà, l'hem de comprendre. No és qüestió de copiar i enganxar. És qüestió de veure, ostres, això que m'ha generat, sí, sembla fiable, però i ara què faig amb això? I aquí ve l'últim pas, que és actuar. Ara que he comprès la resposta que m'ha donat, ara la fico en pràctica.
1: Deixem parar-me en el primer punt, perquè possiblement és difícil avaluar-los un per damunt de l'altre, però crec que és molt important el tema de pensar, sobretot del pensament autònom, que és un altre dels aspectes que remarqueu. És a dir, la capacitat d'utilitzar la IA sense deixar de banda la capacitat crítica. És realment possible, o quan un infant, quan un adolescent s'habitua a utilitzar doncs, aquests mecanismes, aquesta tecnologia, tendeix a deixar de banda d'un per fer servir l'altre?
6: És possible, evidentment. El que passa és que és difícil. No és una resposta trivial. Hem de pensar, jo sempre fico l'exemple de la calculadora. Si tu li dones a un infant que encara no sap fer operacions una calculadora, et costarà moltíssim que aprengui a operar, perquè ja té l'eina que li dona la resposta. Si tu li dones la calculadora en el moment que ja té aquestes operacions consolidades, li potencia, en pot fer més, etc. La IA passa una cosa semblant, val? Hem de respectar una sèrie de processos d'aprenentatge, una sèrie de processos cognitius, i l'hem d'incorporar d'una manera progressiva i amb criteri. Però és cert que un dels grans riscos de la intel·ligència artificial és la descàrrega cognitiva. Però això no només li passa als alumnats, ens passa a nosaltres. O sigui, ens acostumem a que la IA ens faci un post, o ens faci un correu electrònic, o ens faci un resum, i ja, ostres, si ho fa molt bé, per què jo ho he de fer? I ens trobarem que amb un temps ens costarà molt per a alguns professionals escriure segons què o resoldre segons quins tipus de problemes, perquè ho hem descarregat a la intel·ligència artificial.
1: Clar, hem parlat bastant de la teoria per això. Deixa'm imaginar una mica com és una sessió d'aquestes que duu a terme vosaltres una mica més en la part pràctica. Quins són possibles dilemes, qüestions, dubtes, inquietuds que pugueu tractar al llarg d'una classe amb adolescents?
6: Nosaltres ho hem volgut fer tot molt proper, molt vivencial. Llavors tenim una narrativa amb 3 personatges. Tenim el professor Bit, que és el professor de tecnologia expert a mi. Tenim a la Sia, que és la protagonista real, que és l'alumna que vol aprendre i saber com funciona realment, i tenim la Noèlia, que és la professora d'Humanitats, una mica més reticent, que fica damunt de la taula conceptes més, més humanistes, i bé, és una part molt important dels claustres, aquesta, i molt necessària. Llavors, a partir d'aquí, sempre partim de la mateixa premissa, que la IA ja està a la vida del nostre alumnat. No? I comencem a desplegar des de la música que escolten, les sèries que veuen, els posts que els surten a les xarxes, tot és l'intel·ligència artificial. Per tant, a partir d'aquí, nosaltres des del punt de partida, comencem amb base connexions quotidianes de l'alumnat per generar reptes, generar explicacions. Tenim vídeos audiovisuals que expliquen conceptes, tenim treball individual, tenim treballs en grups, metodològicament és molt divers, podem utilitzar la classe inversa i que els alumnes ho facin des de casa i després reflexionin a l'aula. O sigui, és un material molt viu i molt modulable.
1: Hem parlat molt, Javi, del que ens dona la IA, però molt poc del que li donem nosaltres. Què passa amb les dades que compartim? Més concretament, quan parlem de menors d'edat, que possiblement és més sensible que el tema.
6: Sí, és un tema clau aquest. Primer hem de pensar que depèn molt les dades, del tipus de plataforma que utilitzem, no? Si és una plataforma lliure, o és una plataforma ja corporativa, no? Que ja la tenim protegida, si treballem amb local, si treballem al núvol, etcètera. Però bé, en termes generals jo penso que, jo sempre dic que hem de tenir en compte com si tot el que li compartim està en un servidor d'una companyia tecnològica. Per tant, tu què li donaries a una companyia tecnològica? Quines dades li donaries? Llavors, a partir d'aquí, no? Reflexionem, no? Li donaries el teu nom? Li donaries un número de compte? Li donaries patologies que tens? Li donaries la teva foto perquè allò pugui servir per entrenar una IA? Llavors aquí hi ha un treball molt ferm de què es pot compartir i de què no es pot compartir.
1: Doncs de ben segur, Núria, que al llarg dels darrers mesos, anys, anirem parlant de sobres del tema de la intel·ligència artificial amb un col·lectiu tan, com deies, al principi sensible com és als menors d'edat encara en etapa formativa, els adults del dia de demà. N'hem parlat de tot plegat amb el Javi Badia, que és el fundador de Xerpia, d'aquest programa d'intel·ligència artificial aplicada a l'educació. Moltes gràcies, Javi.
6: Moltes gràcies a vosaltres.
7: És esperançador veure que hi ha gent que es preocupa per aquests temes, no? I que realment posa remei perquè les coses funcionin millor. És molt esperançador. Moltíssimes gràcies, Quim Gasó, des de UAU Lleida. Moltíssimes gràcies, company.
1: A vosaltres.
7: Passem d'un tema a l'altre. Diuen, i no és un tòpic, que l'amor no té edat. Amb els anys canvien les prioritats, les experiències i també la manera d'entendre les relacions. Però les ganes de compartir la vida amb algú continuen presents. Això és la introducció que ens aporten els companys de Ràdio Calella per introduir, com dèiem, un reportatge molt, molt bonic que ens parla sobre l'amor a la tercera edat. Us imagineu? Segons a quina edat, no? Tenir un crush? Doncs sí, sembla que és possible.
8: Qui va dir que les papallones a la panxa tenen data de caducitat? Deixem-nos d'històries. L'amor no entén d'edat. Avui parlem de tornar-se a enamorar a la tercera edat i ho fem molt ben acompanyats pel president de l'Espai Caixa de Calella, un lloc per on passen més de 1.200 persones grans amb moltes ganes de compartir i de menjar-se el món. Josep Maria Granyó, primer de tot, què és l'Espai Caixa de Calella?
9: L'Espai Caixa de Calella, per resumir, és una associació entre l'Associació de la Gent Gran de Calella i el que és la Fundació La Caixa. Els dos optimitzem cada una de les fortaleses tant de la Fundació La Caixa com de l'associació. I som una associació amb aproximadament 1.200 socis, el qual és una de les més numeroses de totes les que té la Fundació La Caixa a Catalunya.
8: A dins de l'entitat, podríem dir que feu moltes activitats, gran quantitat d'activitats que involucren, doncs, que ajunti molta gent. Ja veus per on vaig una mica. Aquest concepte d'ajuntar-se amorosament, no? Se'n parla molt, sobretot el jovent, no? Però de la gent gran poder se'n parla poc. Llavors, la meva pregunta és, què tal és l'amor a la tercera edat? Se'n troba a dins de l'Espai Caixa? Hi ha aquest
10: m'has comentat, 1.200 persones. Es troba l'amor allà dins?
9: Una de les nostres coses, una de les moltes coses que estem fent allà és intentar socialitzar la gent, no? D'alguna forma integrar-los una altra vegada a la societat. Ara de lo que se n'està parlant molt de l'edatisme, no? I dintre del concepte d'edatisme està també el que nosaltres procurem a través de les coses que fem, els balls, les excursions, les activitats artístiques. Mirem també de que la gent, d'alguna forma, trobi el buit que en aquests moments pot tindre, no? Que ja ens trobem en moltes circumstàncies. Hi ha gent que quan enviude, doncs el que vol és estar sol. El que lluitem en aquest cas és contra la soledat, no? Però també hi ha molta gent, sobretot la parcel·la dels homes, que el que busquen és companyia. I la companyia dius, bueno, és amor, és interès, és de no trobar-se sol, és una lluita interna, no ho sé exactament, no? Si és amor o no és amor. Jo suposo que no és el mateix l'amor platònic quan tens 18 o 19 anys a quan tens 65 o 70 anys i potser vens d'una relació molt llarga perquè has enviutat, no? Però sí, jo et puc dir que hi ha gent que ho té clar, que el que busca és una companya, i n'hi ha que diu, si la trobo, doncs millor. Però també et dic una cosa, la búsqueda és més per part de l'home que de la dona. La dona potser està més preparada per aquesta independència. Però ens trobem amb casos molt curiosos aquí, d'un percentatge, home, bastant elevat, de persones que s'han conegut aquí i han format parella. També la parella que es forma és també una mica especial i diferent, perquè hi ha moltes vegades un entorn familiar, no? Moltes vegades cada un viu a casa seva i després es troben els caps de setmana o quan se'n van de vacances, no? Però bueno, l'amor, això seria una cosa de que jo ho he preguntat amb ells. El que sí es troba és carinyo, comprensió, companyia, protecció, etc, etc. Sempre és millor estar dos amb companyia que no sols.
10: Hi ha quelcom que li diries a alguna persona que poder té prejudicis, no? De fet, ho has comentat una mica, va relacionat amb l'edatisme, no? Que són aquests prejudicis de aquesta gent a la tercera edat ja l'amor doncs no es troba, no? Això, doncs, el tren ja ha passat, que es diu. Què li diries a aquesta gent que pensa així, d'aquesta manera negativa?
9: Nosaltres no forcem, lògicament, a que la gent s'ajunti, no? El que sí, ells els hi donem una mica el teatre perquè, d'alguna forma, coneguin més gent. Però jo diria una cosa, hi ha un gran problema avui dia amb la gent gran, que és la soledat, no? I una forma de combatre la soledat és, d'alguna forma, ajudar-los a formar parelles. I a vegades són parelles, moltes vegades, més estables, que també fan canviar la gent. A vegades una persona que tu l'has conegut amb la primera dona que tenia un caràcter a la millor especial, al trobar una segona dona s'ha calmat. M'entens? Vull dir que a vegades aquests canvis també poden ser positius. Però sobretot és el lluitar contra la soledat. L'amor, jo suposo que és un amor diferent, vull dir, però és imprescindible i necessari, sobretot amb l'home.
10: Doncs ja ho heu vist, l'amor no té data de caducitat. La capacitat d'emocionar-se, de compartir i de sentir aquestes papallones a la panxa ens acompanya tota la vida. Així que ja ho sabeu, mai és tard per obrir el cor i deixar-se sorprendre.
11: Home, i a ritme de veneres tanquem, clar que sí, des de Ràdio Calella. Jordi Terme, moltíssimes gràcies per parlar-nos de papallones, que és una cosa que ens ve molt de gust ara amb aquestes hores del matí. Els companys de Ràdio Calella també oferint-nos aquest podcast que ens parla de l'amor dels crush a la tercera edat. Seguim endavant. A Tarragona estem d'enhorabona i us volem convidar a tots, especialment des d'avui i durant tot el cap de setmana. I és que estem de Festival Internacional de Teatre. El FIT d'enguany, 13a edició, que té sintonia pròpia, és aquesta que estem escoltant, i té un nom propi, el del Joan Negrier, el seu director, que no sé si està dels nervis, si ja està tranquil perquè la feina està feta. Inaugureu avui, aquesta mateixa tarda. Joan Negrier, bon dia.
12: Bon dia, què tal, com esteu?
11: Com esteu, Valtros? Què tal?
12: Doncs bé, amb els nervis típics d'una estrena i amb la tranquil·litat també de saber que tenim un equip meravellós que està fent una feina excepcional.
11: A veure, que hem d'explicar a tot Catalunya què és això del FIT, que nosaltres el tenim molt interioritzat a Tarragona, són 13 edicions, aquí hi ha un ambientasso de festival brutal, però perquè la gent ho sàpiga d'arreu de Catalunya, què té d'especial aquest Festival Internacional de Teatre que es fa a Tarragona? Perquè n'hi ha d'altres, per tot Catalunya. Què té d'especial el FIT, Joan?
12: Bé, doncs té d'especial, jo suposo que l'ambient que s'hi crea, sobretot per dir la sensació més rellevant que hem tingut aquests últims anys, però té la particularitat de que és un festival on tenim un abonament complet, que crec que és l'únic festival de teatre que això ho pot aportar, on l'espectador fidel pot veure tot allò que s'hi ha programat. I, a més, també convoquem al públic, als programadors internacionals de les companyies i l'organització, a uns sopars populars que fem entre funció i funció, que generen un lloc de debat sobre allò que han vist els dies anteriors o abans de sopar, i, per tant, crec que és com l'objectiu d'un festival, no? A congregar gent per parlar de teatre i per crear sentiment crític.
11: De fet, té aquest, això és el que crea al final, eh? Aquest ambient de comunitat, de festival, perquè moltíssima gent compra l'abonament sense saber encara quin serà el cartell, però confien cegament en que allò els agradarà. Hi ha aquesta intensitat. També és un festival que té el carinyo de la gent perquè està fet com a molt des de casa, no? Cuideu moltíssim des de la mateixa organització fins a la programació, que hi hagi, doncs, això, que sigui un festival casolà.
12: Bueno, com que l'equip que l'organitzem som els de la Sala Trono, que som un equip molt reduït, doncs, malgrat que pel fet, evidentment, som un equip més gran, l'hem d'incrementar perquè som molts més dies de feina, en general, intentem sempre cuidar al màxim tots els detalls. Crec que, jo sempre dic, no, allò que tu vols que et facin quan te'n vas a un lloc, fes-ho tu quan vingui algú a casa teva. I és el que intentem fer dintre de les nostres possibilitats, però sí que ens arriba que les companyies estan molt agraïdes del tracte que tenen aquí a Tarragona, de l'ambient que hi ha, de lo bé que se senten, de com els cuidem, i crec que això per mi és primordial.
11: Companyies, en fi, d'arreu del món, de l'estat espanyol, de Catalunya, no cal dir-ho, però també d'arreu del món, i que presenten propostes, i això és una altra característica del FIT des de la seva primera edició, particulars, especials, i és que el subtítol del festival de teatre és Noves Dramatúrgies.
12: Exacte, Noves Dramatúrgies, sí. El que intentem sempre, durant aquestes 13 edicions, ha sigut portar les noves dramatúrgies, els nous creadors i creadores escèniques que hi ha arreu del món, a casa nostra, perquè puguem conèixer el públic del FIT, què és el que estan, doncs, creant en les seves sales d'assaig, aquests creadors i creadores, que els ocupa i preocupa els creadors contemporanis, que seran, dic jo sempre, els clàssics del futur. No només els de fora, també ens interessa molt fer un focus dels artistes locals, artistes de casa nostra, del Camp de Tarragona, sempre estem rascant per trobar-ne algun que estigui a la programació, i també de Catalunya, evidentment, perquè aquells que venen de fora puguin saber també què es fa a casa nostra.
11: En aquest sentit, hem vist propostes com a una mica atrevides, no? O potser no, doncs això, no de teatre convencional, com podríem entendre usant, evidentment, les noves tecnologies, multidisciplinars, totals. Si n'haguessis de triar, i ara entrem ja en matèria en programació, si n'haguessis de donar-nos algun d'aquests exemples del que veurem a la programació d'enguany, com a noves dramatúrgies, de dir, ostres, aquí fan un experiment especial.
12: Clar, no et puc dir, no puc dir-te'n una sola, perquè realment totes les produccions que hi ha a la programació del FIT ho són. Ja fa anys que hem tret la definició de teatre, dansa, música, circ o escenes híbrides, perquè el teatre contemporani, les arts escèniques contemporànies, ja ho contemplen tot. Per tant, qualsevol de les produccions que la gent vegi aquí, segur que els sorprendran, perquè surten de la convencionalitat del teatre que estan acostumats a veure. El teatre que seus en una platea, veus una funció i te'n vas, amb una història que t'expliquen, amb començament, nus i desenllaç. Aquí, evidentment, moltes es fan en teatres, però d'altres es fan a espais no teatrals, com per exemple l'església Sant Miquel del Pla, que hi haurà l'Anna Confetti fent secrets, i que sempre el públic, com diem, del FIT, allò que s'endurà d'aquest festival com a mínim és sorpresa.
11: Molt bé, és una experiència. Allò que es diu avui dia tant, no?, de les activitats culturals i d'oci, diu, no és una activitat, és una experiència. I, de fet, sí.
12: Exacte.
11: Que realment és això. És això.
12: Sí, perquè justament no només hi ha exhibició, sinó que, a més, el festival, com tu dius, és una experiència perquè també t'aporta formació, fem workshops, aquests sopars, com deia, als vespres, al Passeig de les Palmeres, o també aquests vermuts teatrals que fem divendres i dissabte, on amb un vermuter també podem veure un espectacle i debatre d'allò que hem vist i començar a fer sinergies entre participants, entre el públic, entre companyies, i crec que això és per mi bàsic, també.
11: És que, sí, conviuen amb aquests espais de socialització, conviuen perfectament a públic, més que motivat i exaltat, diguéssim, no? Encara amb els ulls brillants del que acaben de veure, conviuen amb els mateixos membres de les companyies. companyies. Escolta, i abans ja has passat de puntetes, però crec que és molt important el tema de les localitzacions dels espais, i és que escampeu teatre per tota la ciutat i en espais que a vegades tenen aquell punt de teatre de proximitat, no? Aquell punt tan íntim i tan bonic en què ens ve de gust que ens expliquin històries.
12: Exacte, ja, vol dir, el festival va néixer amb aquesta filosofia, no? Fer teatre en espais emblemàtics, històrics de la ciutat. Afortunadament, el públic ha anat creixent i hem hagut d'ocupar espais teatrals amb un equipament tècnic important per poder proposar a les companyies que venen cada vegada més potents i amb més necessitats tècniques, però sempre mantenim aquesta filosofia inicial que dèiem, aquest esperit de fer teatre en espais no teatrals. Aquest any, com deia, doncs, tenim l'Anna Confetti en una església o tenim la calidesa de la companyia Coma 14 a la sala d'actes de la cooperativa obrera, etcètera, etcètera. I també, a part d'això, crec que és important dir que no només fem programació a la ciutat, sinó que també sortim fora de les muralles. Enguany estem a la Canonja i a Vilaseca, que ens han acollit, els hem seduït, i ja són municipis fit amb els seus equipaments meravellosos, i que crec que això anirà creixent segons passin els anys.
11: El públic d'aquí de la zona ja ho coneix, de fet no només de Tarragona ciutat, sinó, com deia el Joan, de tots els voltants, vull dir, el fit ja és un referent de venir a gaudir de bon teatre, però per si ens esteu escoltant de fora, dèiem això dels espais perquè també és una manera de conèixer la ciutat des d'un punt de vista doncs, més intern, no com a turista, sinó que vens a gaudir d'una activitat cultural i a més t'emportes una imatge de Tarragona que és prou especial i prou interna. Joan, va, que en dos minuts és allò tan difícil. Explica'ns alguna de les obres que veurem. Ja no et dic destacar, perquè totes són petites joies, petites perletes triades, allò amb bisturí, no? Però alguna, Joan, per posar-nos la mel a la boca.
12: Bé, crec que és important destacar que la Glòria Rivera, aquesta artista de Guissona que fa 5 o 6 anys va estar aquí al FIT, quan encara feien premis al Young Fit presentant el seu primer espectacle, aquest any inaugura com una gran artista ja un festival com el nostre amb Bon Babà, que és una preciositat de peça que és cabaretera amb couplets, parla de les guerres, de la festa, de l'auge de l'extrema dreta, és meravellós. I a més, abans i després de l'espectacle al Teatre Tarragona, veurem a la Rambla, davant del mateix teatre, la companyia Gisela de Foc, d'aquí, de Tarragona, de l'Aixà concretament, que estrena Dones de Llum, un espectacle on 3 ballarines faran una itinerància per aquest tros de la Rambla fins al balcó del Mediterrani, preciós, amb uns vestits espectaculars, plens de llum i de música, que serà espaterrant. Això per inaugurar. I com et deia, tenim companyia d'arreu de l'Estat, com Cali Canto, amb Limani, el Seminari, o Mètode Rosa, també, del Pere Faura, aquí al Tarragona.
11: Ai, ja ens hem quedat sense temps. En fi, repasseu a cartell tranquil·lament entrant a la pàgina web del FIT, fit.cat. Fàcilment ho trobareu.
12: Exacte.
11: Joan Negrier, molta merda per avui per la inauguració i bon festival.
12: Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies. Una abraçada.
11: Una abraçada forta.
12: A reveure. Adéu.
11: De veritat que val la pena. Passeu-vos per Tarragona des d'avui i fins a dissabte a la nit amb una festassa inclosa de tancament. El Festival Internacional de Teatre, el FIT 2026, aquí a Tarragona. Vinga, va, que tanquem la primera hora de l'Obert. Tornem a les 10:03.
13: La xarxa de comunicació local.

si escalivo les cebes i el foc va crepitant. Estic tranquil·la que m'hi ha la mossara com cada Sant Joan. Com fem la ratafia per quan vingui Tots Sants.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. Una plantació pionera a Tordera estudia combinar la producció de suro i tòfona negra. Els primers resultats són prometedors. Els investigadors han comprovat que les esmenes calcàries han modificat les característiques del sòl i l'han permès fer més adequat per al desenvolupament de la tòfona negra. Dalmau Albó és tècnic del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya.
2: Que bé, les primeres analítiques que van fer del sòl al voltant d'aquestes plantes van demostrar que el fong ja comença a colonitzar aquest terreny molt pròxim als plançons inoculats, i a més doncs, el creixement d'aquests plançons està sent idoni.
1: Dimecres 2 de setembre de 2026, convocatòria a Tordera per donar suport a Ceuta. Tot i que la convocatòria compta amb el recolzament explícit de Vox i del grup municipal Vox Tordera, des de l'organització es vol deixar clar que no es tracta d'un acte tancat ni monopolitzat per cap formació política. Serà avui a les 8 de la tarda a la plaça de l'Ajuntament. La festa del barri de Fibracolor omplirà el cap de setmana amb gastronomia, música i activitats per a tots els públics. El dissabte i el diumenge, la pista del carrer de la Mare de Déu de la Mercè i el local social acolliran un programa variat que inclou concert, ball, festa de l'escuma i jocs infantils. Escoltem l'Antònia, presidenta de l'associació.
3: Bueno, pues esteu tot el poble convidats, porteu els nens i el dia 5... pues que vingui tot el poble, però bueno, que sobretot per al gran concert que farà a l'Edu, que com sabeu és de la nostra terra de Tordera.
1: El gasoil s'abarateix 10 cèntims per litre per la rebaixa de l'impost sobre hidrocarburs. El govern espanyol disminueix el gravamen al dièsel per fer front als efectes de la inflació, mentre que manté el calendari per retirar la rebaixa de l'impost a la benzina. En esports, el Club Atlètic Tordera busca reforços per al seu infantil A de Divisió d'Honor. L'entitat tordarenca obre la porta a nous jugadors per completar la plantilla de futbol sala de la categoria. Parlem també del temps, de la previsió que esperem per aquest dimecres, per les properes jornades, els detalls d'en Joaquim Serra.
4: De moment ara hem arrencat el mes de setembre, doncs com vam acabar el mes d'agost, és a dir, amb estabilitat, amb sol i amb temperatures càlides, tot i que ahir les màximes van recular una mica, però poca cosa, i això ho recuperarem ràpid, perquè avui la temperatura s'ha semblat a la d'ahir, pujant lleugerament, de cara a demà pujar més, i atenció, perquè amb els mapes d'avui a la mà sembla que anem cap a un cap de setmana que tornarà a ser tòrrid a tota la comarca, amb unes temperatures que fins i tot dissabte, segons els mapes d'avui, podrien superar els 35 graus a l'interior de la comarca i 33-34 a prop de la costa. Per tant, amb aquests mapes a la mà, és possible que s'hagin d'activar algunes alertes per calor en aquest primer cap de setmana del mes de setembre. Afortunadament, sembla que la cosa vol canviar cap a mitjans de la pròxima setmana, amb un canvi de temps important del qual ja tindrem temps de parlar-ne. Mai més ben dit. Pel que fa a la previsió, per tant, avui sol, alguns núvols prims, poc importants, vents fluixos i situació marítima tranquil·la. De cara a demà tot continuarà igual, amb vent moderat de garbí a la tarda, que es mantindria també de cara a divendres.
1: Informatiu d'aquest dimecres que completarem amb la plana comarcal i les notícies d'interès de la jornada. Tot plegat en aquesta edició d'avui 2 de setembre de 2026. Comencem.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: Ho explicàvem amb titulars. Una plantació experimental a Tordera estudia si és possible combinar en un mateix terreny la producció de suro i de tòfona negra. El projecte, batejat com Tòfona en Suro i liderat pel Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, vol trobar noves fórmules per fer més rendibles les suredes i alhora afavorir-ne la conservació davant els efectes del canvi climàtic. Per estudiar-ho, s'ha creat una plantació demostrativa de 1,25 hectàrees a Tordera, on es proven diferents tipus de plantes, sistemes per introduir la tòfona i diverses tècniques de gestió del sòl i de l'aigua. Dalmau Albó és tècnic del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya.
1: Aquest projecte consisteix en la instal·lació d'un prototip. Estem parlant d'una plantació, en aquest cas pionera i molt innovadora, ja que el que busca és tastar o verificar les possibilitats productives de la plantació que combina plantes d'alzina surera micorrizades amb tòfona negra. La temàtica és que aquí la tòfona negra i el suro tenen requeriments edàfics diferents, és a dir, una que és el suro és una espècie bàsicament com anomenem és calcífuga, és a dir, requereix de sòls àcids, silícics, i en canvi la tòfona negra requereix de sòls carbonatats per desenvolupar-se. I per tant aquí està part del kit de la qüestió, a veure si podem aconseguir aquesta coproducció conjunta d'aquestes dues espècies, que per altra banda seria molt interessant per Catalunya, diguem, per les regions sureres, donar aquesta productivitat a aquestes plantacions.
0: Els primers resultats són prometedors. Els investigadors han comprovat que les esmenes calcàries han modificat les característiques del sòl i l'han fet més adequat per al desenvolupament de la tòfona negra. A més, només un any després de la plantació, ja s'ha detectat presència del fong de la tòfona amb mostres de sòl properes als arbres que havien estat inoculats. Ho explica el tècnic del Centre de Tecnologia Forestal.
1: Sí, en aquest cas som optimistes, precavuts però optimistes, ja que les primeres analítiques que vam fer del sòl al voltant d'aquestes plantes van demostrar que el fong ja comença a colonitzar aquest terreny molt pròxim als plançons inoculats i a més el creixement d'aquests plançons està sent idoni. Com sabem, en zones amb clima mediterrani, l'estiu del primer any és fonamental que les plantes sobrevisquin. En aquest cas s'ha garantit el seu correcte desenvolupament. Per tant, són positius. A més, hem vist que les esmenes calcàries han aconseguit modificar dos paràmetres del sòl, com són el pH i la concentració de l'iocalci. Per tant, han estat efectives. A partir d'aquí seguirem monitoritzant la plantació.
0: Els arbres també han mostrat una bona adaptació a les condicions de la finca. Tot i aquests primers resultats positius, els investigadors alerten que encara és aviat per determinar si el sistema funcionarà a llarg termini, ja que l'alzina surera prefereix sòls àcids, mentre que la tòfona negra es desenvolupa millor en terrenys amb presència de calci. El projecte continuarà, per tant, amb el seguiment del creixement dels arbres, l'evolució del fong i la resposta del terreny.
1: En aquest cas, primer de tot, ens focalitzarem en aquesta primera fase. Ens hem focalitzat en veure si el creixement de les plantes era el correcte i llavors, pel que fa al fong, podem centrar-nos en veure com la fase vegetativa, que diem del fong, és a dir, tant el miceli, el sòl, que és aquesta fase del fong que s'encarrega de colonitzar tot el terreny al voltant de la planta, com les micorrises, que són aquestes associacions que forma el fong amb les arrels de la planta, si s'estableixen correctament. El principal repte, o un dels principals, com deia, és veure si això és possible, no? Ja que, com diem, aquestes dues espècies tenen a priori requeriments diferents, tot i que és conegut algunes zones on el suro o es coneix alguna planta de suro que produeix tòfona en terrenys carbonatats, o bé també es coneixen plantacions, com és el cas d'Austràlia, on trobem plantacions de suros que produeixen tòfona en terrenys silícics, àcids, on abans s'hi han fet aquestes esmenes calcàries.
0: L'objectiu final és determinar si aquest model pot convertir-se en una alternativa per diversificar els ingressos de les finques forestals, mantenir la gestió de les suredes i fer-les més resistents al canvi climàtic. Més coses. Aquest dimecres, 2 de setembre, a les 8 de la tarda, la plaça de l'Ajuntament de Tordera serà l'escenari d'una concentració per expressar el suport a Ceuta davant la situació crítica que travessa la ciutat autònoma. L'acte, promogut pel regidor Eric Pérez i degudament comunicat a la subdelegació del govern, es desenvoluparà sota el lema «A favor de Ceuta, en contra de la invasió migratòria». Tot i que la convocatòria compta amb el recolzament explícit de Vox i del grup municipal Vox Tordera, des de l'organització es vol deixar clar que no es tracta d'un acte tancat ni monopolitzat per cap formació política. Al contrari, la mobilització, diuen, està oberta a tota la ciutadania que hi vulgui participar, sense cap mena de distinció per afiliació i simpatia política. Recordem que la concentració s'ha convocat avui a les 8 de la tarda a la plaça de l'Ajuntament.

0: Anem per més coses. La comissió organitzadora ha presentat el programa de la Festa del Barri de Fibracolor 2026, que es durà a terme aquest cap de setmana de setembre amb una àmplia oferta d'activitats per a grans i petits. La cita arrencarà el dissabte al migdia i s'allargarà fins diumenge a la tarda amb propostes pensades per fomentar la convivència i la diversió al veïnat. El tret de sortida serà dissabte a les 2 amb el tradicional dinar de festa major. A 4:45 tindrà lloc la quina, una activitat lúdica en què els assistents podran participar per 1 euro al cartró. A continuació, a les 6, arribarà el torn de la música, amb el concert de Edu Vicó i Palomi López. La jornada acabarà amb ball i animació a càrrec del DJ Toni Fernández a partir de 8:15, amb la promesa que una estona de diversió mai fa mal a ningú. En donava detalls l'Antònia, és presidenta de l'associació.
1: Llavors, a les 4:30... començarem amb una quina, a les 6 vindrà, farem un gran concert amb l'Edu Vicó i la Palomi López, i llavors a les 7:30 farem el ball amb el DJ, el Toni, que bueno, doncs per moure una miqueta el cos.
0: Diumenge començarà amb una festa de l'escuma a les 11 del matí amb escuma de colors i globus per als més petits. A 12:45 servirà el vermut i ja a la tarda es reprendran les activitats amb jocs infantils.
1: I llavors el dia 6, aquest diumenge, farem a les 11 la festa de l'escuma, que és de colors. I llavors doncs n'hi haurà globus i n'hi haurà sorpreses per la mainada. I a les 12 farem un vermut, que és el vermut de la fibra, i després per la tarda, per la mainada, a les 5 de la tarda n'hi haurà jocs infantils. Per tant, bueno, doncs esteu tot el poble convidats.
0: Totes les propostes es desenvoluparan a la pista del carrer de la Mare de Déu de la Mercè i al local social. La Junta reserva el dret a modificar la programació si s'escau. Des de l'organització animen a tothom a participar i gaudir d'un cap de setmana ple d'activitats per a totes les edats. A partir d'aquest dimarts, omplir el dipòsit amb gasoil és 20 cèntims per litre més barat i si l'omplim amb benzina, el descompte és de 5 cèntims per litre. Tots els descomptes formen part del paquet de mesures que va posar en marxa el govern espanyol per fer front a l'impacte de la guerra de l'Orient Mitjà sobre l'economia. L'executiu remarca que el mecanisme actua així de manera proporcionada, reforçant la protecció només allà on la pressió de preus ho justifica.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: El futbol sala Atlètic Club Tordera ha fet una crida a través de les seves xarxes socials per incorporar nous jugadors a l'equip infantil A, que competeix a Divisió d'Honor. El club busca completar la plantilla d'aquesta categoria i anima tots els interessats a posar-se en contacte amb l'entitat. Per més informació o per apuntar-s'hi, les persones interessades poden contactar amb en Pol al telèfon 640 78 36 80 o bé amb en Marcos al telèfon 680 27 97 14.

0: Per a molts s'han acabat les vacances, l'estiu acostuma a ser sinònim de temps lliure i de canvi de rutines, però en algunes persones els canvis d'hàbits, la convivència, la falta de rutina i la calor són alguns dels factors que poden afectar la salut mental durant aquesta època. Des de Televisió Mataró han parlat amb el psicòleg Àlex Puig. Ens ho explica en la següent crònica Judit Vallès.
1: Per a algunes persones, l'època estival comporta canvis que poden convertir-se en un repte emocional. Més hores de convivència, menys estructura en el dia a dia i, en alguns casos, la calor. Són factors que poden afavorir situacions d'estrès o fer aflorar problemes que durant l'any queden més amagats.
2: Temps lliure, la convivència, el fet que estàs més hores convivint amb els teus propers, i això genera un desgast en les relacions. Si la relació ja té algun tipus de conflictes, això l'augmenta. I el tema també, sobretot, parla molt del tema de la calor. El tema de la calor augmenta molt la irritabilitat, el fet que estiguis molt més susceptible, molt més incòmode.
1: Tornar a la rutina al setembre tampoc sempre és fàcil. La dificultat per adaptar-se de nou als horaris i les obligacions pot generar malestar i estrès, en alguns casos en forma de síndrome postvacacional. A més, les setmanes de vacances amb més temps de convivència també poden posar a prova algunes relacions.
2: Les conseqüències, al setembre, quan tornem a la normalitat, la convivència, sí que pot haver-hi conseqüències. No es parla de que, per exemple, els divorcis, després de períodes vacacionals com l'estiu o el Nadal, Setmana Santa, hi ha un pic de divorcis perquè s'augmenta a la convivència i fa que hi hagi un desgast.
1: En el cas dels joves, els canvis d'horaris i la falta de rutina també poden afavorir hàbits menys saludables, especialment pel que fa a l'ús de les pantalles.
2: El que et té més ràpid és una pantalla, una tele, un mòbil, una tablet, el TikTok, Instagram, i això fa que després, a l'hora de retornar a la normalitat, hi hagi, no un símptoma d'abstinència, però sí una dificultat a l'hora de poder tornar a la classe, concentrar-se.
1: Una de les consultes que es troben més els experts a l'estiu és l'augment del consum d'alcohol i les recaigudes en les addiccions.
2: Sí, moltes persones que tenen una relació amb l'alcohol complexa i que no saben posar límits, a l'estiu, amb la calor, les ganes de beure, les festes, això es pot disparar. Tema consums, tema consums de tòxics, temes de intoxicacions, abusos, a vegades ho veiem molt amb les festes majors, no? Hi ha un excés. L'estiu és més fàcil que recaiguin amb aquestes addiccions.
1: És una dinàmica que sovint es fa més evident amb l'arribada del setembre, quan es recuperen les rutines i es fa balanç dels hàbits adquirits durant l'estiu. Per això Puig insisteix en la importància de la prevenció i recomana buscar suport en l'entorn més proper, especialment quan la persona té dificultats per posar-se límits ella mateixa.
0: A finals d'estiu arriba el temps de la verema. La recollida de raïm per produir vins una temporada més s'ha tornat a avançar unes setmanes. I els tallers del territori estan immersos totalment en la producció. Ens ho explica en la següent crònica Albert Maspons.
3: Tal com va passar l'any passat, la verema s'ha tornat a avançar. L'efecte del canvi climàtic i les altes temperatures a l'estiu han provocat que la brotació de les vinyes sigui més primerenca. El celler de Can Roda fa setmanes que han engegat tota la maquinària per a la producció de vins i ja han entrat prop d'un 25% del total de raïm que tindran aquest any.
4: Vam començar per les varietats més primerenques, Chardonnay i Moscat, que són les que broten més d'hora i també les que maduren més d'hora. Després ja vam saltar una varietat negra per fer el rosat, pel que serien les comols de rosat, així.

0: Vinyes amb saulo, doncs la profunditat de les arrels fa que les reserves les aprofiti molt millor. El que sí que notem, sobretot amb la pansa blanca, és una disminució a igualtat de quilos de volum, el raïm pesa una mica menys.
1: El celler de Can Roda gestiona prop de 23 hectàrees, 6 de les quals es troben dins la seva finca. La pansa blanca és la varietat del blanc que tenen més quantitat, però també compten amb chardonnay, moscat de gran petit i garnatxa. En negre, algunes de les varietats que hi ha a la finca són xirat, merlot o cabernet. Ara és el moment que tenen més feina de l'any.
2: Anem a actualitzar la informació del temps per aquest dimecres, per als propers dies, els detalls d'en Joaquim Serra.
3: Hem començat el mes de setembre com si estiguéssim pràcticament al mes de juliol pel que fa a temperatures, tot i que ahir les màximes van baixar una mica. Vam tornar a tenir valors de 32 graus cap a l'interior de la comarca i cap als 28-29 a prop de la costa. Si els mapes no fallen, sembla que anem cap a un cap de setmana realment molt calorós. Podríem tenir l'última patacada càlida important del que ha estat aquesta temporada, podríem dir estiu i ara ja inici de tardor meteorològica, amb unes temperatures que dissabte podrien superar els 35 graus a l'interior del Maresme i fregar-los en alguns punts molt propers a la costa. Per tant, la calor que de moment no vol marxar, tot i que sembla que de cara a la setmana vinent, a mitjans de la setmana vinent, les temperatures experimentarien un canvi significatiu, es normalitzarien i això de retruc ens podria portar també un gir en quant a precipitacions que es podrien començar a materialitzar a partir del dimecres vinent. De moment, i mentre això no arriba, el que toca és passar calor i continuarem amb domini del sol. Avui, amb alguns núvols prims poc importants, els vents fluixos aquest matí, també aquesta tarda, del sector sud-sud-oest, situació marítima dominada bàsicament pel marejol, marejada de marejol, per tant, una situació marítima tranquil·la. De cara a demà tot continuarà més o menys igual, amb temperatures màximes una mica més altes i divendres ja pugen més. Ja puntualment cap a l'interior de la comarca es podrien fregar els 35 graus. Sembla que seria dissabte quan tindríem el pic de calor, amb aquests valors que, com ja hem dit, superarien els 35 a l'interior del Maresme i els 33-34 graus a prop de la costa. Tot això amb un temps que continuarà estable i sense precipitacions pel que queda d'aquesta setmana.

Pluralitat, referència, credibilitat, confiança, proximitat, rigor, servei, Tordera.

Dos minuts i arribarem a 2:15 del matí després de l'informatiu. Nosaltres que encetem la revista de l'informatiu. Des d'ara fins a les 11 del matí repassarem l'informació de servei d'aquest dimarts 2 de setembre del 2026. Ara mateix la temperatura a l'exterior dels estudis és de 26 graus amb l'anunci de que les temperatures tornaran a pujar. Repassarem, com és habitual, la informació del dia. Primer de tot, entrant al quiosc, repassant les portades de la premsa generalista i també esportiva i econòmica. Sense masses novetats, amb el focus posat a Ceuta, però també introduint la picabaralla entre Alemanya i Rússia. En esports, la premsa blaugrana es fa ressò de Gabriel Jesús, el nou nou del Barça, mentre que Marca ja es continuen parlant de ja pràcticament el darrer dia al mercat d'estiu. En economia, temes diversos, tindrem píndola d'opinió, ho farem a través del periodista Antoni Bassas i les pàgines digitals del diari Ara. Seguirem amb la informació de servei del dia d'avui, coneguent que avui, per exemple, és el Dia Internacional de la Criança Respectuosa, o que fa anys l'actor canadenc Keanu Reeves. Tot plegat comença ara mateix, quan seran ja pràcticament 2:15 del matí, amb el repàs a la premsa del dia. Primer de tot, diaris catalans, premsa generalista. L'Ara destaca que Alemanya acusa Rússia d'atacar la Unió Europea amb guerra híbrida. Berlín conclou que l'incident amb un dron a l'aeroport de Leipzig va ser obra dels serveis secrets russos. L'episodi posa en alerta la Unió Europea, que analitza com fer front a les operacions de Moscou. La fotografia de portada és per un grup de persones dormint al ras, el que sembla una vorera a Ceuta. Des de la península no us ho podeu imaginar. Els veïns de Ceuta denuncien la situació límit que es viu a la ciutat mentre el govern espanyol aprova un paquet de 300 milions d'ajudes per pal·liar la crisi. Del fiasco de PISA, l'Ara diu que l'escola concertada reclama que recuperin les proves de final d'etapa a tots els centres. La despesa per turista supera per primer cop els 1.500 euros per estada. Els Estats Units reactiven la guerra amb l'Iran amb el segon atac en 48 hores. La Vanguardia destaca també que Alemanya acusa Rússia obertament de l'atac amb drons a Leipzig. Berlín tancarà l'últim consolat rus i un centre cultural, reforçarà els controls a la frontera i expulsarà ciutadans de nacionalitat russa. Veiem a la imatge joves ucraïnesos desafiant els atacs russos amb drons, asseguts en un McDonald's a Kiev, el primer que va obrir el 1997 i que està al costat d'un edifici que està en ruïnes. El govern central nega qualsevol retret a Felip VI per no haver visitat Ceuta. El Servei Exterior de la Unió Europea assegura que Rússia es va aprofitar de la crisi migratòria, però no hi ha proves que la instigués. Més notícies. La inflació a l'eurozona s'enfila al 3,3% i apunta a una probable alça dels tipus d'interès. Llum verda a l'Estatut dels Sanitaris amb els metges en contra. A Barcelona celebren 10 anys de la primera superilla amb imatge del que abans era una calçada i ara és un parc on hi circula una bicicleta. En esports, Marc Casado se'n va cedit al Deportivo en ja les darreres hores del mercat futbolístic. El periòdico diu que la Zarzuela guarda silenci mentre el govern i el PP xoquen pel rei. Feijó i Abascal encapçalen concentracions en suport a la ciutat autònoma. La Casa Real opta per la discreció després de la tempesta política derivada del viatge del monarca a Ceuta. Els populars acusen a Sánchez d'estar amb Mohamed VI i no amb Felip VI, i l'executiu deplora la falsa polèmica. Un informe de la Unió Europea remès a Espanya l'agost va detectar una ingerència russa lleu en la crisi. Les ONGs es bolquen amb el Nepal. Cooperants espanyols avisen de problemes de proveïment a les zones encara aïllades per la devastadora riuada que ha segat un miler de vides. Veiem la imatge d'una supervivent caminant enmig de carrers i edificis destruïts.
Indra i Gudmarn s'alien per fabricar a Catalunya components crítics de defensa. La col·laboració busca reforçar la cadena de subministrament i ampliar la participació de proveïdors catalans. El 75% dels receptors d'ajudes per trobar feina no tornen a l'atur. El temps de permanència en aquest règim oscil·la entre 2 i 3 mesos. Vall d'Hebron i Bellvitge assagen un protocol d'urgència per l'epilèpsia greu. De 16 hores es vol passar a 2. I la compra d'oli d'oliva va augmentar a Espanya un 20,4% el 2025. Completem la premsa catalana amb el punt avui que parla de xarxa de mascles. Diu que la maclosfera agrupa tota mena de referents de la masculinitat tòxica, construïda des del victimisme i la ràbia contra les dones. Anem cap a Madrid. Portada del Mundo diu que els alcaldes sense por del PSOE donen la cara. Diu que cal recolzar a Ceuta. Almenys 36 regidors, inclosos de capitals i grans ciutats, desafien la prohibició de Ferraz i es mobilitzaran a favor dels habitants de Ceuta i els drets humans. Vives demana un recolzament massiu per salvar la ciutat i el país. Fotografia per l'escriptor i columnista d'aquest diari, Arturo Pérez Reverte. Diu: "El Mundo m'obliga a estar més despert i m'exigeix lucidesa." Alemanya acusa Rússia de l'atac fallit amb un dron amb explosius a Leipzig. El mercat de bons dispara les alarmes i el deute creix a nivells del 2008. A Madrid, Ayuso amplia als 50 anys els avals per comprar una casa per als menors de 40. I en un informe que recull El Mundo diu que gendarmes del Marroc van guiar a l'assalt. Segons la policia, agents de paisà van assenyalar per on creuar la frontera als migrants. L'ABC diu que la crisi de Ceuta porta al límit la relació del govern amb la Zarzuela. La Moncloa justifica el mal moment amb la Casa Reial en els malentesos per la redacció del comunicat del rei de l'1 d'agost i en què no s'apliquessin els rumors sobre el veto de Sánchez a la visita institucional de Felip VI. Veiem la imatge del ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, la portaveu del govern i el titular de Política Territorial. Fiscalia veu en les joies de Zapatero un pagament en espècie internacional. Anticorrupció creu que la xarxa, teixida entre diversos països per cobrar comissions a empresaris, per mediar en diferents governs, està darrere del botí trobat a la caixa forta de l'expresident socialista. I finalment El País diu que Alemanya acusa Rússia de l'atac amb drons bomba. Bonn anuncia represàlies contra el règim de Putin. Un dia més, imatge de les platges de Ceuta plenes de cases i de persones. Diu el govern aprova un pla de xoc de 300 milions per Ceuta. L'executiu sosté que les relacions amb la Casa Reial són bones. Feijó i Abascal exhibeixen unitat en les protestes convocades per avui per la crisi a la ciutat. Altres notícies. També a Madrid, la llei contra el blanqueig posa el focus en el negoci del futbol. Els clubs estaran obligats a informar dels fitxatges milionaris. Espanya registra l'estiu més càlid i letal amb més de 5.000 persones mortes per la calor. I a literatura, Nelio Biederman, el prodigi de 23 anys amb un best-seller. 6 minuts que passen de 11:15 del matí. Seguim ara amb la premsa esportiva i econòmica. Avui, com dèiem, acapara portades de la premsa culer Gabriel Jesús. El veiem a l'Esportiu ensenyant la seva barreta del Barça amb el seu nom. Diu: "Feina feta". El Barça tanca un mercat de molta activitat amb Gabriel Jesús, fitxat per 3 temporades i marques a 2, cedit al Deport. El jugador diu: "Gabriel Jesús, m'he abaixat el sou significativament, però és que jugar aquí és un somni". Els doblets impulsen a Marc Márquez. El campió és el pilot que més vegades ha guanyat les 2 curses d'un gran premi. A l'Espanyol, Gorosabel s'afegeix entre el lateral dret per Rubén Sánchez, traspassat a l'Elx. Esport, amb imatge també de Gabriel Jesús a la seva presentació, diu: "Quan el Barça em va trucar, em vaig emocionar".
Gabriel Jesús desborda il·lusió en la seva estrena com a blaugrana. El davanter signa per 3 temporades fins al juny del 2029 i es queda amb el dorsal número 9. Marc Casado, cedit al Depor, jugarà a préstec en l'equip gallec, que mantindrà una opció de compra de 30 milions d'euros. El City paga 145 milions per Enzo Fernández. A Mundo Deportivo, amb imatge també de Gabriel Jesús, diu amb el nou. El davanter brasiler firma per 3 anys i lluirà el dorsal que va deixar lliure Lewandowski. També imatge per Enzo, diu la cirereta final. La Premier líder amb gairebé 4.000 milions en fitxatges. El City, que també va incorporar ahir a Ndiaye per 70 quilos, el club que més ha gastat. Els 125 milions del Reial per Diomandé és la compra més gran fora de la Premier. Anem a Madrid. L'As dedica la portada a Julián Álvarez. Diu, es queda. Álvarez va comunicar ahir a l'Atlético que renuncia a fitxar per l'Arsenal i que seguirà de blanc i vermell. L'argentí es va entrenar amb normalitat i podria jugar dissabte a Sant Mamés. El Marca amb fotografia del nou líder de la Vuelta. Diu més tot al vermell. El líder de la Vuelta viu el millor moment de la seva carrera. Vull gaudir del procés i que sigui Déu qui confiï en mi, declara Enric. La Movistar es confessa sobre els anys de pressió, la recuperació de la seva greu lesió i d'evitar obsessionar-se amb el triomf final. I acabem amb els apunts econòmics. Cinco Días diu que la nova llei contra el blanqueig posa el focus en el negoci del futbol. Els clubs hauran d'informar de fitxatges, patrocinis i moviments accionarials. Banca, sector financer i firmes de joc finançarien el nou supervisor. L'Economista diu que el comerç aconsegueix un marge rècord del 8% després de la baixada del consum. Les millores d'eficiència permeten superar l'alça de costos en el que portem d'any. I Expansión diu que els bancs de Wall Street exigeixen rebaixes als bufets per la intel·ligència artificial. Les consultores s'enfronten als seus clients per la irrupció de la IA. I fins aquí el més destacat a les portades dels diaris d'avui dimarts. Fem una pausa musical i tornem amb un article d'opinió.

0: 3 quarts d'11 del matí hem llegit els titulars del dia. Anem a posar-hi opinió amb l'article que signa avui a les pàgines del diari Ara el periodista Antoni Bassas. L'article es titula Pacte de País per l'Educació, o ara o mai.
1: Hola, com estan? Quan la consellera mateix d'Educació qualifica el nyap de PISA com a molt greu, quan admet que el problema es podria haver solucionat a temps, quan revela que l'Estat va avisar en 7 ocasions de l'error en la mostra, gairebé està tot dit. Més encara, quan el desastre li costa el càrrec a la número 2 del departament, se li obre un expedient disciplinari a un alt càrrec per omissions que constitueixen descurança o negligència en el compliment de les obligacions establertes. I s'obren 2 expedients més per faltes greus a 2 funcionaris per un presumpte incompliment de les seves obligacions i deures com a funcionaris públics, és pertinent preguntar-se què hi passa al Departament d'Educació. Perquè no estem davant d'errors, sinó d'actituds. D'actituds presumptament negligents, sostingudes en el temps. Tan sostingudes, 7 avisos, que ens sumem a la hipòtesi formulada avui al nostre editorial que no fos mala fe. Era qüestió de deixar fora de la mostra alumnes que probablement farien mals resultats? Era qüestió de protegir el govern del desprestigi d'una caiguda a les parts més baixes de la classificació escolar europea? O un intent de fer-li mal, tenint en compte que el president Illa havia posat el focus precisament en l'informe PISA només estrenar-se com a president i va signar aquell acord de col·laboració amb la OCDE el gener del 2025 per millorar les competències dels alumnes catalans i reconduir els resultats a 4 anys vista. Doncs no només no hi ha hagut una reconducció de resultats, sinó que hi ha hagut un fracàs internacional del nostre govern, un executiu que, a més, venia a demostrar bona gestió oposada a la falera independentista de tota una dècada que es donava per perduda. L'ensopegada de les proves PISA ha tocat greument el govern. Projecta l'ombra sobre com funciona, qui mana el Departament d'Educació, però més enllà del nyap concret, greu, acaba sent la cirereta d'un pastís amarg que s'ha anat cuinant els últims anys en la realitat educativa al nostre país. Falten mitjans a les escoles i instituts, falta exigència en l'accés a la carrera docent, falta autoritat pels directors, falta intel·ligència i cintura per escatir quines innovacions tecnològiques i pedagògiques són bones i quines són modes en el marc d'un alumnat més divers que mai. Per tant, davant de tot plegat, els partits, els sindicats, els professionals haurien de ser capaços d'arribar a pactes de país, perquè el que està en joc amb l'educació ara mateix és precisament tot el país. Bon dia.
0: Doncs fins aquí aquesta reflexió del periodista Antoni Bassas, que nosaltres acompanyem d'una nova proposta musical.

6 minuts i arribem a les 11 del matí d'avui, dimecres 2 de setembre del 2026. Avui es commemora el Dia Internacional de la Criança Respectuosa, una jornada dedicada a promoure un acompanyament infantil basat en l'empatia, el respecte i la comunicació sense violència. Avui es celebra Sant Zenó de Nicomèdia. Va patir martiri durant les persecucions de l'emperador Julià, un governant romà cèlebre per intentar revertir el cristianisme i retornar a l'antic paganisme de l'imperi. Avui fa 62 anys l'actor canadenc Keanu Reeves, actor en pel·lícules tan conegudes com Matrix. En les seves pel·lícules, molt conegut, però també per la seva llegendària humilitat i generositat en la vida real. 7 dies falten per l'inici del curs escolar i 9 per la Diada Nacional de Catalunya. Avui, com dèiem, esperem dia assolellat i càlid amb una màxima al voltant dels 30 graus. Per demà, cel amb núvols de tipus alt i mitjà mantenint temperatures. Avui llegim que un santuari d'animals a Hawaii ha obert una convocatòria internacional buscant voluntaris per anar-hi a viure de franc. L'únic requisit és dedicar 20 hores a la setmana a cuidar, alimentar i rascar la panxa a porquets rescatats del centre. Obrim el calendari del pagès que diu que el setembre boirós, grana de vi i blat abundós. Aquest mes toca recollir tomàquet, pimentons i albergínies i plantar culs de carbassó, espinacs i bledes. Avui dimecres hi ha mercat a Pineda, l'Avinguda Hispanitat al Poble Nou, i demà dijous hi ha mercat a Malgrat de Mar, la plaça Catalunya i també al Veïnat de Sant Pere. La farmàcia de guàrdia aquesta setmana és la farmàcia Pérez Mart al Veïnat de Sant Pere. Hi ha recollida de voluminosos a l'urbanització de Tordera Park i Niagara Park. Cal trucar prèviament al 93 765 3151 o enviar un WhatsApp al 615 39 21 46. Avui hi ha el comiat de Maria Rosa León Carles, que moria amb 87 anys. La cerimònia serà a les 12 del migdia al tanatori de Tordera. En un 2 de setembre, el nostre poble de fa 10 anys, el Centre de Tots, organitzava un recapte d'aliments al supermercat Dia. Fa 5 anys s'obria la convocatòria per la transmissió de 4 llicències de venda al mercat dominical. I fa un any, el cabal del riu augmentava de manera sobtada després d'una tempesta. I acabem amb una frase cèlebre, la d'avui la signa Mark Twain, diu: el secret per anar endavant és començar. I amb la Tina Turner nosaltres ens acomiadem i arribarem a les 11 del matí amb aquest clàssic reversionat als anys 90, Not by City Limits.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha demanat al director general de la Policia Nacional, Francisco Pardo, que aclareixi amb urgència si existeix un informe policial que relacionaria el Marroc amb l'entrada massiva de migrants a Ceuta a finals de juliol. Marlaska vol saber també des de quan disposava la policia d'aquesta informació i per què no es va traslladar als òrgans de seguretat nacional. L'informe del Centre Nacional d'Immigració i Fronteres apuntaria que l'entrada va ser planificada i executada amb la participació també de forces marroquines. La petició arriba després que ahir Pedro Sánchez exculpés el Marroc i assegurés que no hi havia cap informació dels cossos de seguretat que apuntés a la seva participació. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, inicia avui un viatge institucional a Ucraïna per mostrar el seu suport del poble català ucraïnès, al poble ucraïnès, volíem dir, davant la invasió russa. Durant les 48 hores, el país es reunirà també amb autoritats del govern de Zelensky i també de diverses regions. El govern destaca que serà el primer president d'una comunitat autònoma a visitar Ucraïna i el primer també d'una regió europea a fer-ho en solitari. El viatge també servirà per posar en valor l'ajuda de Catalunya a Ucraïna des de l'inici de la guerra el passat 2022. I els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig aquesta matinada a l'Hospitalet de Llobregat després d'una discussió entre un grup de persones i dos homes que vivien en un pis del carrer de Sant Carles. Els veïns han sentit fins a 3 trets i els agents han localitzat impactes de bala dins de l'habitatge i també a la façana de l'edifici. No hi ha ferits confirmats i els dos ocupants del pis van fugir en cotxe però han estat interceptats a la ronda de dalt i detinguts per un presumpte delicte de tentativa d'homicidi. I els Mossos també han obert una investigació per esbrinar l'autor d'una nova agressió per arma blanca ahir a la tarda a l'estació d'Arenys de Mar. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís cap a les 6 de la tarda i la víctima va ser traslladada a un centre sanitari. La policia ha obert ara una investigació per tal d'esclarir els fets, però de moment no consta cap detenció. I el jutjat de menors de Lleida ha acordat l'internament en règim tancat per al menor de 17 anys detingut el dilluns per la mort violenta d'un home de 26 a Balaguer. Els fets van passar, com dèiem, el 26 d'agost, quan un vehicle de la víctima va xocar contra diversos cotxes aparcats i va quedar bolcat al carrer Diagonal. A l'interior, els Mossos hi van trobar el cos de l'home, que presentava ferides d'arma blanca. La Divisió d'Investigació Criminal continua investigant els cas. I a Manresa també dos menors han estat detinguts pels Mossos en la relació amb l'apunyalament mortal d'un home de 45 anys. La víctima, veïna de Castelló de Bages i molt coneguda a la comarca, va estar localitzada greument ferida al carrer Sant Jaume. Els fets han passat durant la festa major i l'Ajuntament ha decretat un dia de dol i un minut de silenci avui a les 12 del migdia. Notícies.
3: Molt bon dia. Aquí comença l'àrea aquí, els millors moments, aquí, a Ràdio Tordera. Avui tenim un programa especial perquè arribem, i hem arribat amb molta il·lusió, al final d'aquesta etapa d'estiu, però tranquils, eh? Que no marxem, només farem una paradeta. Han estat setmanes de ràdio, d'actualitat, de música, de converses, de tertúlies, de rialles, de preguntes impossibles i, sobretot, de molta companyia. I la setmana vinent encara ens teniu aquí perquè recuperem, com dèiem, els millors moments de l'ara i aquí. Aquelles converses que ens fan fer pensar, aquelles que ens van fer riure, aquelles preguntes que van provocar debat i, evidentment, aquests moments que potser hauríem preferit que no quedessin gravats. I després canviem el xip perquè tornarem el 17 de setembre. Serà amb nova programació de tardor a hivern, nous continguts, noves idees, noves veus, però les mateixes ganes de fer ràdio i de tenir-vos a l'altre costat. Així que pugeu el volum i escoltem aquests moments del record del magazín de l'àrea aquí a Ràdio Tordera, perquè la màgia continua.
1: Hola, Jordi. Mira, aquí aquest petit detall, que és una recopilació de algunes tertúlies en les que tu doncs has intervingut. Però bé, jo més a l'hora de començar la gravació d'aquest CD, te vull donar-te les gràcies per haver estat doncs puntual a aquestes estones radiofòniques, que més que tot hem format un bon equip i crec que també hem disfrutat d'aquesta estona mitjançant la ràdio. Espero doncs que continuïs, que segueixis estant al nostre costat. De mentre te deixo aquest tema musical perquè el comparteixis amb la teva dona, la Rosa, i després doncs t'escoltaràs tot el que has dit en alguns programes. Moltíssimes gràcies per estar en aquest magazín ara i aquí. Per tu aquesta cançó.

Bon dia, Rosa Maria i tots els nostres oients. Ja hem tornat de vacances. Avui serà el primer programa que farem. I bé, hem vingut de vacances, estem molt morenets, estem molt macos. I l'Angelina us farà els dilluns un programa i us explicarà petits comentaris que us poden agradar. Parlarem de la salut, de temes curiosos i alguns trucs per la nostra llar. Com avui és el primer dia del programa, però Rosa Maria, avui us vaig a parlar una miqueta de la salut, que és molt important. I començarem dient, sabeu que la nectarina cuida les vies respiratòries dels fumadors? Mireu, una sola nectarina d'uns 200 grams cobreix la tercera part de les necessitats diàries de la vitamina A. És un nutrient que reforça la salut de les vies respiratòries i dels pulmons. Si ets fumador o fumadora, en recorda't de les nectarines. Sí que és veritat que ara ja se'ns acaba a l'estiu, que ja estem a la tardor, que les nectarines d'aviat ja desapareixeran, però ens venen els cítrics. En recordeu-se de les mandarines, de les taronges, que porten vitamina C, un bon suc al dematí. Sabeu que això també ens netejarà molt bé les vies respiratòries i els pulmons. Fem salut. Cuidem-nos a tot el més que puguem, perquè ja sabeu que jo sóc de les que vull arribar al 100. Què sento per aquí? Heu dit molt? Bueno, deixem un 99, val? Si ens cuidem bé, si portem una bona dieta, si fem una miqueta d'esport, de caminar, l'Angelina us anirà parlant de miqueta en miqueta, no ho farem tot el primer dia, Jo us aniré dient petits consells, petits comentaris, aviam si us agraden. Us he explicat aquest de la nectarina i ara us explicaré un altre. Sabíeu que l'esvergínia és bona aliada per a les persones amb problemes de colesterol? Mireu, les persones que estan amb la tassa alta del colesterol dolent tindrien que incluir a les seves dietes l'esvergínia. Mireu, la fibra d'aquesta hortalitza redueix l'absorció d'aquest tipus de grassa. Els pigments d'aquests vegetals prevenen, per un altre cantó, l'oxidació del colesterol i redueix el mal que produeix les artèries i pel bon funcionament del cor. Això sí, en recordeu-se, no podem menjar les esvergínies fregides, perquè sabeu que l'esvergínia xupa molt l'oli, s'aconsellen a la planxa, saltejades, o al vapor. Jo us puc dir un petit truco, aviam si us va bé. Per exemple, si volem fer esvergínies d'acompanyament amb un plat de carn o peix, doncs les podem posar uns segons en el microones, se queden una miqueta tubetes i després, amb dues gotetes d'oli a la paella, te queden tubetes, ha xupat molt poc oli i fem salut pel nostre colesterol. Proveu-lo, aviam si us va bé. Mireu, us vaig a parlar de lo molest que és tindre les cames inflades, quan ens donen aquests calambres, els turmells també inflats, que tenim problemes de verius. Sabeu que el castanyo d'Índies va també? Mira, ens aconsellen prendre de 20 a 30 gotes d'extracte d'aquest líquid de castanyo d'Índies 3 vegades al dia. Jo us puc donar, l'Angelina us pot donar aquests petits comentaris, però sempre teniu que comentar-ho a l'herbolari, a la farmàcia o bé en el vostre metge. Si tot això ens pot ajudar a millorar aquests problemes de les cames cansades, doncs més que més. Són petits comentaris que va bé de cebre. Amb aquest programa, l'Angelina, que és molt amant de les herbes, doncs també les posarem. Sabeu que hi ha herbes que són molt bones i avui us vaig a parlar de la milenrama. Mireu, les seves propietats són antiinflamatòria, antiespasmòdica, diurètiques i cicatritzant. Mireu, per la persona que tinguem el problema del fetge inflamat, la infusió d'aquesta planta ajuda a reduir la inflamació del fetge i de la vesícula. Es té que prendre després dels dinars. Favoreix la digestió de les grasses a l'augmentar la producció de bilis. Pregunteu-lo també a l'herbolari.
Mireu, pels vòmits, alguna vegada qui no ha tingut una gastroenteritis, una miqueta d'empatx, doncs també s'aconsella prendre aquestes herbes, perquè a més ja sabeu que quan hem passat una gastroenteritis o un empatx, el nostre estómac queda una miqueta fastidiat. Doncs aquestes herbes, la milenrama, va bé per obrir-nos una miqueta la gana. Mireu, la milenrama també és molt bona per a les persones que tenen les genives sangrant. Se fa una infusió i es posa una miqueta de farigola. I llavors feu uns enjuagues, o sigui, glopegeu aquesta infusió i ja veureu que va bé pel sangrat de les encies i accelera la curació de les llagues vocals. No costa provar-ho. I si va bé, doncs fantàstic. Mireu, la milenrama, aquesta infusió, junt amb la consuelda i la calèndula, aplicada amb unes gasses esterilitzades, accelera la curació de les llagues i les ferides de difícil cicatrització. També va molt bé per les cremades. O sigui, que us quedi bé, ben apunteu-lo bé, milenrama. D'acord? L'Angelina cada dilluns us anirà dient aquestes cosetes i aquests comentaris que, mira, poden anar bé, si us ho agafeu, doncs jo me sentiré contenta i satisfeta. Ho anirem fent de miqueta en miqueta, perquè el programa durarà tot un any. Avui és el primer dia i n'hi haurà molts dilluns per explicar cosetes. Ara, per últim, també, com no vull deixar de parlar coses de la llar de la casa, us faré tres comentaris, aviam si us poden agradar. Mireu, a què és antipàtic quan anem a fer un sofregit i piquem la ceba i plorem tant? Doncs bé, proveu això, que és fàcil. Poseu la ceba mitja horeta abans en el congelador. I quan la tinguem, quan tingueu que anar a fer ja el sofregit, la traieu en aquell moment, piqueu-la, adiós a les llàgrimes, proveu-lo, no costa res, i si va bé, fantàstic. Una altra cosa, quantes vegades toquem l'aleixiu sense posar-nos a guants? Perquè anem amb pressa, no tenim paciència de posar-nos a guants, a què es molest l'olor de l'aleixiu? Doncs mira, us diré un secret. Si algun dia aneu amb presses i dieu «Ai, i tocar l'aleixiu amb les mans sense posar-me guants, ara tinc que sortir», és veritat que te queda una olor... No a tothom li agrada l'olor de l'aleixiu a les mans. Us aconsello un bon xorro de llimona, així ens feu cassoleta amb les mans, i us feu una bona frega i ja veureu com desapareix bastant l'olor. Proveu-lo, no costa res, Aviam, encara ens queda solet. És veritat que hem entrat a la tardor, hem passat un estiu de molt de calor. Per les senyores que tinguin un bon balcó ben solejat, que volem tindre plantes que ens agraden, les flors, quines flors podem posar en un balcó que li estigui tocant el sol molt? Sabeu quina planta? Us vaig a donar el consell? La verbena. La verbena és una de les plantes que aguanta molt el sol. No vol humitat ni sombra. Proveu posar la verbena i veureu quin balcó. Serà l'admiració del carrer. Bé, Rosa Maria, avui ha sigut el primer programa. M'ho he agafat una miqueta amb tranquil·litat. Espero que us hagi agradat. L'Angelina us anirà dient petits comentaris que us poden interessar, us poden agradar. I bé, me sentiré molt satisfeta si us agrada. Avui hem acabat el programa. I llavors, el dilluns que ve, ens tornarem a veure. Per totes, us desitjo una bona setmana i una abraçada. Rosa Maria, guapa, per tu també, una abraçada molt forta i fins al dilluns que ve, si Déu vol. Bon dia!

0: i de, doncs, uns jardins que els podem tindre adequats per la nostra casa i pel nostre terreny. Això ho tindrem gràcies perquè en els nostres estudis ens acompanya l'Alba González Azas. Bon dia, Alba.
1: Bon dia.
0: Moltíssimes gràcies, doncs, per acompanyar-nos i poder, doncs, esdevinar una miqueta més sobre aquest món de la jardineria, que tothom està enfadats perquè, resulta, les plantes no ens funcionen. I bé, vol dir, com tu ens explicaràs, que és molt fàcil enamorar-se d'una planta, però que siguem de buscar el lloc adequat que aquesta planta, doncs, també s'hi senti bé. Hem de dir que l'Alba González és tècnic forestal i també herboricultura, amb herboricultura, no?
1: Arboricultura.
0: Arboricultura. I bé, ets l'única d'Espanya, m'ha deies, no?
1: De Catalunya.
0: De Catalunya. Jo he de pujar el rang, Alba? Molt bé.
1: No hi ha, eh?
0: No hi ha.
1: No hi ha alguns
0: no,
1: més.
0: No hi ha alguns més. És complicada, aquest tipus de títol, per treure-te'l?
1: És un examen molt específic a nivell laboral, no? Uh-huh. O sigui, hi ha tot una... hi ha un examen que el certifiquen a nivell europeu. Llavors, tu has de demostrar, pues, unes capacitats de feina i, per exemple, unes nocions de botànica, de malalties, i sobretot, pues, també de maneig de lo que seria la tècnica de poda, que en aquest cas és la trepa, no? El tema de cordes, arnès i desplaçament a dalt. Una mica de mecànica de motosserra, la motosserra en si, no? I coneixements d'espècies, com ja deia, de botànica, i, bueno, també una mica, bueno, una mica no, hi ha bastant de biomecànica, no? Del tema de les adaptacions de l'arbre a diferents treballs que se li fan, no? A diferents podes, no? I no només podes, sinó, per exemple, també a temes de paviment, temes d'arrels i de més, no?
0: Molt bé, de totes aquestes coses en parlarem, d'aquests diferents arbres, però sí que avui amb l'Alba havíem parlat de fer una introducció sobre la temàtica que ens aportaran aquests programes. Què si podem començar a explicar a l'audiència perquè se situïn del que desvindrà en cada un d'aquests espais?
1: Bé, jo us demano que en aquests quart d'hora que parlarem us deixeu colonitzar per als vegetals, per poder-los observar i mirar d'entendre les seves respostes. I dic vegetals, i no em refereixo a plantes, no ho faig de forma despectiva, sinó perquè m'agradaria englobar-los en el gran regne que ocupen, que és el regne vegetal. Més que res ho faig per acostar el que seria les plantes de jardineria a les plantes de bosc, que normalment tenim la costum de tenir-les bastant separades. I una altra manera de dir-ho serien exòtiques i autòctones.
0: Les exòtiques serien les que, doncs, veiem per comprar, que ens agraden els ulls, i les autòctones són les dels boscos, o és al revés, a veure?
1: Per nosaltres sí. Però, clar, el que per nosaltres és de jardineria, per una altra persona és autòctona. Perquè totes les plantes de jardineria en algun lloc del món són autòctones. Llavors, normalment aquestes plantes vestides d'exoticisme i portades aquí les convertim en plantes de jardineria. Ens imaginem que són fetes única i exclusivament per viure dintre d'un jardí, no? Acotat, marcat i ben delimitat. I en el seu estat natural o la seva habitat natural normalment són salvatges. I quan diem salvatges és més semblant a una bardissa.
0: Sí.
1: El que passa és que, clar, en un hàbitat diferent al Mediterrani.
0: Molt bé, i aquest tipus de plantes vol dir que després, amb el decurs dels anys, són plantes que, doncs, d'aquests indrets on estan amb el seu hàbitat natural, els han portat cap aquí i els han comercialitzat, així? O com ha anat aquest tema?
1: Bé, la història de la jardineria es remunta a principis, diguéssim, del segle passat. Vale? Llavors, la gent que podia viatjar en aquell moment, sobretot gent que anava a colonitzar, quedava encisada per plantes que no havia vist mai. Llavors, anava recopilant des de llavors a plàntules petites. Les portava al seu país. Normalment eren aristòcrates i de més. Llavors, el que feien era ajardinar als voltants dels palaus, cases i de més. Molts dels jardins botànics d'avui són palaus que antigament...

0: eren això, o sigui, el propietari viatjava, es dedicava a portar tot de plantes del món i a crear zones dintre del seu jardí. Clar, aquesta persona s'emportava la planta i s'emportava la informació d'on te l'havia tret, diguéssim, no? Llavors, quan arribava a casa seva, ja portava tot un estudi fet d'on venia la planta, que ara potser no fem tant, no? O sigui, simplement ens deixem portar per lo que veiem que i ho plantem és allà on te volem.
1: Sí.
0: Llavors, clar, tot per una persona que viu a la selva, l'exoticisme és una cosa molt diferent a la nostra. Per ells un suro seria molt exòtic.
1: Clar, pròpiament sí, és veritat.
0: Perquè només el recobriment de suro que té i bueno, la forma, les glans, tot ell és molt diferent a el que ell normalment veu. I en canvi per nosaltres pues, seria una bromèlia o seria qualsevol planta d'interior que els hi diem d'interior i a vegades sembla que les hagin creat en un laboratori per estar dintre de casa, no? I no és que siguin d'interior, així dit, sinó que les condicions més favorables per elles en el nostre país serien les de dintre d'una casa.
1: Però bueno, és clar.
0: Entre cometes.
1: Ara, sí, no? És clar.
0: Clar, perquè són d'un ambient en què la humitat relativa durant tot l'any és superior a un 70 o un 80%. Això no ho tenim mai a casa. El més semblant és en el moment en què ens dutxem.
1: Sí.
0: És l'únic moment que aconseguim que hi hagi una humitat ambiental molt gran. Llavors, evidentment que a l'hivern no poden viure fora perquè fa molt de fred, però a dintre tampoc estan del tot bé per culpa de la calefacció, perquè es eixuga molt l'ambient. No?
1: És a dir, després molts de problemes d'aquestes plantes, per el que vens explicant-nos, és que si no hi ha humitat, aquestes plantes de dintre no van bé.
0: Exacte. És saber, entre cometes, escollit malament a l'espai que hauran d'ocupar. Vull dir, a part d'una qüestió estètica, hem de tenir molt en compte que és un ésser viu i li agraden una sèrie de condicions.
1: Sí que és veritat, per això que amb quartos de bany, segons quin tipus de plantes, veus que es fan molt, eh?
0: Clar.
1: Clar, per això mateix que tu ara has vingut a esmentar aquella humitat, no?, de la dutxa o el bany, doncs
0: clar,
1: és l'adequat per elles, no?
0: Clar. Normalment, a més, com que no és una estància dintre de la casa que sovint tinguem la calefacció engegada, hi ha gent que fins i tot poder allà no té radiador, sinó que té el moment del calefactor quan se dutxa, llavors no dessequem tant l'ambient, a part de la quantitat d'aigua que nosaltres apliquem en el moment en què ens dutxem.
1: Sí.
0: A més, a temperatura alta, amb la qual cosa evaporem i el que aconseguim és que hi hagi una humitat ambiental molt elevada.
1: I tant. Com veiem, com es fixava amb els vidres de la manera que se'ns queden, doncs ja havia dit això. De totes maneres, ara estava pensant en tots aquests colonitzadors. A l'hora que van exportar aquestes plantes cap aquí, com tu deies, és perquè es devien fixar molt la terra que era, el lloc on estava situat, perquè jo suposo que en els seus castells no tots tenien la terra ni la situació adequada i que els hi visquessin, no? Jo moltes vegades m'he quedat parada, Alba, com vas aquí al Jardí Botànic de Blanes, dius, però com pot ser que totes les plantes aquí visquin d'aquesta manera?
0: Bueno, clar, també hem de tenir en compte, tota aquesta gent al principi hi havia qui copiava o era conscient que el clima i la zona, la terra i de més, era molt semblant a la que tenia en el lloc que havia explorat, però també hi hauria el que científicament feia la prova de reproduir plantes exòtiques. No? Llavors, segurament algunes devien sucumbir, no?, a la prova, algunes no devien sobreviure a les proves primeres. No? Totes les que han arribat fins ara, evidentment, sobretot per exemple en el tema d'arbres, en aquests indrets en concret, són monumentals. No? O sigui,
1: sí.
0: També és cert que a vegades hi ha zones, dintre de Tordera, per exemple, hi haurien zones que ens sorprendrien molt. A trets molt generals tenim un clima, però molt concrets tindríem microclimes petitonets que fan que llocs molt petits tinguin pues això, un clima completament diferent que et donin la possibilitat de crear un altre ambient, no? Per exemple, a la punta més nord d'Escòcia, que bueno, és un lloc molt humit però fred. Hi ha un jardí botànic espectacular de planta tropical, no? I ho vaig quedar al...
1: Imagina tropical, no era en aquesta zona.
0: Clar, així. Llavors dius, què passa aquí? O sigui, potser en aquell moment tampoc ho entenien exactament, però té una connexió, o sigui, bàsicament baixa la temperatura relativament gràcies a que hi ha les corrents del Golf de Mèxic. I just és com si ens haguessin deixat dues portes obertes i passés l'aire fins allà, saps? I això fa que aquella zona en concret sigui una mica més càlida que la resta de l'illa.
1: Oi, Déu-n'hi-do, doncs esclar, deu ser espectacular.
0: Clar.
1: Clar, perquè imagina't estar en aquest indret i que trobis plantes tropicals, deu ser una cosa excepcional, eh?
0: Clar. A veure, aquestes són portades allà, no? Però a l'hora de construir el nostre jardí hem de tenir aquestes idees, entre cometes, clares, no? Perquè tenim tendència a visualitzar i copiar. I a vegades, si entenguéssim el que nosaltres tenim, aconseguiríem fer un jardí sostenible, preciós, perquè estaria sa i seria maco, i no ens donaria molta feina, no? És igual si és igual o no al del veí, no?
1: Clar, clar, clar, clar. Amb això, com ens hi posem, amb aquest espai, sempre es pot catalogar igual plantes d'un balcó o d'un terrat o una zona àmplia, doncs, però que no sigui un pati en terra. Les plantes poden ser les mateixes i poden viure les mateixes en balcó o en terra?
0: A veure, a grans trets, en principi sí. Llavors, sobretot hem de tenir en compte l'espai, vale? Llavors, no recomano tenir arbres en test.
1: Vale.
0: Arbustos sí i herbàcies sí. Però arbres, tenir un arbre en un test voldrà dir estar podant-lo molt, i llavors quan més el podem i més el toquem segurament més malalties agafarà i sempre tindrà un aspecte una mica deplorable. Llavors és millor tenir un arbust maco que tenir un arbre lleig i malalt, no?
1: Molt bé, avui, Alba, ho deixarem aquí. Hem puntualitzat una mica, però del que parlarem doncs, serà de moltíssimes coses. Esperem que la nostra audiència les pugui entendre prou bé per tindre doncs, una terrassa o un pati preciós. No? Gràcies. Fins a la propera.
0: A tu.

ara i aquí, d'estiu.

Un quart d'una, nosaltres que és moment d'endinsar-nos dintre aquest tomb per la música i ho farem avui més que tot dintre el que és un treball anomenat Corazón D. Tindrem doncs diferents cantants, diferents versions i que nosaltres ni més ni menys volem oferir-los fins a pràcticament uns minutets passant de dos quarts d'una aquest espai on la música en serà protagonista.

En Joan Manel Serrat, més conegut com Serrat, és un dels cantautors i músics espanyols més populars i l'obra del qual està cantada sobretot en espanyol i amb algunes poques en català. Tiene muchos defectos. Doncs bé, sí que va ser un cantant un prou polèmic, donat que va fer diferents versions, tant doncs en castellà, més en català que en castellà, i parlem de la seva infantesa. En Joan Manel Serrà, conegut com el sobrenom del noi del poble sec, va néixer amb una família obrera d'aquest barri barceloní. Es un amor de antes de la guerra. Anem escoltant el tema La Mujer, que jo aquí...

Doncs bé, les primeres cançons en castellà i el conflicte d'Eurovisió. L'any 1968 treu el seu primer disc en castellà amb les cançons del Titiritero, que es pot considerar la versió castellana dels Titelles i Poema d'Amor. A la cràtula apareix el nom de Juan Manuel Serrat en lloc de Joan Manuel Serrat. Al cap de poc també s'anuncia que Serrat serà el representant d'Espanya al Festival d'Eurovisió. Hi havia dues cançons proposades, el Titiritero i el La La La, de Manuel de la Calva i Ramon Arcus, el duo dinàmico. La cançó escollida fou aquesta darrera perquè es considerava que era més festivalera.

Anem escoltant la versió interpretada per Juan Luis Guerra, Burbujas de Amor. Ell va néixer a Santo Domingo, República Dominicana, el 7 de juny de l'any 1957. Beso a beso. És un cantautor i productor musical dominicà amb més de 60 milions de còpies venudes a tot el món. Guerra ha guanyat 15 Grammys, entre ells 3 de l'Acadèmia Nord-Americana. El seu estil de mesclar el merengue i el bolero amb fusions afrotillanes l'han fet aconseguir un èxit considerable fora de la República Dominicana. Quisiera ser. Joan Luis Guerra és associat de vegades a la música popular anomenada bachata dominicana. No es limita a un estil de música, sinó que incorpora diverses ritmes, com ara el merengue, la bachata bolero, la balada, el rock and roll i el gospel.

0: I bé, nosaltres amb aquesta versió de Burbuja de Amor acabem de fer aquest repàs d'aquests temes que ens aporta Juan Luis Guerra. A punt d'escoltar Joaquín Ramón Martín de Sabina, 19 días, 500 noches.
1: Lo nuestro duro. Lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks.

0: grande.
1: Negaría el santo sacramento en el mismo momento que ella me lo mande. Y eso que yo, para no agobiar con flores a María, para no asediarla con mi antología de sábana fría y alcoba vacía.
2: Jo, Joaquín Ramon Martínez Sabina, Joaquín Sabina, fill d'un policia en 14 anys, va començar a escriure poemes i va fer música amb un grup d'amics, Marilyn Jungs, el qual feien versions de rocker com Elvis Presley i altres d'aquests cantants de l'època. Hem de dir que ell en aquesta època escrivia versos llegint alhora poetes castellans com Frank Luis de León, Jorge Manrique, José Herrero, juntament amb autors estrangers. L'any 1977, dos anys després de la mort de Franco, va tornar a Espanya. Es va casar amb Lucía, una noia argentina que va conèixer a l'exili anglès mentre havia de fer el servei militar a Mallorca. A Mallorca va treballar com a periodista, tasca que va continuar a Madrid. Relacionat al llarg de la seva carrera amb diferents dones, destaca per damunt d'altres Isabel Oliat, mare de les seves dues filles, i la fotògrafa peruana Jimena Colorado.

0: Aquest estiu no paris a casa i sent el món girar amb l'agenda d'activitats que et proposem. Cada divendres a les 3 i els dissabtes a les 12 del migdia, sentir el món girar.
1: Qui ho diu que les joguines només són pas més petits?
2: A Ludics trobaràs jocs i joguines alternatives i de qualitat perquè grans i petits juguin plegats utilitzant la imaginació i l'enginy.
3: I els dissabtes organitzem jocs de taula, tallers de manualitats, contacontes, titelles i una pila d'activitats més.
1: Ludics, l'espai del joc, al camí Ral 166 de Torrent.
4: Ràdio Tordera.

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, dimecres 2 de setembre. Les tres paraules del dia són tòfona, fibra color, infantil. Tòfona, una plantació pionera a Tordera, estudia combinar la producció de suro i tòfona, un projecte liderat per al Centre de Ciència i Tecnologia Forestal. Convocatòria oberta a Tordera per donar suport a Ceuta avui a les 8 de la tarda a la plaça de l'Ajuntament. Tot i que la convocatòria compta amb el recolzament explícit de Vox i del grup municipal de Vox Tordera, des de l'organització es vol deixar clar que no es tracta d'un acte tancat ni monopolitzat per cap formació política. Fibra Color. La festa del barri de Fibra Color omplirà el cap de setmana amb gastronomia, música i activitats per a tots els públics. I el gasoil s'abarateix 10 cèntims per litre per la rebaixa de l'impost sobre hidrocarburs. Infantil. El Club Atlètic Tordera busca reforços pel seu infantil A, a divisió d'honor, l'entitat tordarenca, obre la porta a nous jugadors per completar la plantilla. I a finals d'estiu arriba el temps de la verema, la recollida de raïm per produir vins una temporada més s'ha avançat unes setmanes. Una plantació experimental a Tordera estudia si és possible combinar en un mateix terreny la producció de suro i de tòfona negra. El projecte, batejat com Tòfona en Suro i liderat pel Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, vol trobar noves fórmules per fer més rendibles les suredes. En parlàvem amb en Dalmau Albó, que és tècnic del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal.
2: Que bé, les primeres analítiques que van fer del sòl al voltant d'aquestes plantes van demostrar que el fong ja comença a colonitzar aquest terreny molt pròxim als plançons inoculats i a més doncs, el creixement d'aquests plançons està sent idoni.
3: Ara i aquí, d'estiu.

0: Després de l'informatiu d'aquesta casa de Ràdio Tordera, nosaltres que seguim amb la dinàmica d'aquest magazín ara i aquí, i ara és el moment de saludar Antoni López. Toni, bon dia.
1: Bon dia.
0: Doncs bé, 5 minuts passen de les 12 i bé, nosaltres que és el moment de saber quin serà el grup que avui doncs tractarem, en parlarem i escoltarem cançons.
1: Doncs avui parlarem de la formació musical Els Pets. Els Pets és un grup de rock català i pop rock liderat per Lluís Gavaldà, originari del poble de Constantí, el Tarragonès. Els seus components són l'anteriorment citat Lluís Gavaldà, a la veu i guitarra, és també el principal compositor, Joan Reis a la bateria i Felín Càceres al baix. En els dos primers discos també formava part del grup el guitarrista Ramon Vidal. Els acompanyen habitualment unes coristes anomenades les Jufes. Al trio fundador oficial s'hi sumen tres músics més: Jordi Picazos, guitarra mandolina, Marc Grasses, guitarra veu, i Joan Pau Chaves, teclats. Bé, això és el que seria la presentació dels Pets.
0: En aquests moments, Toni, segueixen els mateixos? Se'n saben notícies si s'han canviat?
1: Sí, mira,
0: persones del grup o no?
1: Sí, en aquests moments els membres del grup són Lluís Gavaldà, en Joan Reig, en Felín Càceres, en Joan Pau Chaves i en David Muñoz. Hi havia membres anteriors com en Marc Grau, guitarra, Ramon Vidal, guitarra i veus, Jordi Picazos, guitarra, Marc Grasses, guitarra i veus, i Joan Aguer, violí, mandolina i percussió. Aquests ho han deixat.
0: Molt bé.
1: Però és un grup que comença l'any 1985 i encara està en actiu. Va fer una gira el 2010.
0: El composen quantes persones? Unes 5, no? Com a mínim, per el que he anat escoltant.
1: 5 persones, sí.
0: 5 persones.
1: En aquests moments ho composen 5 persones i més les Llufes, que són el cor, no?
0: Molt bé.
1: Que bé, aquí quan es va fer el concert acústic al Clavent no van venir les Llufes.
0: I trobo que donen un... ho emplenen molt també, no?
1: Sí, sí, sí,
0: sí, sí. Molt bé.
1: Si et sembla que escoltem la primera de les cançons, que és d'un llarga durada que es diu Brut Natural del 1994 i que es titula Jo vull ser rei.

0: I Toni, li expliquem per què mai no podrà ser rei o què?
1: Home, ell ja ho sap perfectament per què mai no podrà ser rei. I bé, és una cançó bastant satírica.
0: Sí.
1: I que suposa un posicionament ideològic dels pets enfront, doncs, la monarquia, no?
0: De totes maneres, sí que... I ara encara més difícil, no? Em sembla que ja de rei ningú voldria ser ara, realment, no?
1: Doncs a mi si m'ofereixen la plaça, l'agafaria.
0: Jo l'agafaria.
1: Jo sí, jo la plaça de rei l'agafaria.
0: Hauries de canviar moltes ideologies, Toni. Em sembla que no t'hi veig jo, eh? Va, vinga, va. Anem parlant d'aquest grup, els pets.
1: Mira, començaran la seva carrera sota l'etiqueta de rock agrícola, ideada pel periodista Pep Blai. Des dels inicis, el grup va presumir dels seus orígens de comarques, tot reivindicant un rock amb denominació d'origen no urbana. El juny del 1991 va perdre part en el macroconcert del Palau Sant Jordi. Te recordes que vam parlar amb els Nans d'en Busto,
0: sí, sí, sí,
1: que també van prendre part? Amb Sopa de Cabra, Sau i Sant Traït, considerat com el clímax del fenomen del rock català. Cançons com Vine a la Festa i Tarragona m'esborrona es van convertir en èxits molt populars davant la sorpresa del propi grup, que s'havia batejat amb el nom dels Pets, pensant que no duraria més d'unes poques setmanes. Si vols, escoltem ara una cançó que està dedicada a les víctimes de la sida. La van dedicar en l'especial Marató de les víctimes de la sida. Ja la teníem feta, que és també de llarga durada, Brut Natural, que es titula La mort em ve a buscar.

0: Bé, un cop superada aquesta primera etapa, el grup va com renéixer al 1997, gràcies a l'impacte comercial del disc Bon Dia, un dels més venuts de la música catalana amb 85.000 còpies. Alhora, en aquest treball va començar a renovar el seu so, tot prenent com a font d'inspiració revulsiva el pop britànic que triomfava en aquell moment. En aquests anys van reforçar-se amb la col·laboració com a productor i guitarrista del malaguanyat Marc Grau.
1: Bé, aquest tema és un dels que potser s'ha punxat més en moltes emissores. Segurament que devia encapçalar algunes llistes importants, no?
0: Sí, esclar, sí, va ser número 1 de les llistes i va ser... Encara avui en dia es posa molt.
1: Aquest grup, com el consideres tu? Que és més rock o és més pop? O és una miqueta, doncs,
0: és
1: potser...
0: És més rock.
1: És més rock.
0: Sí. Una de les coses que han dit els especialistes en rock en català és que sota l'etiqueta, l'etiquetatge de rock en català, s'hi van afegir moltes coses. I grups que eren de pop van passar a ser considerats rock català, grups que eren heavy van ser considerats rock català, i es va... aquesta etiqueta va servir per va servir com a màrqueting per donar una revifalla a la música en català, però no era, com ho diríem jo, no era just en el sentit que no era realitat, perquè alguns feien pop i els deien rock català, alguns feien heavy i els deien rock català, i bé, això era el que es creixaven alguns grups.
1: Molt bé.
0: Però jo crec que l'etiqueta va funcionar bé per dinamitzar aquest rock en català.
1: Anem a escoltar un altre tema, doncs, d'aquest grup, Els Pets, Toni.
0: Doncs anem a escoltar Bon Dia.
1: Molt bé, perfecte. És una d'aquestes cançons que sempre porta molts bons records.

0: Doncs bé, nosaltres que estem fent camí amb aquesta estona de temps de sons i emocions dintre aquest magazín d'ara i aquí, i bé, 5 minuts que ens falten per arribar a punt de 2:15, i bé, Toni, anem convertint aquest grup que tu i ho ens has proporcionat avui per anar escoltant i coneixent, no?
1: Sí, el grup va anar evolucionant des del rock festiu dels seus inicis cap a una identitat més intimista i madura. Aquest gir ha fet que el grup doncs sigui més valorat per la crítica especialitzada, tradicionalment resolosa en bona part del rock en català. En aquest sentit, l'àlbum Agost, produït pel nord-americà Brad Jones, va suposar la consagració dels Pets en tots els nivells, tant pel que fa a públic com a crítica. A més, el grup s'ha convertit en el gran supervivent del rock català dels 90, després de la desaparició de Sopa de Cabra, Sau, Centraït i Ja t'ho diré.
0: De totes maneres, abans tingut un, doncs, un bon seguiment, no?, de tots aquests grups que ens comentaves, no?
1: Sí, i el 2005 van dur a terme una gira que es va titular Gira 20, que els va portar a 20 ciutats i pobles com a celebració dels 20 anys d'existència del grup. El grup també va prendre part en una pel·lícula sobre el rock català, Rock en Cat, que es va estrenar el 2006. D'altra banda, Lluís Gavaldà va enregistrar el tema A la meva vida, versió de In My Life dels Beatles per al disc de La Marató, editat per TV3, la qual cosa és un fet històric perquè va ser la primera vegada en què els que tenien els drets dels Beatles van autoritzar una versió dels Beatles en català.
0: Molt, de totes maneres han sigut una gent molt solidària, eh?
1: Sí,
0: home. Ha sigut un grup que, bueno, per el que el vaig escoltar, que vaig, ens el vaig explicant, doncs, a la nostra audiència, hem participat en moltes maratons, a dues, per el que em sembla fins ara estàs explicant, no?
1: Sí, sí, sí. I van fer una cançó a favor de l'Avellana quan hi havia problemes amb l'Avellana a Tarragona, sí, són gent compromesa. Sí, sí.
0: Totes maneres, tots els grups que en aquest cas estan marcant, doncs, diguem, una tendència dintre la cançó catalana, són grups, doncs, que han sapigut molt agafar les problemàtiques i les arrels, doncs, de Catalunya, eh? Jo penso que aquests grups són els que es van consolidant cada vegada més, no? Que saben retransmetre la manera de pensar o de sentir de la gent d'aquí de Catalunya, com aquests els Manel, perquè és que tenen, diuen ben bé com quasi com si tu és el que tu parlaries, no?
1: Però Manel és un estil totalment diferent, eh?
0: No, però jo tipo les lletres, eh?
1: Sí, sí, això és cert. El 2006 van editar l'àlbum Això és espectacle, crònica sentimental d'una gira. S'hi recull un documental enregistrat per fans de la banda al llarg de tota la gira commemorativa dels 20 anys del grup, a més de videoclips i un CD amb temes en directe amb una nova cançó, la que dona títol al treball, que és una versió del grup de Jam. També durant l'any 2006, el trio de Constantí ha organitzat una gira per diversos teatres de geografia catalana anomenada Els Pets fan teatre. Aquesta gira va començar l'11 i 12 d'octubre amb dos concerts a la Pobla de Manfumet, a Tarragonès, i després de passar per diverses localitats com Reus, Valls, Barcelona o Girona, va acabar el 21 de gener del 2007 amb el darrer concert a Castellbisbal. Si et sembla, escoltem un altre tema ja bastant més actual, del llarga durada Fràgil del 2010, que es titula 3.

0: de dilluns a divendres, d'11 a 1, ara i aquí, d'estiu.
1: 107.1 FM.
2: Fisiotordera, centre de fisioteràpia i rehabilitació, dirigit per Míriam Mortal. Fisioteràpia traumatològica, reumatològica, neurològica o pediàtrica, magnetoteràpia, mesoteràpia, electroteràpia, escola d'esquena i tractaments per la incontinència urinària. Tenim concert amb mútues. Fisiotordera, centre de fisioteràpia i rehabilitació, carrer Amistat 1820, telèfon 93 764 3808, hores convingudes.
3: Quina és la primera cosa que fas quan et lleves? A Ràdio Tordera fem un repàs de titulars als articles d'opinió més destacats dels diaris a De Bon Matí. De dilluns a divendres a les 9 del matí.
4: Tant si has de construir una casa unifamiliar, un bloc de pisos o qualsevol tipus d'obra nova, o has de reformar casa teva o rehabilitar una masia, fes-ho amb Construccions Alaric. Consulti'ns un pressupost, li informarem sense cap mena de compromís. Ens trobaràs al carrer Menéndez Pidal, 37 de Tordera, o al telèfon 93 764 0467. Construccions Alaric.
5: Fundació Gentis, entitat autoritzada per impartir programes de qualificació professional inicial, el PQPI, a Tordera impartirà el curs d'auxiliar de vivers i jardins. Requisits: joves de 16 a 21 anys i no tenir el títol d'ESO. El període de prematriculació és del 15 de juliol al 12 d'agost. Les places són limitades. Per més informació, podeu adreçar-vos al correu cursostordera@gentis.org o al telèfon 686 79 33 39. 686 79 33 39.
6: Viatges Carrefour ja hem arribat a Tordera. T'oferim el millor en viatges, venda d'entrades per espectacles, concert, PortAventura, partit de futbol, amb els millors preus i amb el finançament gratuït si pagues en la Visa Pass Carrefour. Ja ens coneixes. Viatges Bellavista, ara som Viatges Carrefour. Al camí de Mas Martí 38, baixos de Tordera, o al telèfon 93 764 5145. I per celebrar la nostra nova imatge, visiteu-nos i participeu en el sorteig d'una estada allà on més us agradi.
7: Ràdio Tordera.
8: Carnisseria M. Torres, a la plaça de la Concòrdia, dins del mercat de Tordera, t'ofereix gran varietat d'embotits casolans, carns de cria pròpia i una gran varietat de queviures, tot de la màxima qualitat i el millor preu. Carnisseria M. Torres, al mercat de Tordera de la plaça de la Concòrdia, i el telèfon 93 765 0559 per encàrrecs. I ara també tenim carn de cavall.
9: Pastisseria Sant Jordi té per al teu paladar el millor en reposteria artesana. Variació de lioneses, tortells, braços de gitano de nata i trufa. Fem pastissos per celebracions i aniversaris. Tot això i més ho trobaràs a Pastisseria Sant Jordi, al carrer Sant Ramon 32, i per encàrrecs al telèfon 93 764 0595. Pastisseria Sant Jordi patrocina cada diumenge el Matí de Sardanes.
0: Ara i aquí, d'estiu.

0: De fet, els Pets, que és el grup que hem portat avui, és un grup que ha fet moltes gires per tot el territori dels Països Catalans. El 2005, doncs, fan el Gira 20, d'alguna manera, doncs, com hem explicat, celebrant els seus 20 anys. Uh-huh. 20 anys per un grup...
1: I tant, molt important.
0: Són anys. El 2006 fan una altra gira. Els Pets fan teatre. El 2007, Com anar al cel i tornar. El 2008, la gira Bon dia. El 2009, Els Pets fan soroll. El 2010, Fràgil, uh-huh, presentant el seu últim llarga durada. I el 2010 fan més acústics, com la gira es va dir, Els Pets fan més teatre.
1: Ah, està bé.
0: O sigui, ja que el 2006 van dir que Els Pets fan teatre, ara van dir Els Pets fan més teatre.
1: Uh-huh.
0: És un grup de reconeguda solvència i, si et sembla bé, anem a escoltar una de les cançons, doncs, que els representa dels seus principis. Ara tornem enrere, entrem en la màquina del temps i tornem enrere, que és el Tarragona m'esborrona. Uh-huh. I bé,
1: aquest grup hem de dir que, doncs, també va actuar per aquí a la nostra vila de Tordera, no?
0: Sí, aquest grup ha actuat a la nostra vila de
1: Tordera. Una cosa important ara, eh?
0: No, m'han fet el toque, però jo ja ho tenia pensat dir-ho.
1: Val, doncs així deixem la intriga, no? O vols dir-ho ara?
0: Ho diem-ho ara.
1: Doncs vinga, tampoc, va.
0: Ara estarem aquí fent suspens. No, que sí, ells van venir per celebrar els 30 anys de Ràdio Tordera i van fer un concert acústic i una roda de premsa al Teatre Claver.
1: Va estar molt bé, eh?
0: Va estar molt bé i, bueno, doncs ho vam celebrar a tots i crec que molt bé.
1: I tota la gent del poble, doncs, sí, a veure, amb aquest motiu d'aquest 30 aniversari de Ràdio Tordera se van fer també un tipus de programacions especials i l'acte, doncs diguem-ne estrella, va ser aquest, on també tota la gent del poble va poder compartir. Ah. A més, clar, nosaltres, posats a dintre la casa, encara vam disfrutar-ho més, no?, de que es pogués portar un grup com aquest.
0: Sí, sí, va ser, doncs, una gran fita.
1: Esperem que per molts anys a Ràdio Tordera i puguem celebrar, doncs, a veure, el 40, el 50 aniversari,
0: portant
1: i,
0: grups,
1: bueno, i anar fent, no?
0: Portant grups amb qualitat,
1: de qualitat com aquests,
0: amb música catalana.
1: Perfecte, Toni, sen seguim.
0: Doncs, si et sembla bé, escoltem Tarragona m'esborrona.
2: Tarragona m'esborrona, Constantí em fa patir. Tarragona m'esborrona,

0: Si et sembla bé.
1: Si et sembla bé, repassem ara els llarga durada. Abans es deia llarga durada, ara...
2: Cançons valentes, eh? Aquesta mateixa Tarragona més borrona, déu-n'hi-do.
1: Sí, són cançons valentes, sí. És un grup compromès. Es van posar amb la figura del rei, que poques bandes s'atreveixen a fer.
2: I tant, i tant. No hi havia tanta censura, doncs vinga.
1: Doncs el 1985 ells van editar una maqueta... I el 1989 ja van fer una llarga durada que es titulava Els Pets. Va venir posteriorment Calla i Balla, del 1991. Freaks Sets, del 1992. Brut Natural, del 1994, que per mi és el que més m'agrada. Vine a la Festa, del 1995. Bon Dia, de 1997. Sol, del 1999. Respira, 2001. Mala Cara, el 2002, que va ser un recopilatori. Agost, el 2004. Això és Espectacle, el 2006, que incluïa un DVD documental més un directe. Com anar al cel i tornar, el 2007. I ja Fràgil, com hem dit, que és el seu últim treball del 2010. Cal mencionar també dins els seus treballs els singles caixa recopilatòria de singles dels dos primers discs que inclou L'avi Martí i la veïna, el Munta-t'ho bé, un single que contenia la cançó de l'estiu de TV3 i dues pistes més, i Bon Dia, edició especial de Zé aniversari, el CD Bon Dia més sis cançons de la maqueta i un DVD. Això són els treballs dels Pets, i amb això...
2: Ja anem acabant.
1: Sí,
2: i anem a posar una última cançó, Toni, sense, per la meva part, agraïta aquesta estona que en aquest cas ens dediques cada dimarts posant-hi doncs, el cor i l'ànima amb el rock i el pop que d'aquí a Catalunya, no? En tots aquests grups.
1: Sí, més rock que pop, però bé. Portarem més grups de rock que de pop, però... Escoltem Balset, si el nostre control li va bé, que és una cançó que doncs, m'ha explicat en Martí que li va dedicar al seu fill. Doncs aquesta cançó dedicada al seu fill d'en Lluís Gavaldà, amb aquesta cançó ens acomiadem.
2: Ens acabem. Toni, fins al proper dimarts. Ens tornem a trobar amb alguna estona dels divendres amb la tertúlia d'actualitat, però mentrestant que acabis de passar uns bons dies.
1: Moltes gràcies.
2: Adéu.

0: i aquí d'estiu, el magazín dels matins de Ràdio Tordera.
1: A Llibreria Núria ja tenim tots els quaderns de vacances per aquest estiu. A més, tenim el material que podeu necessitar per l'estiu i per la tornada al col·le. També podeu fer les vostres reserves dels llibres de text. Llibreria Núria us desitja un bon estiu. Ens trobem al Camí Ral 8, telèfon 93-764-1736.
2: El casal d'estiu a Ràdio Tordera.
3: Ep, sabeu que arriba l'estiu? Sí, arriba l'estiu. Podem anar al casal d'estiu? Al casal d'estiu.
4: Hola.
5: Hola.
4: Com et dius?
5: Isan.
4: T'agrada el casal?
5: Sí.
4: I la ràdio?
5: Sí.
2: El casal d'estiu a Ràdio Tordera.
6: Ràdio Tordera.
0: Atenció, si us plau. Esports Barceló hi podeu trobar material i equipament esportiu. De les primeres marques. Els millors preus. Amb grans descomptes. I sigui qui sigui el teu esport. Esports Barceló, a l'Avinguda Fibra Color número 14 de Tordera.
6: Ràdio Tordera.
7: Ja tenim la calor a sobre. No esperis més. A Milà Tordera t'oferim un aire condicionat de primera marca, 3.000 frigories, fred i calor i sistema inverter per només 499 euros. I si vols, tenim instal·ladors propis que s'encarregaran de que tu només t'hagis de preocupar d'estar ben fresc. No t'ho perdis, només a Milà Tordera.
8: 107.1 FM.
0: Ara i aquí, d'estiu.

0: Doncs bé, amic, arribem ja en els minuts finals d'aquest magazín Ara i Aquí i és moment d'entrar en aquesta estona del concurs, un concurs que cada dimarts ve determinat doncs, per als números, farem uns petits problemes matemàtics i bé, doncs tranquil·lament, agafin un llapis i un paper, no es trenquin massa el cap, que resulta una miqueta més fàcil. Doncs bé, com que estem de vacances i ens invita, doncs, si tenim uns dies lliures, poder anar a visitar indrets, avui ens anem a fer una visita al Museu Dalí, en la qual cosa ens costa 80 euros la visita. Com som família numerosa, ens fan el 15% de descompte. Quan ens costarà l'entrada? Torno a repetir-lo. La visita al Museu Dalí ens costa 80 euros. Com som família numerosa, ens fan un 15% de descompte. Quan ens costarà l'entrada? Doncs bé, la resposta que esperem que sigui en el telèfon de la ràdio 93 76 428 93, i en aquest cas ja saben que cada divendres fem el sorteig en totes les trucades que hem tingut en el decurs d'aquesta setmana de ferència de la cooperativa agrària La Baixa Tordera. Tornem a repetir el petit problema matemàtic que diu així: la visita al Museu Dalí ens costa 80 euros. Com som família numerosa, ens fan el 15% de descompte. Quan ens costarà l'entrada? Doncs bé, tan fàcilment com és comptar doncs, aquest descompte. Esperem doncs, que facin els seus càlculs corresponents i que no ens truquin. Que fem una primera trucada, bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb qui parlem?
1: Amb la Carme.
0: Hola, Carme. A veure, què t'estem? Com ens costarà l'entrada?
1: Doncs mira, 68 euros.
0: Sí, senyora, perfecte, molt bé. Molt bé, Carmen, felicitats. Gràcies, gràcies per trucar-nos, bon dia. Doncs bé, a més hem de dir que comprem alguns records i aquests records es valen 2,50 euros. Doncs donem un bitllet de 20 euros. Quan van de tornar? Tornem a repetir-lo. Comprem alguns records i valen 2,50 euros. Donc un bitllet de 20 euros. Quan m'han de tornar? Doncs bé, la proposta està feta i que no esperem la seva, doncs, valoració de quants diners ens han de tornar. Què fem, l'altra trucada? Bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: De qui parlem?
2: Amb la Paquita.
0: Paquita, endavant. Sí. Què t'assembla, doncs, quants cèntims ens han de tornar?
2: 18,50.
0: 18?
2: Ai, no, que t'equivoco. No, no, no.
0: Comprem alguns...
2: 17,50.
0: Comprem alguns records i valen 2,50 euros. Dono un bitllet de 20 euros. Quan m'han de tornar?
2: Doncs 17,50. No, o sigui, de 20 i... Bueno, doncs...
0: És dir, no. Els records valen 12,50 euros.
2: Ah, 12. Ah,
0: 12 euros. Ah. Ara el meu control m'ha dit que jo veieu que havia dit 2. 12,50. Dóna un bitllet de 20 euros. Ja em semblava que ens equivocàvem massa. A veure, Paquita, ara sí, ja. A veure.
2: Ara sí, 3,50.
0: No.
2: Ai, 7,50.
0: Vinga, va, 7,50. Felicitats. Jo també t'he liat una mica, per això.
2: Sí,
0: jo m'he liat una mica, Molt bé, Paquita, gràcies per la teva trucada, bon dia. Anem cap a l'últim pensament matemàtic i diem que el pàrquing del cotxe val 2,60 euros l'hora. I estem 2 hores. Quan m'acostarà aquesta estona d'estar al pàrquing? Tenim una altra trucada, l'agafem, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: De qui parlem?
3: La Quimeta.
0: Hola, Quimeta. Què t'assembla? A veure, te'l torno a repetir,
3: 4,60.
0: Com?
3: 4,60.
2: No has dit dues...
0: El pàrquing del cotxe val 2,60 euros l'hora.
3: Sí, l'hora.
0: I estem 2 hores.
3: Sí.
0: Quan m'acostarà?
3: 4 euros amb... Ai, 5 euros. Perdona.
0: Quan?
3: 5 euros amb 20 cèntims.
0: Sí, senyora, fantàstic, molt bé. Molt aprovades en matemàtiques, eh? Gràcies per la trucada, Quimeta. Adéu, bon dia. Doncs bé, nosaltres aquí acabem. Sí que hem fet, doncs, aquestes tres problemes matemàtics. Seguirem nosaltres de la setmana que ve amb aquesta visita que hem encetat en el Museu de Dalí, que hem preguntat, doncs, com es costaria l'entrada, que l'entrada al final amb descompte són 68 euros, després hem comprat records. Jo aquí m'he equivocat. equivocat perquè he dit un número malament, i bé, perfectament ho hem aclarit, que aquests es tornen al canvi bé, en 7,50 €, i el pàrquing, doncs, hem vist que per dues hores que ens hi estem, doncs, ens costarà 5,20 €. La setmana que ve anirem seguint al Museu Dalí, però ara acabem, amics.
4: Ara i aquí, d'estiu.
0: Doncs sí, ha estat un plaer acompanyar-los a fer... I ara sí, arriba aquell moment que costa una miqueta. El moment de posar punt i a part d'aquesta temporada d'estiu. Però abans de marxar, vull dir-vos una cosa. Gràcies. Gràcies per haver estat aquí, per escoltar-nos mentre esmorzavo, mentre treballavo, mentre feia feina per casa o simplement mentre ens teníeu de fons. Perquè potser nosaltres parlem davant d'un micròfon, però la ràdio només té sentit quan hi ha algú a l'altra banda que escolta. Doncs bé, la setmana vinent no us direm adéu del tot. Tornarem a obrir el nostre àlbum de records i recuperarem aquests millors moments de l'ara i aquí. I després farem una mica de pausa per tornar el 17 de setembre amb les piles carregades, amb aire nou i amb la nova programació de tardor hivern de Ràdio Tordera. Així que gaudiu d'aquest últim trosset d'estiu, cuideu-vos molt i, sobretot, no perdeu mai les ganes de riure, de conversar i de continuar fent-nos preguntes, perquè la vida passa molt de pressa, però quan la compartim passa millor. Soc la Rosa Maria Ruscalleda i en nom de tot l'equip de l'Ara i Aquí us envio una abraçada molt i molt gran. Ens retrobem el 17 de setembre. Adéu-siau, amics.

l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. Una plantació pionera a Tordera estudia combinar la producció de suro i tòfona negra. Els primers resultats són prometedors. Els investigadors han comprovat que les esmenes calcàries han modificat les característiques del sòl i l'han fet més adequat per al desenvolupament de la tòfona negra. Dalmau Albó és tècnic del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya.
2: Que bé, les primeres analítiques que vam fer del sòl al voltant d'aquestes plantes van demostrar que el fong ja comença a colonitzar aquest terreny molt pròxim als plançons inoculats, i a més doncs, el creixement d'aquests plançons està sent idoni.
1: Convocatòria oberta a Tordera per donar suport

0: de Ceuta, tot i que la convocatòria compta amb el recolzament explícit de Vox i del grup municipal Vox Tordera, des de l'organització es vol deixar clar que no es tracta d'un acte tancat ni monopolitzat per cap formació política. Serà avui dimecres a les 8 de la tarda a la plaça de l'Ajuntament. I la festa del barri de Fibracolor omplirà el cap de setmana amb gastronomia, música i activitats per a tots els públics. El dissabte i el diumenge la pista del carrer de la Mare de Déu de la Mercè i el local social acolliran un programa variat que inclou concert, ball, festa de l'escuma i jocs infantils. L'Antònia és presidenta de l'associació.
1: Bueno, pues esteu tot el poble convidats, porteu els nens i el dia 5 pues, que vingui tot el poble, però bueno, que sobretot per al gran concert que farà l'Edu, que com sabeu és de la nostra terra, de Tordera.
0: El gasoil s'abarateix 10 cèntims per litre per la rebaixa de l'impost sobre hidrocarburs. El govern espanyol disminueix el gravamen al dièsel per fer front als efectes de la inflació, mentre que manté el calendari per retirar la rebaixa de l'impost a la benzina. I en esports, el Club Atlètic Tordera busca reforços pel seu infantil A de divisió d'honor. L'entitat tordarenca obre la porta a nous jugadors per completar la plantilla de futbol sala de la categoria. Parlem del temps, previsió meteorològica, els detalls d'en Joaquim Serra.
2: De moment ara hem arrencat el mes de setembre, doncs, com vam acabar el mes d'agost, és a dir, amb estabilitat, amb sol i amb temperatures càlides, tot i que ahir les màximes van recular una mica, però poca cosa, i això ho recuperarem ràpid perquè avui la temperatura s'ha semblat a la d'ahir, pujant lleugerament. De cara a demà pujar més i atenció, perquè amb els mapes d'avui a la mà sembla que anem cap a un cap de setmana que tornarà a ser tòrrid a tota la comarca, amb unes temperatures que fins i tot dissabte, segons els mapes d'avui, podrien superar els 35 graus a l'interior de la comarca i 33-34 a prop de la costa. Per tant, amb aquests mapes a la mà és possible que s'hagin d'activar algunes alertes per calor en aquest primer cap de setmana del mes de setembre. Afortunadament, sembla que la cosa vol canviar cap a mitjans de la pròxima setmana, amb un canvi de temps important, del qual ja tindrem temps de parlar-ne, mai més ben dit. Pel que fa a la previsió, per tant, avui sol, alguns núvols prims, poc importants, vents fluixos i situació marítima tranquil·la. De cara a demà, tot continuarà igual, amb vent moderat de garbí a la tarda, que es mantindria també de cara a divendres.
0: Ho deixem aquí, actualitzem notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció.
3: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
4: Bon dia, ja no te hablas con casi nadie por culpa. Ay, de tu melancolía, dicen que son tus colegas.

Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Les millors melodies marineres i populars t'esperen al Cant de la Sirena, el programa de Ràdio Tordera presentat per Toni López. Connecta amb nosaltres dimarts a la nit i dimecres al migdia i també diumenges al matí, just abans de les sardanes. No t'ho perdis.
1: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punu FM.

I sempre i quan la cançó és molt més vella, et deixaran el pis molt més fresc.

un pis més fresc que un veu al sostre, que el feien i quan cantaven. Tots porten ells, tots ells porten bata llarga i de colors a plaeret.

I ara, canviant d'ofici, és encara més, si us deia, l'ofici de paleta. De paleta, que en sap, i vesteix d'aixoplucs.

Els paletes el mateix fan un porxo com una xemeneia. I si ho volen, sense escales, pugen al capdamunt d'on sigui.

fan també balconades que hom veu la mar de lluny, els finestrals que es guarden tota la serralada, i els capitells, i els sòcols, i les voltes de punt.

0: Sentit i sensibilitat. La música i la paraula a flor de pell. Sentit i sensibilitat. La música i la paraula a flor de pell. Els dilluns a les 3 de la tarda i els dimarts a les 10 de la nit a Ràdio Tordera.
1: Van en cos de camisa, com gent desenfeinada. Oh, les cases que aixequen d'un tancar i obrir d'ulls.

L'home és la mesura de totes les coses, de les quals són quan són, i de les que no són en el que mai són.

Mireu la noia que us guanya a l'esclat. Ella és la pubilla i és bruna de rostre.

De tant que és tan jove, enamora el seu pas. Qui no ho sap, quan la veu, també s'enamora.

Perquè tu has vingut, jo, ara, torno a estimar. Diré el teu nom i el cantarà la losa.

L'estat no és més que un morrió que té per objecte tornar inofensiu a aquest animal carnisser, l'home, i fer de manera que tingui l'aspecte d'herbívor

La felicitat humana és la fràgil seguretat d'un nàufrag que, en posar-se als peus a terra, es meravella de mantenir-se ferm.

0: El secret per ser feliç consisteix en estimar el que un ha de fer, acceptant el seu destí, tant social com no.
1: Sentit i sensibilitat. Música i pensaments imprescindibles per acabar el dia. Sentit i sensibilitat. A Ràdio Tordera.
2: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.

Hola, sóc en Lluís. Avui és dimecres, 2 de setembre. A Tordera tenim una temperatura de 26 graus, amb dia clar i tranquil. Comencem el Notícies de Tordera, el butlletí accessible amb les informacions més destacades del municipi. Ara escoltarem els titulars, després explicarem les notícies amb calma i al final farem un repàs perquè quedi tot ben clar. Primer titular. Aquesta tarda hi ha una concentració a Tordera per donar suport a Ceuta. Segona notícia. Arriba la festa del barri de Febracolor, aquest cap de setmana amb diverses activitats. Tercer titular. El gasoil baixa 10 cèntims per litre. Quarta notícia. Una plantació pionera a Tordera estudia com combinar suro i tòfona negra. Us expliquem una mica més les notícies. Aquest dimecres, a les 8, a la plaça de l'Ajuntament, hi haurà una concentració de suport a Ceuta. L'acte es fa sota el lema «A favor de Ceuta, en contra de la invasió migratòria». La convocatòria està promoguda pel regidor de Vox a Tordera, Eric Pérez. També has de saber que hi ha festa del barri de Febracolor aquest cap de setmana. La festa es farà a la pista del carrer Mare de Déu de la Mercè i al local social. Hi haurà activitats per totes les edats. A més, el gasoil baixa 10 cèntims per litre. En el cas de la benzina, el descompte és de 5 cèntims. I a Tordera hi ha una plantació única a Catalunya que combina el suro i la tòfona negra. L'objectiu és donar més productivitat, donar riquesa a les plantacions sureres.

Recordem els titulars del dia. Concentració de suport a Ceuta. Festa del barri de Fibracolor al cap de setmana. El gasoil baixa 10 cèntims per litre. I projecte pioner de suro i tòfona negra aquí a Tordera. Això ha estat el Notícies de Tordera d'avui. Gràcies per escoltar-nos. Ens retrobem demà amb més informació del nostre poble.

0: Doncs bé, amics, avui amb el capítol 38 d'aquesta sèrie Se m'ha escapat el lloro, avui el titulem Tenim diners i viatjarem amb el Transcantàbric. I els personatges, com sempre, són la Nuri Pujol com a Filo, Joan Madrid com a Genaro, el Quico, el lloro Quico, que és la Nuri Pujol, el narrador Salvador Romans, la senyora Remei, la Mercè Roura, i la senyora Clara, la Pilar Serra. Bé, si heu seguit la sèrie, doncs sabreu que la família ha heredat i ha disposat fer un viatge en tren, un dels més cars. El preu del transatlàntic Gran Luxe per la temporada 2026 és d'aproximadament 9.900 euros per persona en una suite doble pels viatges de 8 dies i 100 nits, tot inclòs. Aquí sí que no sabem què és el que hi entra, eh? Vull dir, tothom. Hi ha quatre maletes gegants, bosses de mà, i una gàbia del tipus obert amb un drap. El Genaro intenta tancar una maleta assegut a sobre. La Fima revisa una llista interminable. Però, mentrestant, Genaro i Filo treuen maletes al passadís, apareix la senyora Remei. Us en recordeu de la senyora Remei? Els primers capítols va sortir. Doncs sí, surt amb una bata i una escombra.
1: Però on aneu amb tant de farditxo, Filo? Què us han fet fora de casa?
2: No, Remei, marxem amb el Transcantàbric, un creuer sobre rodes, de luxe, saps? Fins a Santander.
1: Ui, el Transcantàbric, he sentit que totes les habitacions són tan estretes que si vols canviar de pensament has de sortir el passadís. I amb aquest ocell, a Santander hi ha moltes gavines, se'l menjaran viu.
3: Ja comença la malastrugança. Escolti, Remei, que el tren és de 5 estrelles, té bany privat i tot.
4: Remei, ets una garsa. Santander, Santander, volem marisc.
1: Escolta el bitxo, Filo, a Santander hi plou cada 10 minuts. Porteu el paraigua de ferro, que el vent del Cantàbric ho girarà com un mitjó. Quin inconvenient anar tan lluny per mullar-se.
2: L'avantatge és que el tren s'atura a les estacions de nit per dormir. Una anècdota real. Remei, no ens mourem gens. Dormirem com a casa. No com tu, que cada cop que passa el camió de les escombraries se't mou el llit.
3: Filo, per l'amor de Déu, que anem en el Transcantàbric, no a colonitzar Mart. Per què necessites 3 abrics si anem a Santander a l'estiu?
2: Genaro, a Santander hi ha el Galleguillo i el vent del Cantàbric. I si anem al Palau de la Magdalena... No, vull dir que hem d'anar mudats. No vull que la gent pensi que som uns turistes de xancletes i sorra.
4: Passa't el barret, Filo, que farà fresc el sardinero. Visca el biquini, visca Blini amb el caviar.
3: Tu calla, que com et maregis el tren et tanco al bany de la suite. Filo, saps quin és l'inconvenient principal? Que aquest tren es mou i el lloro té un sentit de l'equilibri de fira.
2: L'avantatge, Genaro, és que el tren dorm a l'estació. No es mou de nit. El Quico podrà descansar com un rei mentre nosaltres tastem els formatges de Cantàbria al vagó del restaurant.
3: El que descansarà serà la meva visa, que quedarà buida. Filo, que no arribem. El Transcantàbric no ens esperarà pas a la via per una maleta de putingues.
2: No són putingues, Genaro. És el protocol. En aquest tren hi va gent de bé. No hi podem anar fets uns nois derracados. Has agafat el repel·lent del Quico?
3: El lloro no necessita repel·lent. El que necessita és que el deixem amb la teva germana.
2: Amb la Paquita? Ni parlar-ne. L'últim cop que el va ensenyar a dir paraules lletges i a demanar gintònics. El Quico ve amb nosaltres. És un mes a la família.
4: Farem cacauets. Filo,
0: arriben carregats a l'agència. Els rep amb un somriure que es va glaçant en veure el lloro.
5: Benvinguts, família Gennaro. Tot a punt per al luxe del nord?
2: I tant, però tenim un petit dubte tècnic. On anirà instal·lada la suite del Quico?
3: El lloro té tendència a marejar-se en les curves del Cantàbric, així que volem saber si el tren té servei de veterinari o si el fil musical de la suite Gran Lujo el pot calmar.
5: Escolti, el Transcantàbric és un hotel 5 estrelles sobre rodes. Tenen avantatges increïbles. Esmorzars a la carta, excursions programades a Santillana del Mar, vistes al mar, però les mascotes... L'espai és reduït de la cabina per una gàbia. El preu del suplement per a aus tropicals, sí, és un fet i té un cost.
0: S'escolta una botzina de cotxe a fora. És el trasllat que els ha portat a l'estació a l'aeroport.
3: Filó, o es queda el lloro o em quedo jo. No veus que el Quico es pensarà que és un pirata amb tant de mar i no ens deixarà dormir?
2: Gennaro, no siguis dramàtic. La gent ha dit que hi ha fil musical. Li posarem música clàssica i anirà com una seda.
5: Família, el cotxe ja és aquí. Recordeu que a Santander fareu la visita al Palau de la Magdalena. És elegantíssim. Si us plau, pugin al cotxe. El Transcantàbric és una experiència de la vostra vida. No deixin que un bec i quatre plomes els espatllin les vacances.
3: Escolti, agent, la Remei diu que el tren és estret. Digui'm la veritat, el Quico i jo... I cabem alhora a la suite?
5: Senyor Gennaro, és una suite Gran Lujo. Té llit de matrimoni, sofà i un bany amb hidromassatge. L'únic inconvenient és que el lloro no pot entrar al menjador durant el sopar de gala.
4: Gennaro, paga el bitllet! Quisca luxe! Quina conya de terreny! Brrr.
2: Tu, Quico? Cap paraulota davant del revisor, entesos? Som-hi, Gennaro. Imagina't, tu i jo, una copa de cava mirant la costa d'Astúries.

0: Filo! Allò no cridar en terra a la vista. Cada dos minuts ens faran baixar a mig camí.
1: Cap problema. El Quico es quedarà a la suite mirant el paisatge de la costa càntabra.
2: Jo vull anar al casino. Jo vull anar al casino Santander. La nòvia del mar. Filo, posa't les perles.
3: Ah, un altre avantatge. El trasllat des de l'estació de Santander fins al gran hotel Sardinero està inclòs. No hauran de carregar res.
0: Ai, això m'agrada, però m'han dit que el tren va a 45 km hora. Això és desesperant.
3: No és lentitud, senyor Gennaro, és slow travel, per gaudir de la vista. És l'avantatge de no tenir pressa. A Santander arribaran descansats per menjar-se unes bones raves davant del mar.
1: Som-hi, Quico. Imagina't, el tren xiulant, el verd de les muntanyes, el blau del mar de Santander. I nosaltres allà com si fóssim la família reial.
2: Adéu, rei, pura dona. Trans Cantàbric. Cosa fondo! Santander! Allà anem!
4: No se lo pierdan en vivo y en directo. Está declarada de interés turístico desde el año 2000. Y vamos a recibir al coro Ronda Altamira de Santander.

I així és com comença el viatge més boig de la història ferroviària. Que Déu ajudi el revisor de Santander quan vegi entrar aquest lloro. La Filo saluda com una reina i el Genaro tanca els ulls resant per arribar sa i estalvi. Així, amb el xiulet del tren i com a inici d'un final.

0: Bé, doncs, estem a punt de començar aquest programa que porta el control el senyor Salvador Romans i que...
1: La tarda és record.
0: Record, sí, senyor.
2: Ah,
0: i perquè recordeu,
2: ah,
0: els dimecres a aquesta hora us trobareu aquí.
2: Que la sintonia no existia, pues sí, la sintonia existeix.
0: A vegades, com que comences que no sona i després sona...
2: Ai,
0: jo vaig omplir el buit.
2: Amb això del sonar...
0: El sonar de la campana. Ai. Hem vist una pel·lícula, us la recomano a tots els oients, eh? El hombre que susurrava.
2: A los caballos.
0: No, no. És una altra, aquesta.
2: Aquesta? A qui susurrava?
0: No, era la voz, no? La voz que susurrava. La voz que susurrava.
2: Aquí.
0: Ah, si busqueu per Netflix, la trobareu.
2: Ah, ui, els que teniu pasta, teniu Netflix.
0: No, no, no, no, no teniu pas gaire pasta. La meva dona compra aquella pasta dents que dura molt.
2: Tu, hem de saludar l'audiència, ah, sí. No? Aquesta ah, sí. Audiència que ens escolta tan...
0: Sí, ai, és
2: veritat. Amorosament no l'ha saludat, eh?
0: Talles, és que m'has tallat.
2: Jo t'he tallat.
0: Jo deia, buita, el Salvador Romans que porta el control de so, que agafarà les trucades, que posarà les músiques. Jo des d'aquí, el meu micro, us diré hola, què voleu, no?
2: Bona tarda,
0: bona
2: salutacions,
0: tarda,
2: senyors i senyores.
0: Bona tarda, senyors i senyores. Bona tarda, record. I qui, que qui? La pregunta de sempre, qui voleu la setmana vinent?
2: Ah, esclar. Tots dos són bons, eh?
0: Són italians. El que passa que sembla que n'hi ha un que la gent no el coneix.
2: En Gianni Morandi.
0: No el coneixen.
2: No?
0: No, perquè del moment, tots els que tinc per internet, ja en tinc quatre, que m'han dit que volien l'altre.
2: El Nicola Di Bari.
0: Nicola Di Bari.
2: Que és el que canta l'Arco Valerio.
0: La notte de l'Arco Valero.
2: Tu, ara que diem això, congratulations...
0: Ah,
2: que vam quedar que en parlaríem, no?
0: Sí, era en Cliff Richard, sí.
2: Doncs...
0: Va anar
2: a l'Eurovisió l'any 1968. I qui va guanyar aquell any?
0: No ho sabem, la Sandy Shaw.
2: No, el La La La.
0: El La La La, el Salomé.
2: Ah, el La La La.
0: Ah, què dius, ara?
2: Sí.
0: Home, doncs mira, guanyar en Cliff Richard i és molt, molt important, eh?
2: I va quedar segon en Cliff Richard.
0: Ostres.
2: Que després aquesta cançó va servir per inaugurar el 2002, 50 anys de no sé què i no sé quantos.
0: Molt bé, no? Ostres, a vegades va bé treure aquests temes, ja que estem parlant de,
2: clar,
0: de records.
2: Sort que tenim espies. Tenim espies que ens ho expliquen,
0: que
2: eh?
0: Passa que aquest espia vol fotre tot pel mig i llavors es fot amb una barreja i se fa equivocar.
2: Clar.
0: Però ara sí que estem segurs que el Salvador ha dit la veritat.
2: Ui.
0: Aquell no, tu, eh?
2: Sí, sí, jo em poso en la Bíblia i aixeco la mà, allò, eh? Jura de dir la veritat, tota la veritat.
0: Les coses s'han d'assegurar abans de dir-los, eh? Oh, que és mentida. En Cliff Richard, sí, sí, sí. Però tu no sabies que havia guanyat la Salomé, la La La. Ah, mira.
2: Què, la Salomé? Salomé, no. Aquella madrilenya.
0: Una madrilenya que va cantar la La La.
2: Que va cantar amb aquella minifalda.
0: La Maricel, era?
2: La Maricel.
0: Ah, i la La La que la va... Ai, sí, la Maricel, ai, mare de Déu. Ves quan es pot parlar a la ràdio? Estem dient mentides tot el rato.
2: Jo crec que hem de dir les cançons a la nostra audiència, perquè si no...
0: Mira, va.
2: Mira, va.
0: Diem, les cançons van quedar quasi empatats, es podia que faltava un vot, i vam pensar que tots dos estaria bé que hi fossin. Doncs en Ramon Calduc hem triat unes cançons, i en Josep Guardiola hem triat unes altres.
2: Bé, i en posarem alguna d'en Guardiola, si ningú l'ha demanat.
0: No, tinc una que és el meu avi, que resulta que és una venera, suposo.
2: No.
0: El meu avi...
2: Ah.
0: És...
2: Bueno,
0: pot ser venera.
2: Bueno.
0: Que la canta en Guardiola, ho he trobat en internet.
2: Sí, sí, bueno.
0: Això aquí... sí, no hi ha aquí el Salvador que sap tant. I,
2: ui, aquí... T'ho puc explicar més tard, si vols.
0: Sí? Bueno, va, primer. En Ramon Calduc cantarà Amapola.
2: Noche de Ronda.
0: Sí. També Malagueña.
2: Dos Cruces.
0: Perfídia.
2: Catalunya Plora.
0: Catalunya Triomfant.
2: Per tu... Pel teu amor, Rosó. Ai...
0: I... El plat de fusta.
2: El plat de
0: una
2: fusta, sí.
0: A última hora.
2: Clar, perquè és aquell que comença el nen a la vora del foc.
0: Sí.
2: Eh?
0: Estava allà entretenint-se.
2: Mira el seu avi.
0: Sí, estava allà amb una fusta, raca, raca, raca.
2: I treballa.
0: Estava treballant.
2: És molt trist, eh? A mi em cau una llàgrima, com sento que la poesia aquesta.
0: He portat mocadors, eh? No pateixi. Bueno, doncs ha parlat Josep Guardiola.
2: Doncs, bé...
0: Què cantaran? El meu avi.
2: La poma.
0: Llibertat.
2: La mare...
0: Boqueta de rosa.
2: Oh. El món...
0: Agapimú.
2: Verde Campiña.
0: I Maki el Navaja.
2: I Maki el Navaja.
0: Què et sembla? I la trucada que tenim no serà en Maki el Rebaja, perquè encara no l'havíem dit.
2: Qui sap? Qui
0: serà. Hola, bona tarda.
2: En Joan Chapallí.
0: Bona tarda.
3: Ah, bona tarda.
0: Ja el tenim en Maki el Navaja. Ja sabem el que demanarà, eh?
2: Sí.
0: Ho saps tu?
2: Segur.
3: Allà-ho.
0: Joan Chapallí, quina cançó t'agradaria escoltar avui?
3: Una de cada un.
0: Vinga,
2: ah, mira.
0: Digues títols.
3: La poma.
2: Ampa, la poma.
0: Aquesta la sabia. La vaig posar especialment per tu, eh?
3: Ah, vale. Moltes gràcies. Ja portaré un parell de caramels.
0: Ah, pensava que portaries un parell de pomes. Bueno, i quina més d'en Calduc?
3: Ah, un altre de l'altre.
2: Un altre de l'altre, sí.
0: Hi ha perfídia, hi ha malaguenya, Catalunya plora...
3: Catalunya plora.
2: Coroi, noi.
0: Va bé de plorar, perquè ara com es comencin a portar gent de fora, enviarem un a cada casa. Aquests que estan sols, els enviarem a casa seva un, que els hi faci companyia. No?
2: Un o una, depèn de qui, no? Ai.
0: A qui ho vas dedicar, tot això?
3: Bueno, la dedico a tothom que escolta Ràdio Tordera, a la meva família i vosaltres dos, que tingueu bon programa.
0: Gràcies, Joan.
2: Molt bé, Joan.
3: I que no falli les cançons. No.
2: Ai, mare de Déu.
0: A vegades una està dalt i l'altra està baix.
3: I si s'heu de quedar una hora més, millor.
0: Oh, que sí. Això ho has de dir al director.
2: Escolta.
0: Que ens faci aquí un bon contracte. Ai, perquè si no estaran en contracte és una premissora, perquè ja tenim unes hores que es van darrere. Nosaltres passa que hem dit que el dimecres el tenim ple i volem contactes pel dijous.
2: O sigui que una de cada, per en Joan.
0: Sí, en Joan, val. Una de cada.
2: Molt bé, Joan.
0: Gràcies.
3: Doncs,
2: moltes gràcies. Adéu.
0: Adéu. Tenim més trucades?
2: De moment, no. No, de moment...
0: Si ja podem començar amb una cançó, no?
2: Ah, quan tu vulguis.
0: No, mira, pel que en Joan Chapallí ha set entrempat.
2: Jo, com que és el que tu portes al timó... Sí. Pues...
0: Doncs mira, posarem la poma, no?, d'en Guardiola.
2: Ah, la poma, d'en Guardiola.
0: Ah, treballar, perquè tu ja no hi pensaves que tenies que buscar cançons.
2: La poma, vos? Sí. Doncs la poma d'en Guardiola...
0: I tota l'audiència i tot el que ha dit ell...
2: Per en Joan, no?
0: En Joan Chapallí.
2: Doncs vinga.
0: I canta Josep Guardiola.

0: un moment, un moment que...
1: Estem en directe.
0: Sí, un moment, eh? Que...
1: El Cepellino ens ha dit
0: aquí, que en Guardiola ha traspassat aquí un tema i...
1: Un vals,
0: I ara me n'he donat compte, que si no fos així, imagina't tu que en Joan Cepellino diria alguna cosa, eh? I has escoltat que ha dit, i que vagi bé la música.
1: Doncs mira, la primera que li hem posat ja li ha agradat més que la que l'havia triat. Joan Cepellino, com puguis, ens ha conegut.
0: La poma.

0: Bueno, doncs sí, anem continuant el programa. Els direm que també tenim de convidada la Maria Dolors Oliveres aquí, que li deixarem triar una cançó. Tu, qui t'agrada més, Maria Dolors Oliveres? A veure... Bona tarda, davant de tot.
1: Recollirem una trucada, que està...
0: Sí, però sí? La trucada, que sàpiga qui en triaria Dolors Oliveres...
1: Ja ho pot dir, hola.
0: O Girani Morandi.
2: Juan.
0: Ara és el Juan. Pots dir-ho.
2: I hola, hermano guapo. Ai,
1: hola.
0: I quin masai aquí.
1: Ui, Marc, avui t'està...
2: Hola, Juan Petón.
0: Avui tenim l'Olivera.
2: Juan, me puede poner la
0: Pepa Maca.
2: La primera canción.
0: La primera, sí.
1: La Amapola.
2: Sí, la primera. Y luego... Y luego una de la lista.
0: Ah, de la lista. Pues te pondremos... A ver, Boqueta de Rosa, que tú como siempre te enamores. Boqueta de Rosa.
1: Marc, pots saludar la Dolors Oliveres, que està aquí amb nosaltres avui.
2: Sí, la que tú veas que
0: es
2: bonita.
0: Sí, esta, Boqueta de Rosa. Boqueta de Rosa.
2: Vale.
0: Vale, Marc, vinga. En Guardiola.
2: Sí. Aquí la vas a dir. Te la dedico a la Benita, a Luis P, a Salvador Zuman, que es muy guapo.
1: Uy, estoy colorado.
2: Y a Juan Madrid.
0: Que no és tan guapo.
1: Vinga. Molt bé, Marc. Gràcies.
0: No, que falta la bomba.
2: I al papa i a la mama. I ara, Juan, viene lo bueno.
1: Ai, sí.
0: Tana, bon matí. Molt bé.
1: Vinga, Marc.
0: Gràcies. Sí.
1: Adéu.
0: Bona tarda. Ai, l'Aitana.
1: Aquesta...
0: Bueno, ara sí que l'Olivera es pot opinar, no?
1: Maria, sí, Dolors, i tant.
0: Tu quina voldries per la setmana que ve? Nicola Di Bari o en Gianni Morandi?
3: En Gianni Morandi, alguna cançó que em sona? És...
0: Digues alguna cançó d'en Gianni Morandi.
1: Que jo en digui alguna. Sí. Ai, mare de Déu.
0: Jo no ho he mirat.
1: Ai.
0: Bueno, ho mirarem.
1: Ho mirarem.
3: Perquè em sona amb algunes de les cançons, però hauríem de saber.
0: Bueno, Gianni Morandi, una te l'apunto. De totes maneres, posaríem sempre una cançó. Encara que quedin ressegats, sempre posem alguna cançó del que ha quedat perdent.
1: Que quedamos rezagados, eh?
0: Que ahora tenemos. ¿No tenías que poner publicidad?
1: Sí, gracias por recordármelo. Però ara és que hi ha una trucada i per això... Hola.
0: Bona tarda.
4: Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Avui és molt més puntual que l'altre dia, eh?
1: Molt més.
0: Molt més. Sí.
4: És que passeu, com que passeu llistes, com que estic al tanto.
0: Sí, ja estem al tanto, ja. A veure, doncs, quina cançó t'agradarà? Perquè resulta que aquí hi ha una tirada cap en Caldoc, no sé què ha passat.
1: Ai, ningú demana amapola, tu.
4: A veure, perfídia de qui és? D'en Guardiola?
1: No, d'en Caldoc.
4: Guardes, mira, d'en Caldoc.
1: Ai, perfídia, que bé.
0: Posarem a Caldoc, Maria. Molt bé, i a qui vols dedicar aquesta cançó de perfídia?
4: A les meves amigues i a la Quimeta Puig. I a vosaltres dos i a la Maria Dolors Oliveres, que és aquí.
0: Gràcies. Sí, la tinguem aquí, que està...
1: Bueno, té el fil de veu una mica més ben entonat, ja.
3: Sí, sí, sí.
4: Bueno.
3: Avui sembla que surt una mica més bé.
0: No, perquè fa il·lusió estar aquí.
3: Després ja parlarem.
0: Fa il·lusió estar aquí, mira, com treu la
1: veu. Mira.
3: Sí, sí.
4: En mica ja ho arreglarem.
1: Ah, això mateix.
0: Molt bé, Maria.
4: Vinga.
0: Bona tarda. Ai, el cantant.
1: I...
0: Sort que tenim a la punta d'on aquí.
1: Sí, sort.
4: Mira, del cantant, com que tots dos no sé qui són... No.
1: Caram.
0: Ai, Nicola Di Bari, que era del teu temps.
1: Home, Nicola Di Bari.
4: Ja. Però com que sortirà empatat, poseu una de cada un.
1: Empatat. Molt bé, Maria, doncs.
0: Vinga, vale. Ja està, Maria.
1: D'acord.
4: Adéu.
1: Molt bé, doncs.
0: Ara, com que no hi ha trucada, farem una altra cançó.
1: No.
0: Ah, sí que hi ha trucada?
1: No, que...
0: Ah, no, publicitat.
1: Ara.
0: Oh, és que l'apuntador que tenim allà no diu res, ara.
1: A publicitat, vinga.
0: Va, vinga.
5: Els èxits de Ràdio Tordera, la música que es fa escoltar.
1: Ja s'ha acabat la publicitat. És molt rara, una publicitat raríssima.
0: No, és això que els prepara per l'altre. És el preparament de l'altra publicitat.
1: Ah, està molt ben preparada.
0: D'aquí 10 minuts. Un quart, no?
1: Bueno, doncs mira, va, farem allò.
0: D'en Caldonca.
1: Clar, és que... Clar.
0: Això és la música que fa recordar que estàs a l'emissora 107.1 de Ràdio Tordera, a la dreta del teu dial, i estem fent el programa a la tarda, és record.
1: I qui ens patrocina?
0: Ens patrocina, ara, home, restaurant Camí Ral, en el número 146 del Camí Ral, té el mateix nom del carrer i tot, perquè no es perdi ningú. Una paella plena d'arròs, amb peix o el que vulguis. Bueno, segons el que vulguis, no. Per dues persones, i obre els dimecres fins al diumenge, obre de 1 a 4. O sigui que la cuina, vol dir que la cuina està oberta de 1 a 4. Després ja no vagis a demanar res perquè ja és hora de berenar. Berenars no en fan.
1: No?
0: No.
1: Mira, no. Pues és allà on aniria jo a berenar. Doncs,
0: sí,
1: veus?
0: Doncs sortim d'aquí, no?
1: És que això...
0: Molt bé.
1: Quina doncs, tens a punt, ara?
0: Ara jo volia posar amapola.
1: Ah,
0: perquè l'ha demanat la Mercè Garcia i també la Mercè Garcia té una dedicatòria especial. L'ha volgut dedicar a la Maria Dolors Oliveres, que té ganes d'escoltar-la una altra vegada aquí a la ràdio. Doncs mira, Mercè, si t'hi has fixat, aquí la tinc.
6: Gràcies, estem aquí.
0: I també, doncs, si ha apuntat a Marc Massaguer, ja ho heu vist que deia la primera canció, de la primera, doncs és esta. Amapola, canta Ramon Calduc.
1: Segur?
0: Sí,
1: ara ho veurem.
0: Ah, no me'l canvis.

0: Ai, que parla la respiració. Tan sola.
1: Tenim una trucada.
0: Molt bé, doncs agafarem la trucada. Hola, bona tarda.
2: Ai, bona tarda.
0: Ai, la Quimeta Puig.
2: No.
0: Ai, no,
1: què és la Quimeta Puig?
0: Torni a dir bona tarda.
2: Soc
0: Lolita.
2: Ai,
0: Lolita.
2: Ai,
0: ai,
2: ai.
1: Ai, escolta, mira que confondre tu també.
0: Que m'arreglo el volum.
1: Mira que confondre la Lolita amb la Quimeta.
0: No, que és que ell m'ha fet cantar al final de la cançó i m'he perdut.
1: Ah, clar.
2: Bueno, és que t'has ensompegat.
1: Sí.
0: Hola, Lolita. Així és, avui tenim un repertori que t'agrada, no?
2: Sí, totes m'agraden molt. Posa'm el que vulguis. I la dedico a la Maria Dolors Oliveres perquè m'ha donat molta il·lusió de que estigui aquí amb vosaltres.
0: Molt bé.
2: Que això és molt bona senyal.
0: Que sí.
2: Estic molt contenta.
0: Veus que bé.
1: I quina cançó...
0: Mira, vols que li posem la Llibertat? Llibertat de que vingui cada setmana.
2: Això mateix, estupendo.
0: El cantarà en Guardiola.
1: Llibertat, Llibertat, aquí.
2: Bueno, un petó ben gros a la Maria Dolors.
0: Molt bé.
2: I a vosaltres un saludo ben maco.
0: Escolta-me, quin cantant t'agradaria escoltar?
1: La setmana que ve.
0: La setmana que ve.
2: Ja no me'n recordo.
0: Nicola Di Bari o Gianni Morandi, tots dos són italianos.
2: Ai, madre.
1: Ai.
2: Si posem italiano.
0: També canten en espanyol a vegades, eh?
2: Bueno, a que vulgueu vosaltres. Qui no us agrada més?
0: A nosaltres ens agraden tots dos. Però això els hem posat.
2: Ja es posen els dos.
0: Va, tots
1: ah,
0: dos.
1: Ah, ho veus? Ja, ja hi som.
0: Molt bé.
1: Vinga.
0: Vinga, Lolita.
1: Adéu, adéu.
0: Adéu. Molt bé. Doncs ara quina cançó hem de posar?
1: Però primer hi ha una senyora o un senyor que estan...
0: Que també vol trucar i vol dir coses.
1: Vol, suposo.
0: Hola, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
0: Ara sí,
1: ara sí que la Quimeta.
3: Ai, sí, la Quimeta Puigdurot.
1: Ai.
0: Com que estava l'hort, clar, ara tinc que anar cap al telèfon.
3: Sí. M'acabo en dir-ne.
1: Acollir bledes i escarola.
3: Perquè no
0: el agafeu. No, és que ell no té, només té dues mans. No pot agafar tots els telèfons.
1: No, tots no.
0: Tenim sis, però...
1: M'agradaria agafar el d'en Putin per dir-li alguna cosa.
3: Ara. Bueno, al final arribat bé, no?
0: Sí, molt bé.
3: És que sí?
1: Sí.
3: Quines cançons teniu en, en Ramon Caldó?
0: Ramon Caldó, bueno, mira, hi ha La Noche de Ronda, Malagueña, Dos Cruces, Perfídia, Catalunya Plora, Catalunya Triomfant... Pel teu amor, Rosó.
3: Ai, la meva Rosó.
0: No sabia que diria.
3: Ah, vinga, la meva Rosó.
1: Ai,
0: ai, que bé.
3: Ai, tenia una cosina, la Roser Puig, de Can Jordà, li se deia Rosó, Roser. Li agradava molt. Recordant la meva cosina, la dedicarem amb ella i tot que no els tinc.
0: Molt bé, ben fet.
3: Bueno, doncs... i per la Maria...
0: Sí.
3: Per la Maria...
0: La Maria de l'alma mia, sí.
3: Sí.
1: La Maria, que tenia un poco de mania.
0: Sí, té mania, sí. La Maria.
3: Ai, Maria, Maria, quins records que tenim, ai. Maria.
0: Un dia heu de venir a la ràdio que farem un apartat de records.
1: Sí, això.
3: Molt de records, bueno.
1: Porteu una llibreta, eh?
3: No puc demanar cap més, que no.
0: Sí, sí, mira. Ara hi ha en Guardiola. Mira, hi ha el meu avi. Llibertat. Boqueta
3: Llibertat
0: de rosa.
3: M'agrada molt.
0: I Verde Campiña.
3: Ai, el que
1: I vulgui. Màquina Navaja.
0: Ah, també. Però no, no. Com que no se podem posar totes.
3: Aquesta Llibertat m'agrada molt.
0: Vinga, doncs Llibertat, també. Ale.
3: Bueno, aquesta la dedico a tothom que escolta aquest programa i a vosaltres, bum, bum. Programa.
1: Ai.
3: I una bona salut per tothom i també aquesta Llibertat també la vull dedicar per la Dolors Oliveres.
1: Ah, això.
3: Que van estar a l'hotel de 5 estrelles. Dolors, aquesta va per tothom. Ja ho sabem que estàvem a l'hotel de 5 estrelles.
0: És que...
3: I també m'alegro que vagi bé.
0: Vale? Que sí,
3: i a les meves amistats i per tot el que escolta aquest programa, vale?
0: Molt bé. Espera't. Has de votar.
1: Has de votar, que ens estan apuntant aquí el traspunt.
0: A Nicola Di Bari o Gianni Morandi.
3: Perquè vosaltres no em pregunteu i jo ja no ho dic. Jo les italianes vaig treballar, la fibra cos, se va portar molt bé.
0: Els italians,
3: que sí. Agafeu el que vulgueu.
0: Bueno, un pot per cada una, però sempre n'hi ha un que destaca, eh?
1: Bueno,
3: poseu el que vulgueu. Jo, si puc, ja l'escoltaré aquest programa, vale?
0: Molt bé.
1: Vinga, Quimeta. Bona tarda.
3: Adéu, Quimeta. Bona tarda, Miquel. Adéu-siau.
0: Bueno, no tenim pas temps de posar cap cançó, no?
1: Bueno,
0: podem explicar alguna cosa?
1: No, dos minuts.
0: Sí, tenim.
1: Podem explicar alguna cosa. Mira, saps què vol dir aquesta cançó tan maca que cantava, em penso, aquesta Agapimu, que la cantava l'Anna Moscouri, sí, crec. Mira. Saps què vol dir Agapimu?
0: No. Digue'ns-ho. Que tothom ho vol saber, eh? No
1: sóc pas Agapimu vol dir amor mio.
0: Oh, noi.
1: En grec.
0: Oh.
1: O sigui que Agapimu és una paraula grega que engloba això. Amor mio.
0: Ostres,
1: ha de ser maca per força.
4: Una altra cosa, ja ho sabem.
0: Molt.
1: Eh?
4: Ja ho sabem.
1: I després, una altra cosa. Sabeu que en Calduc
0: què va fer?
1: I en Guardiola, tots dos són morts, eh?
0: Ai, bueno, pensava que havien fet algun disbarat. Ja morir-se, no? El disbarat ja, que han fet és ja morir-se.
1: Vull dir que sempre nosaltres tenim cantants que són morts.
0: Sí. Bueno, no, a vegades no.
1: A vegades no.
0: Ah, ja
1: però això, en Gianni Morandi i el Nicola Di Bari...
0: No sé si ja l'han palmat o no, encara. No sé. Ja ho mirarem a l'historial.
1: Una trucada per aclarir-nos el tema.
0: Bona tarda.
5: Bona tarda.
0: La Montse de Sant Pere.
5: Sí.
0: Digui, Montse.
5: Jo vull escoltar la Verde Campiña, que no sé de quin cantant és, però...
0: D'en Guardiola,
5: vale.
0: Molt bé.
5: I per l'altre, jo de cantó, Nicola Di Bari.
0: Molt bé.
1: Ara, una que es pronuncia,
0: gràcies.
1: Saps?
0: Gràcies.
1: Ai, quina cançó t'agrada, d'en Nicola?
5: No ho sé, perquè n'he sentit moltes, perquè l'he sentit altres vegades, sí, però ara que no he fet una cançó...
1: Però ara no te'n ve cap, eh? Molt bé.
0: La tarda, record, l'he posat diverses vegades.
1: Doncs està a punt de caure l'informatiu.
0: Així és que, Montse, te deixem, molt bona tarda
5: bona
0: setmana.
5: I molt record de la Maria Dolors Oliveres, que l'havia escoltada molt a la nit.
1: Molt bé.
0: A la nit,
5: i ara, no està gaire... Està una mica delicada, ara no fa el programa
1: aquells
5: que
1: feia
5: abans.
0: No, el fan.
1: No, vinga, adéu-siau.
0: Adéu. Bé, doncs entrem amb els informatius, si el senyor... Que canta una cançó.
1: No, és que no entra.
0: No entra en els informatius?
1: No entra res.
0: El tens manual o automàtic?
1: No, és igual, tal li fom. No, això no falla mai i
0: poder
1: avui tampoc, eh?
0: Poder no n'hi ha ni no ens han
1: bueno,
0: informat.
1: Hi ha algú que està de vacances.
0: Doncs, clar, i com un va de vacances, queden molts de buits.
1: Molts informatius, sense posar. Bé, doncs, mira, no podem...
0: Millor, podem posar una altra cançó, mira.
1: No podem posar informatius, mira, doncs...
0: Tenim l'Àngels Droc, que ha demanat Noche de Ronda, d'en Ramon Calduc, per dedicar-la a en Mar Massaguer, i també a les seves amigues, la Mari i l'altra amiga que té.
1: Ai, la Noche de Ronda.
0: Noche de Ronda, que triste passes. Que triste cruzas por mi ciudad.
1: Ai, que la saps tota, eh?
0: Sí. Allà que ara vingui el tècnic.
1: Ha desaparegut.
0: No.
1: Bé, ara fem una mica de reset i potser tindrem la sort de poder escoltar els informatius, que ja també ja seria hora. Doncs mira, tenim aquí a punt. A veure si
0: entrem
1: sona.
0: Entrem en informatius, doncs. Ostres!
6: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
7: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. Una plantació pionera a Tordera estudia combinar la producció de suro i tòfona negra. Els primers resultats són prometedors. Els investigadors han comprovat que les esmenes calcàries han modificat les característiques del sòl i l'han fet més adequat per al desenvolupament de la tòfona negra. Dalmau Albó és tècnic del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya.
4: que bé, les primeres analítiques que van fer del sòl al voltant d'aquestes plantes van demostrar que el fong ja comença a colonitzar aquest terreny molt pròxim als plançons inoculats, i a més doncs, el creixement d'aquests plançons està sent idoni.
7: Convocatòria oberta a Tordera per donar suport a Ceuta, tot i que la convocatòria compta amb el recolzament explícit de Vox i del grup municipal Vox Tordera. Des de l'organització es vol deixar clar que no es tracta d'un acte tancat ni monopolitzat per cap formació política. Serà avui dimecres a les 8 de la tarda a la plaça de l'Ajuntament. I la festa del barri de Fibrocolor omplirà el cap de setmana amb gastronomia, música i activitats per a tots els públics. El dissabte i el diumenge la pista del carrer de la Mare de Déu de la Mercè i el local social acolliran un programa variat que inclou concert, ball, festa de l'escuma i jocs infantils. L'Antònia és presidenta de l'associació.
8: Bueno, pues esteu tot el poble convidats, porteu els nens i el dia 5 pues, que vingui tot el poble, però bueno, que sobretot per al gran concert que farà l'Edu, que com sabeu és de la nostra terra, de Tordera.
7: El gasoil s'abarateix 10 cèntims per litre per la rebaixa de l'impost sobre hidrocarburs. El govern espanyol disminueix el gramamen al dièsel per fer front als efectes de la inflació, mentre que manté el calendari per retirar la rebaixa de l'impost a la benzina. I en esports, el Club Atlètic Tordera busca reforços pel seu infantil A de divisió d'honor. L'entitat torderenca obre la porta a nous jugadors per completar la plantilla de futbol sala de la categoria. Parlem del temps, previsió meteorològica, els detalls d'en Joaquim Serra.
9: De moment ara hem arrencat el mes de setembre, doncs, com vam acabar el mes d'agost, és a dir, amb estabilitat, amb sol i amb temperatures càlides, tot i que ahir les màximes van recular una mica, però poca cosa, i això ho recuperarem ràpid, perquè avui la temperatura s'ha semblat a la d'ahir, pujant lleugerament, de cara a demà pujar més, i atenció, perquè amb els mapes d'avui a la mà sembla que anem cap a un cap de setmana que tornarà a ser tòrrid a tota la comarca, amb unes temperatures que fins i tot dissabte, segons els mapes d'avui, podrien superar els 35 graus a l'interior de la comarca i 33-34 a prop de la costa. Per tant, amb aquests mapes a la mà és possible que s'hagin d'activar algunes alertes per calor en aquest primer cap de setmana del mes de setembre. Afortunadament, sembla que la cosa vol canviar cap a mitjans de la pròxima setmana, amb un canvi de temps important, del qual ja tindrem temps de parlar-ne, mai més ben dit. Pel que fa a la previsió, per tant, avui sol, alguns núvols prims, poc importants, vents fluixos i situació marítima tranquil·la. De cara a demà tot continuarà igual, amb vent moderat de garbí a la tarda, que es mantindria també de cara a divendres.
7: Ho deixem aquí, actualitzant notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció.
10: La tarda és record.
11: Si no sabies, la tarda no, record. No,
0: és bo que els hi recordem als oients que es pensin que estan en una altra emissora.
11: Bé, aquí tens una cosa al teu favor avui.
0: Digue'm.
11: En Gianni Morandi està viu.
0: Veus? Ho veus?
11: 81 anys.
0: De tant en tant poso algú de viu, jo.
11: I canta...
0: Quina canta?
11: Non sono digno de te.
0: Ah, no soy digno de ti.
11: Ah.
0: No merezco tu amor. Ah. Veus com els de ser, les cançons? Ah.
11: Ah.
0: Ah. Ah, jo no me'n recordava d'aquesta. Molt bé, doncs, bueno, mira, Montserrat, ja veus que ens recordem de cançons d'en Gianni Morandi.
11: Bueno.
0: Ara, si voleu votar, ja sabeu. A l'entonació que he fet jo, potser l'he fet una mica malament. Em sembla que cantarà...
11: No.
0: Em sembla que cantarà més bé.
11: Molt bé. Doncs, què fem ara?
0: Ara fèiem aquesta, la Noche de Ronda.
11: Ai,
0: que ens l'havia demanat l'Àngels Drog.
11: La Noche de Ronda.
0: Abans de fer els informatius ja l'havíem anunciat.
11: Doncs vinga,
0: jo la pots punxar.
11: Sí? Endavant. Vinga.

0: Bé, doncs, aquí estàvem discutint la jugada de que segons quins artistes i quines cançons, encara que els tinc a la llista.
1: Quina, jo, una jugada, però resulta que m'han dit, a tu no te se sent el jefe. Sí. Jo dic, oi, ningú m'ha dit res d'això.
0: Home, home, la Maria t'ha contestat com l'has parlat. Eh? L'has parlat a la Montse, també.
1: Doncs...
0: Poder ell era el que no escoltava.
1: Doncs mira, tens sort, perquè en Nicola Di Bari també és viu.
0: Oh, veus, i tu ja el sabies enterrat.
1: Clar, mira, ja aquest té 85 anys.
0: Veus?
1: Ah, ah no, i saps quina canta?
0: A veure.
1: Il cuore de una singera.
0: Ah, ah, també és molt maca, aquest,
1: eh? Ah, i tenim una trucada per si no ho sabies.
0: Hola, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: Hola, Quima.
1: Ai, la Quima.
2: Mira, que bona tarda avui.
1: Oh, ai, Quima.
2: Oi, mira, jo volia aquesta de Ramon Caldú, què? Sí. Quina teniu? Perquè ja no estàs escoltant fins ara. Mira,
0: tenim Dos Cruces, Perfídia, Catalunya Plora...
1: Malagueña.
0: Malagueña.
2: Malagueña.
1: Ah, ja ho sabia jo, eh?
2: Ah, sí? Pues sí.
1: Home!
0: No els hi dic perquè no els tinc temps de posar-los.
1: Perquè la vas escoltar en el concert, Malagueña, i t'agrada molt.
2: Bueno, si no tenim temps,
0: és per
2: saludar-vos a tots.
1: Molt bé.
0: Eh? Bueno, i qui votes?
2: I per la setmana que ve, si n'heu dit, per la setmana vinent...
0: Nicola Di Bari o Gianni Morandi.
2: Ah, molt bé, vinga. Doncs jo voto per Nicola Di Bari.
0: Molt bé, doncs vinga.
2: Sí.
0: Un altre vot que
2: vinga.
0: Molt bé.
1: Adéu.
0: Bona tarda. Bueno, doncs què?
1: I ara què vols?
0: Ara què vols?
1: Noche de Ronda, ja l'hem posat.
0: Ja l'hem posat. Doncs mira, ara podríem posar Perfídia, que ens l'ha demanat la Maria.
1: Està bé, però abans que farem una trucada, si et sembla bé.
0: Sí, i tant.
1: Sí, a sus òrdenes.
0: Primer són les trucades.
1: Ah, hola, primer les trucades.
3: Ja sap jo.
1: Ui!
0: Ah, que ha de votar, ha de votar.
1: Clar.
0: I quina votaràs, en Gianni Morandi o en Nicola?
3: A vosaltres dos.
0: A tots dos, també.
1: A vosaltres dos, no. Amb ells dos.
0: Ja hi serem tots dos, vosaltres.
1: Que, bueno, en Joan també canta, eh?
0: Home, jo també. Vols que canti jo sol aquesta setmana que ve?
3: Cantant? No, que espatlli a la ràdio.
0: Que ja faria molts de xiulets.
3: Ibari.
0: A Nicola Di Bari.
3: Sí.
1: Et sembla que guanyaran Di Bari, eh?
0: Sí, està vist, que encara que votem tots dos, malament.
1: Sí.
3: Ja. Joan. Me falta una cançó.
0: Me falta una cançó, eh? La poma era la poma. Però ara vindrà...
3: Sí, la poma sí que l'heu tocat, però l'altra no.
0: Com et pots posar la cua? No te puc posar dues de seguides?
3: No, l'heu començat i l'heu tret.
0: Sí, perquè aquell noi se posa nerviós. Sí, sí.
3: Aquest en saludó malament.
0: Posa-li un vermell.
1: Targeta vermella.
3: Bueno.
0: Una darrere de la Maria vas tu.
3: Bueno.
0: Ara escoltarem Perfídia.
1: Ho escolta tot aquest en Joan, eh? Sí. No se li passa res per alt.
0: Hi ha dies que es truca molt tard i no sap com va, però avui sí.
1: Avui sí, escolta.
3: Vale.
1: Adéu.
0: Bueno, va. Doncs ara sí, eh? Perfídia, que la Maria l'ha dedicat a totes les seves amigues i a nosaltres.
1: I ara, bueno, ara... Espera, ja em fa mal el coll.
0: La canta en Calduc.
1: Sí, en Calduc. Però no pensis tu que això...
0: Però t'ho feia il·lusió posar-la, perquè me'n recordo que ho has dit, també.
1: Ai, sí, noi, però què vols que et digui? No. Poder no l'han ni posada, eh? L'hauré de buscar jo, home.
0: Bé, no recordarem el que patrocina el programa, el Camí Ral.
1: No, vinga.
0: El Camí Ral, no el restaurant del Camí Ral.
1: Que estic agafant tortícolis de tant de buscar-la.
0: Va, vinga.
1: Ja la tinc.
0: Endavant, doncs.

0: Molt, molt, molt guapa. M'ha agradat molt aquesta perfil.
1: Sí, va, l'apunto. Tens aquí un senyor o una senyora a la línia telefònica.
0: Bona tarda, doncs bona tarda.
2: Bona tarda, sóc en Salvador.
0: Hombre, Salvador, des de d'on de llames?
2: Des de Màlaga, aquí la planxa de Malagueña, a la Malagueta, escoltant Ràdio Tordera.
0: Així es m'agrada, Salvador, que ens truquis des de Màlaga.
1: Ah.
0: Molt bé, com estiguis a Sevilla, torna a contestar, eh?
2: Sí.
1: Així és malagueña també per ell, no?
0: Ah, mira, és veritat, hi ha malagueña.
1: Sí, clar.
0: Sí, sí.
2: T'agrada
0: la cançó?
2: Aquesta mateix.
0: La malagueña.
2: Sí, sí, està bé. Aquesta, la malagueña, està bé.
0: Vale.
2: Ja que estic aquí a Màlaga, a malagueña.
0: No, esclar que sí.
1: Bueno, si vas a banyar, posa un flotador, que hi ha mala mar.
2: Bueno, avui una mica de xafogó corre per aquí, molta xafogó.
0: Aquí a Tordera també, noi. També, també. A qui vols dedicar la malagueña, a més dels andalusos?
2: A tu, en Salvador Massó, en Salvador Romans, i a la Maria Dolors Olivelles, perquè es fiqui bé la veu i comenci a fer ràdio.
1: Això.
0: Doncs molt bé, que passis uns bons dies aquí amb els malaguenyos.
1: I amb les malaguenyes.
2: Gràcies, gràcies.
1: Vinga,
0: adéu. Molt bé, doncs ara anem seguint amb cançons. Vam anar a una d'en Guardiola.
1: Vostè dirà.
0: Posem Llibertat.
1: Ah,
0: encara que s'enfadaran d'això, sense Capellí, perquè també li toca Catalunya plora. Bueno, posem Catalunya plora, doncs, va. Així, Capellí...
1: No, Catalunya no, plora és d'en Ramon Caldú.
0: Sí.
1: I
0: sí.
1: Llibertat és d'en Guardiola.
0: Vale.
1: No, si ja me fotràs un lío, ja. Escolta.
0: No, això és culpa d'en Capellí, que ha dit que no l'hi hem posat, que no l'hi hem posat.
1: Va, Catalunya plora.
0: Sí, va, Catalunya
1: doncs
0: plora.
1: Doncs anem, que fem el mocador.
0: Sí, en Salvador porta tres. Mira un per cada un.
1: Ai, aquesta Catalunya plora em sembla que...
0: Em sembla que ha quedat mullada de llàgrimes i no la trobes.
1: No, saps què passa? La setmana passada, saps el que va passar, no?
0: Sí.
1: Buscant la trinca.
0: Sí, a la festa major. Doncs
1: pues això és el mateix.
0: El mateix. I si no... Ah.
1: Però bueno...
0: Ha sortit.
1: Em sembla que...
0: És aquesta.
1: Em sembla que anirem bé.

0: Bé, en Guimarà ja saps qui era, no?
1: Era un senyor que va composar una sardana, sí.
0: L'Àngel Guimarà, no.
1: Ah, l'Àngel és aquell que va...
0: Va fer Terra Baixa, sí, criatura. Sí.
1: Ara volia dir-ho ell.
0: I la lletra d'aquesta deu ser de l'Àngel.
1: Segurament.
0: Doncs bé, Àngel, sí, Àngel de la Guarda, dolça companyia.
1: Posem Llibertat. Oh, quina era la que volíem posar? Sí, Llibertat.
0: No
1: és que m'ha fet tornar enrere. Mira, Dolors Mas ha demanat Llibertat juntament amb la Quimeta Puig. D'acord? Doncs, i la dedicava a tots, perquè ens estimen molt.
0: Bueno, doncs Llibertat, i tu...
1: I canta Josep Guardiola.
0: Josep Guardiola, doncs Llibertat, Llibertat.

0: Bé, doncs nosaltres continuem amb el programa. Tenim aquí la tarda Recortos, un programa que vam entre en Salvador i jo, que sóc en Joan Madrid, i tenim que fer unes cançons com aquesta, Dos Cruces.
1: Dos Cruces.
0: Aquesta ens l'ha demanat l'Anna Fernández per dedicar-la a en Marc i les seves amigues, i també l'ha demanat en Salvador Massó.
1: També.
0: També l'ha demanat.
1: Oh, i no paga mai, eh?
0: No. I resulta que llavors ell la digui a tothom, tothom.
1: Tothom, tothom.
0: Perquè jo no digui noms i anem més de bé a,
1: sí,
0: de música.
1: Això de Dos Cruces és perillós, eh? Quan et trobes per la carretera Dos Cruces,
0: també
1: cuidado,
0: si hi ha hagut alguna trompada.
1: Toca ferro, agafa el volant bé. Que...
0: Sí, si hi ha Dos Cruces, que no n'hi hagin tres després. Déu-n'hi-do. Doncs ja l'has trobat.
1: Sí, sí.
0: Doncs mira.
1: Sí, sí.
0: Ramon Calvó.

0: Vinga.
1: Ara hem de fer una cançó.
0: L'hem de fer malment rai.
1: L'hem de fer perquè com que tu te la treballes...
0: Si l'hem de fer, ja plourà.
1: Posarem Verde Campiña, que ens l'ha demanat la Maria Dolors Oliveres, i també
0: Verde Campiña i també la Montse, no?
1: I la Montse de Sant Pere, que
0: sempre... I aquesta és de... d'en Josep Guardiola.
1: No, home, pues, sí,
0: Verde Campiña. Ai... ai...
1: ai, hola. Home, tu, la Campiña, però vas descalç que punxis, eh? Te'n dais?
0: No, el que passa que amb el que no ha plogut ja no és verde.
1: Ah, no, això tampoc.
0: Doncs...
1: canta.
0: Quan vulguis, jo...
1: ja ho saps, tu.
0: No has de dir res a ningú?
1: Tens permís meu.
0: No.
1: No, perquè ja t'he dit que ho dedica... qui ho dedicava?
0: Ah.
1: Ara què penses? A tothom, no? A tothom.
0: A tothom.
1: Doncs... la Montse també ja ha dit.
0: Molt bé, doncs Verde Campiña.

0: Bé, la nostra audiència ho ha de saber. Sabeu qui hi havia quan feia aquell programa
1: en
0: l'Andreu Buenafuente? Sí. Sí, i tenia un follonet en el públic.
1: Ah.
0: Us en recordeu?
1: No veia.
0: I sempre sortia i fotia follon. Bé, en aquí Ràdio Tordera, la nostra audiència ho ha de saber. Tenim un folloneno de cuidado, eh?
1: No diguem
0: però,
1: el nom.
0: Però sap moltes coses, eh? Això que és sí. De reconèixer que és una persona que sap moltes coses.
1: Molt
0: llàstima sabent. Que no el podem explotar amb això.
1: No, jo vull... La idea que tenia que fer un programa com el de l'Helena Francis.
0: També, cartes a la desconocida.
1: Això.
0: Bé, tu diràs, eh? Perquè, escolta...
1: Aquí, al final, no sé pas què farem, eh?
0: Què farem? Falta moltes per posar,
1: falta
0: eh?
1: Falta una altra. Mira, el plat de fusta, que ens l'ha demanat la Salvador Massó.
0: Bueno.
1: Aquest, el plat de fusta, és per la Julita i en Jaume expressament, eh?
0: Hi han tantes per posar que...
1: Per en Joan i la Roser, per en Francesc i la Maria Àngels. I per tota l'audiència en general,
0: pues
1: per en Salvador,
0: aquí,
1: que és molt guapo...
0: Tinc aquí el plat de fusta que m'està mirant.
1: Oliveres.
0: Fixa't tu si l'hem de posar. M'està mirant aquest plat de fusta.
1: A veure, escoltem-lo. Canta Ramon Calduc.
0: Sí.
1: Heu de saber que és un poema cantat.
0: Sí, i em sembla que és la lletra de la cançó que ell la va escriure, eh? I s'ha fet poesia i algú se n'hi ha apropiat.
1: Ah,
0: em sembla que va per aquí, això, eh? Ja
1: també
0: ho veus.
1: També podria ser.
0: Doncs vinga, doncs...
1: Ja ho investigarem la setmana que ve.
0: Això. Tu m'ho dius. Poso ja?
1: Sí.
0: Sí?

0: Bé, tornem-hi que no ha estat res.
1: Escolta-me.
0: Escolto.
1: Estic aquí mirant les puntuacions
0: sí.
1: de, que es fan per internet,
0: sí.
1: les xarxes, i tinc aquí 12 Nicola Di Bari.
0: 12.
1: Dos.
0: Bueno, podem fer una cosa. 12 cançons de Nicola Di Bari i dues
1: de
0: Gianni Morandi. No, ja està.
1: Escolta, ha estat un èxit, eh? De pensar que... Aquí
0: home, diguem, és que Nicola Di Bari canta en espanyol i tot, eh?
1: Votant, han votat molta gent. Mira, aquesta me l'havia deixat.
0: Sí, sí. Ja, bueno, és que és de l'època també, eh? No sí, sí. pensis. Aquella època del clavé, aquella època de la pista, aquella època...
1: Que tot l'amor... Que tot portàvem tots l'amor.
0: Portàvem pantalons curts.
1: Bueno, a l'estiu tampoc portàvem pantalons curts. Hi va haver una temporada que els homes anaven pantalons llargs, eh?
0: Ah, sí?
1: En el nostre temps, sí.
0: Ah, sí?
1: No portàvem pantalons curts perquè teníem les cames molt peludes.
0: Qui ho diu, això?
1: Ah,
0: tu estàs inventant, eh?
1: No, no. Bueno, algú que me vulgui apoyar, que truqui.
0: Que truqui.
1: Que l'apuntaré a la llista per la paella.
0: A quin any no es portaven pantalons curts?
1: Pues el 63.
0: No se'n devien, no se'n devien fer, però, escolta...
1: Home, se'n feien pels nens, però pels grans no.
0: Ah, sí? Sí, oh, sí. Mira, potser estava prohibit, no sé, devia ser això. Però, clar, jo me'n recordo demanar feina a Fibra Color amb pantalons curts.
1: Perquè tu eres molt calorós.
0: Doncs bé, no sé, mira que és una cosa que me l'apunto perquè no ho sabia, eh, jo. Sempre s'aprèn alguna
1: cosa. Sempre s'aprèn. I ara hi ha una altra cançó que l'ha demanat molta gent, en Francesc Llopart ha estat el primer,
0: ui.
1: Però s'hi ha afegit la Quimeta Puig,
0: sí.
1: també en Lluís Dolot,
0: sí.
1: i volen demanar la cançó... Ah, no, i jo en Salvador Massó.
0: Ai, Rosó.
1: Pel teu amor.
0: Veus? Rosó. És com si ho sapigués.
1: No. I la dediquem pues, a la meva dona, jo també m'hi apunto, i la dedico a la meva senyora, que li vaig cantar una vegada l'embalat.
0: Ai, i és d'en de Calduc, aquesta, eh?
1: És d'en Calduc, canta en Calduc, no sé si la cantarà més bé ell que jo, però bueno,
0: sí,
1: més o menys...
0: Bueno, tot un respecte ara...
1: El Refilaires a l'embalat fèiem... Però que venia, l'omplíem de gom a gom, eh?
0: Sí.
1: On cantàvem l'embalat, el Refilaires.
0: Ui,
1: el director
0: que...
1: del senyor Sanz, i tocava el piano...
0: És que hi havia un floret de Refilaires de por, eh? Sí. Hi havia Miguel Fernández, la Roser Nonell,
1: sí,
0: en Joan Madrid...
1: En Joan Camó.
0: En Camó.
1: Sí, sí, sí.
0: Imagina't tu, la flor i nata del poble.
1: I ens hem deixat el tenor Josep de Serres sí. i el peluquer...
0: I el perruquer.
1: Sí,
0: sí, en Quim.
1: Sí, sí,
0: i tant
1: sí.
0: que sí. Doncs home, va. Com volies que no triomféssiu, aviam.
1: Jo vaig ser un solo, eh?
0: Un solo vas fer?
1: Un solo.
0: Què vols dir, que vas quedar sol?
1: No me van voler fer coro.
0: Vas quedar sol, no?
1: Sol a l'escenari.
0: Vinga, doncs.
1: Endavant.
0: Pel teu amor.
1: Endavant.

0: Bravo!
1: Que... No, aquesta no morirà mai de cançó.
0: Mai, tu diràs. Eh? Es moriran tots els cantants, però la Rosó no.
1: Ai, pobra.
0: Doncs vinga, què falta?
2: Ara continuem. Continuem amb el meu avi.
0: Hòstia.
2: Aquesta ens l'havia demanat en Lluís Dolot, però no sé per què és que se li...
0: Falta la Malaguenya.
2: La Malaguenya, que ens l'ha demanat la Quimet de Canet.
0: I en Salvador...
2: En Salvador Luna.
0: Sí. Sí.
2: Quina voleu?
0: Va? Ah, no sé, estem arribant al final, sí. També la mare no sé si l'ha demanat ningú.
2: La mare no l'ha demanat ningú, Doncs mira, la posarem cap al final.
0: Cap al final, com tu diguis.
2: Doncs de moment posarem aquestes que sí que estan en lista.
0: En lista.
2: Doncs triem Malaguenya.
0: Doncs triem Malaguenya.
2: Per la Quima de Canet i per en Salvador Luna, que està en Màlaga. Saludos, Salvador. Saluda los malagueños.
0: Veiem Malaguenya de los ojos azules.

0: Oi, ja s'acabava la malaguenya, eh?
1: Home.
0: Oh.
1: Sí.
0: Oh, l'hem trobat curta,
1: és una malaguenya baixeta i petita, amb ulls negres.
0: Ai, carai. Bé, doncs, si et sembla, fem el sorteig, ja veiem qui s'emportarà aquesta paella per dues persones.
1: Vostè és l'organitzador del tema.
0: 20 persones entre les xarxes i els que han trucat, 20 persones que avui participen en aquest concurs.
1: Sí, abans les xarxes només servien per agafar peix, ara...
0: Sí. Agafem de tot. I paella, posar la...
1: Clar.
0: L'arròs a la paella.
1: Bé, aquí ara un lapsus...
0: Vols que digui un número a la Maria Dolors? Tenim aquí un apuntador, com sempre.
1: Clar.
0: No mana mai.
1: Sembla el director d'escènic,
0: no? És més que el director, i ell diu que no, que no.
1: Que no, però no fot, no. Fot cullerada tot arreu,
0: tot
1: eh?
0: Tot arreu, espera't, encara t'has perdut coses.
1: Sí, m'imagino que quan hi ha voler d'ell amb bolets, imagina't tu.
0: Bueno, què?
1: El no sé, no, jo...
0: Si tu
1: ets el director, jo.
0: Vas dir tu, Maria Dolors? Va, digue'l, doncs, digues un número d'1 al 20. El 15, bueno.
1: És la niña bonita.
0: Doncs mira, ara dirà que hem fet trampa, eh?
1: És, home, segur.
0: Diu Oliveres, aquí.
1: Li ha tocat amb ella, no?
0: Ostres, tu. Oh, això és fer trampa. Doncs mira, aniràs a fer una paella per dues persones... No portis cap ximple, que sigui una persona en acompanyat. Molt bé, doncs, felicitats, Maria Dolors. No, avui ha estat una visita agradable i, a més, afortunada.
1: Afortunada del tot, eh?
0: Doncs moltes felicitats. Mira, home, és que, clar, si no trucava, no li podia tocar.
1: Clar, és qüestió de trucar.
0: Això... En viu i en directe.
1: Això no falla. Si truques, possibilitats.
0: Ara. Bé, doncs, anem per una altra de les cançons, no?, que deies tu que teníem aquí.
1: I la Gapimú.
0: La Gapimú, posem-la.
1: Eh?
0: I qual dia m'ormia.
1: Jo ho dedico a tota l'audiència, la Gapimú.
0: Jo a tots els que escolten Ràdio Tordera, que és el mateix.
1: Sí, sí, més o menys, més ser el mateix, no?
0: Canta en Guardiola, què et sembla?
1: La Gapimú és d'en Guardiola, eh?
0: A veure... A Gapimú.
1: I dura 3 minuts,
0: amor
1: 3:56, tindrem temps d'acomiadar-nos amb un altre tema.
0: Un altre tema, que el meu avi.
1: El meu avi, exacte.
0: Perquè, clar, ja està. Aquest en Lluís, que demana que es devia pensar que eren havaneres.
2: Que no...

0: Bé, doncs ara Hello. Sí que haurem de dir adéu amb una cançó, no?
1: És l'últim tema que tenim. Ens acomiadem amb el meu avi, que dius tu?
0: Això, el meu avi, que aquest noi d'Olot que sempre ens demana cançons. Ens ha demanat el meu avi, no sé per què.
1: Amb el meu avi?
0: Amb el meu avi, que va anar a Cuba, sí.
1: Ah, doncs
0: no sé
1: mira.
0: El teu demanar, jo el meu.
1: Adéu-siau, fins la propera.
0: I dimecres que ve tindrem en Nicola Di Bari.
1: En Nicola Di Bari. Doncs...
0: I alguna cançó d'en Gianni Morandi.
1: Molt
0: no,
1: bé.
0: No tantes com avui Guardiola i Caldo.
1: Fes-ho bé, eh?
0: Perquè al final... En 120 persones,
1: deixa't aconsellar, eh? Deixa't aconsellar que hi ha gent que sap molt de música, eh?
0: Sí, ui.
1: Ui.
0: No, esclar, com tinc el consultori, llavors sí que ho farem.
1: Sí. Vinga, el meu avi. Adéu-siau, fins la propera.
0: Adéu.

107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt u FM.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. A hores d'ara hi ha convocades concentracions a diversos municipis de Catalunya arreu de l'Estat en solidaritat amb la població de Ceuta i per la crisi generada per l'arribada massiva d'immigrants com que va tenir lloc el passat 30 de juliol a la ciutat autònoma. La concentració té lloc avui que coincideix amb el dia de Ceuta i parteix d'una crida ciutadana posteriorment promoguda per la Federació de Municipis d'Espanya i liderada pel PP i Vox. A Barcelona, per exemple, els Mossos han dividit la plaça Sant Jaume amb un cordó policial per evitar enfrontaments entre els manifestants convocats per PP i Vox i els que han estat citats per Unitat contra el Racisme i el Feixisme. I l'Ajuntament de Tàrrega ha dut a terme avui al migdia la reunió de seguretat de Fira Tàrrega d'aquest any per garantir una bona coordinació de dispositius policials i d'emergències habilitats durant la celebració del 10 al 13 de setembre. Des de Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
3: Durant la reunió encapçalada per l'alcaldessa de Tàrrega, Rosa Maria Perello, s'ha anunciat que s'ha actualitzat el pla d'autoprotecció de la Fira i serà vigent pels pròxims 4 anys. A més, l'alcaldessa ha anunciat un increment de seguretat.
4: Policia local triplica, posa 3 efectius tots els dies de la fira, per tant estaran tots treballant en la fira, però també tenen la resta de ciutat. En aquest mateix sentit, també Mossos d'Esquadra posa una totalitat de 60 serveis, també que la oficina mòbil de Mossos d'Esquadra, que normalment estava doncs, al pati i continuarà sent, però afegint que ara tindrà també connexió directa amb les oficines de Mossos d'Esquadra.
3: La reunió ha plegat autoritats, personal tècnic i representants dels serveis de seguretat sanitaris i de prevenció, que treballaran coordinadament amb els serveis externs.
2: I els Mossos d'Esquadra han denunciat un conductor de 39 anys per circular 173 km per hora en un tram limitat a 70 km per hora, concretament a l'L313 a Torrefeta i Florejacs. La policia va detectar el conductor del vehicle durant un control de velocitat que va muntar en aquesta via. Els agents van denunciar-lo penalment per un delicte contra la seguretat viària. I a Tarragona, les festes de Santa Tecla seran marcades per l'aniversari dels gegants moros i pel foc, perquè es commemoren els 600 anys d'aquest foc festiu a la ciutat. Finalment, i després de la polèmica oberta aquest estiu, no hi haurà barraca. Santa Tecla arrenca el dia 15 amb la crida i s'allargarà, com fa sempre, habitualment, recordem, fins al dia 24 de setembre. És tot el moment. D'aquí una hora més notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
5: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Els èxits de Ràdio Tordera. La música que es fa escoltar.
1: Prometo guardarte en el fondo de mi corazón.
2: Gràcies a Rime de Rock and Roll. Un rock and roll de la Salseta que es diu Vine, nena.

l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. Des de les 8 del vespre hi ha convocades concentracions a diversos municipis de Catalunya i d'arreu de l'Estat en solidaritat amb la població de Ceuta i per la crisi generada per l'arribada massiva de migrants. La concentració té lloc avui perquè coincideix amb el dia de Ceuta. L'acció parteix de Crida Ciutadana, tot i que després s'ha liderat des de formacions com Vox i el PP. En alguns llocs també hi ha contra manifestacions promogudes per entitats antifeixistes. Connectem amb el nostre company de Ràdio Rubí, David García, però com està la situació allà? Bona nit.
3: Bona nit. Doncs la concentració per Ceuta aquí a Rubí, que ha reunit multitud de persones davant l'Ajuntament, ha acabat amb incidents greus, cops i llançament d'objectes, després que una part dels centenars de manifestants per Ceuta aconseguissin fer fora, després de gairebé una hora, un grup d'uns 30 manifestants antiracistes que mitja hora abans de la convocatòria de la manifestació oficial s'havien trobat al mateix lloc, la plaça Pere Aguilera, davant de l'Ajuntament, tot i que hi ha hagut un cordó de seguretat important de policia local i de Mossos d'Esquadra que ha separat els manifestants en tot moment. El cert és que s'han viscut moments de molta tensió, especialment en l'últim tram de la manifestació, quan han decidit marxar els manifestants antiracistes i alguns dels concentrats per Ceuta doncs els han agredit llançant llaunes de cervesa, ous o aigua i agredint fins i tot, en algun cas, també algun membre de les forces de seguretat. Tot plegat en una manifestació que no sembla haver tingut molta relació amb la solidaritat de Ceuta i sí en l'enfrontament en aquests dos grups. D'una banda, crits de Ceuta no se vende, Ceuta se defende, però també de Pedro Sánchez, hijo de puta, a invasores expulsar o perro flauta, llévatelo a tu casa. I de l'altra, fora feixistes dels nostres barris o cançons de grups com Cortatu a tot volum. Com dèiem, de tot plegat, una concentració tensa, amb força incidents, però molt multitudinària, les que feia temps que no es veien a Rubí.
2: Moltíssimes gràcies, David. Doncs ja ho sentíem, alguns apunts abans d'acabar aquest butlletí, perquè unes 800 persones a la Guàrdia Urbana s'han concentrat també a Manresa aquesta tarda en memòria de Carles Vilajosana, mort aquest dimarts apunyalat presumptament a mans de dos menors. Els concentrats s'han dirigit a l'Ajuntament en silenci i han protestat. És una convocada per xarxes socials. Han demanat també justícia i la dimissió de l'alcalde. Per cert, que el fiscal de menors de Guàrdia ha demanat aquesta tarda la mesura cautelar d'internament del règim tancat per als dos menors detinguts arran d'aquesta situació, recordem, que va passar en festa major la matinada de dimarts.
0: Tarda. Sintonitza la bellesa de les paraules. Escolta. Riu de versos. Deixa't portar pel corrent de les paraules, la rima i la sensibilitat. Benvinguts a Riu de Versos de Ràdio Tordera, un espai on la poesia pren veu per inundar-te de calma, emocions i bona literatura. Al nostre cabal t'esperen dues cites setmanals, els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dijous de 3 a 4 de la tarda. Sintonitza la bellesa de les paraules. Escolta Riu de Versos.

0: Estem a dimecres i a Riu de Versos, el programa de poesia de l'estiu. Bona nit, Joan.
1: Molt bona nit, Elvira. Parles del convidat que tenim avui?
0: Sí. Sí, d'acord. Tenim en Quimaro. Bona nit, Quim.
2: Bona nit, Elvira. Bona nit, Joan.
0: Què?
2: Bona
0: nit. Què farem?
2: Què farem? Bueno, el que em deixeu fer.
0: El que vulguis.
2: Bueno, jo us he portat una mostra del recital de poesia que farem el dissabte, dia 15, a Roca Rossa. I aquest recital té tres parts, doncs us llegiré alguns poemes de la segona part, que són un recull dels poemes premiats en els concursos de Sant Jordi.
0: Molt bé. I tu, Joan, que ja ho tens tot a punt?
1: Bé, jo no tant. Però ja trobaré alguna cosa.
0: Doncs,
1: no patiu, jo seré el tercer.
0: Endavant.

Bé, el primer poema que us llegiré pertany al poemari Fosc, confident d'ombra, que va ser un segon premi del concurs 2016. En concret us llegiré el poema Emplora l'ombra. Abans de començar, aquest poemari parla de la relació que tinc amb la meva ombra quan camino, a les diferents hores del dia, etc. Es diu Emplora l'ombra i diu: avui he vist plorar la meva ombra. Jo era a la porta, ella encara de fora, aturant el temps perquè no entrés la tarda. Les hores maldaven, ara punyaven els minuts, ara les busques del rellotge amb moviments precisos tallaven l'espai. Però l'ombra resistia ancorada al llindar, com muralla infranquejable. A poc, però, els segons, murris, s'han escolat per l'espiera i han fet un minut a l'altra banda. I segon a segon, ja des de dins i a traïdoria, tot una hora ha sorprès la meva ombra i l'ha vençut. La tarda ha esgotat el seu temps i l'ombra, impotent, ha marxat melanconiosa, plorant, i m'ha deixat nu davant el pas de les hores.

desencís. Avivaré aquest foc de melangia amb un munt de raons, i el pensament em durà lluny, i amb alegria retrobaré el camí i t'hi faré present. Ja sé que tu navegues a altres mars, que et trobes tan absent fins a oblidar-te d'aquells instants sublims d'un mes de març. Però no em demanis mai no recordar-te. Que el pensament és meu i de ningú, i ressegueix camins de sol i ho vaga. I sé que a tot arreu t'hi trobo a tu, malgrat que aquest fulgor quasi s'apaga. I si malgrat aquest despit que sents, mantens encara un bri de flama encesa en el racó més íntim del teu pensament, del teu antic palau, me'n sentiré princesa. Però a poc, m'endinso en el meu jo, despullo l'interior de la disfressa. Bé prou sé que penaré, però ara, del meu avui, em vull ser la mestressa. Maria Teresa Reñé i Romaguera.

Esperits a l'astral. No vaig demanar ser engendrat, però sense voler-ho, ho vaig ser. I aquí em teniu a la terra, sent un petit infant. Aviat creixeré. Si els meus pares m'estimen, i jo a ells segur que també, vaig creixent dia a dia, enyorat i enyorant el que volia, esperant que pugui ser. Allà on me trobava tot futur, il·lusions fetes purament sense orgull. Pensava triar un lloc per mi, segur, una família que m'estimés com a ningú. A l'infinit, quina pau que es gaudeix. Veus el món com es va desenvolupant i potser no voldria mai sortir-ne per l'esvalot i l'enveja que el món hi ha. Mirant i mirant les guerres i com es va embolicant tot. Sentint i sentint els tirs dels americans, veient i veient el que maten els africans, però somiant que a la fi pau tindran. Què volia ser aquí? No ho recordo. Però m'esforço perquè el món és traïdor. Enveges i traïcions n'hi ha per tot arreu. I un ésser humà es deixa dur per la por. Por dels bons, dels dolents, dels traïdors. Por de la droga, cocaïna i derivats. Por de la noia que coneixes sense amor. Por de l'avió, el cotxe i els viatges per mar. I quan l'hora de la mort t'arriba, encara que el món no el vols deixar, penses en la pau que a la fi t'espera, somiant en el dia que tornaràs a ser engendrat. Joan Madrid i Martori.

0: Molt bé. Com a segon poema us llegiré una
1: peça que pertany al poemari Silenci Tàcit, primer premi del concurs 2021, i que parla dels diferents silencis. En aquell poemari parlava del silenci musical, del silenci sota el mar, del silenci de la soledat, encara que sigui enmig de la gent. Aquest que us llegiré es titula Silenci al bosc. No se sent ningú. La civilització s'allunya camí enllà. I la gent, el brugit i la pressa, són darrere l'últim revolt. Només m'envolta la natura vestida de tots els tons de verd. I és el món negre qui parla amb veu de segles i bosc. Cercant el silenci, m'amaro de paisatge, fins que, curull, enfit d'imatges, tanco els ulls per mirar més endins. El silenci desapareix, rere cruix la fullaraca. Els ocells refilen veus antigues aferrats a dalt de les branques més altes. El vent toca amb mà de seda cada una de les fulles dels arbres, des de les més menudes arran de terra, gairebé insignificants, a les més grans i importants, aquelles que, a les capçades, voleien com estendards. Petits sorolls, xiuladisses, murmuris, xiu-xiueig, conversen les fades del bosc amb les ombres més fondes i es confessen amors vençuts, escrits amb molsa a les llegendes. El silenci del bosc és harmònica tornada d'una orquestra natural, on la batuta rítmica del pas del temps, hores, dies i estacions, és qui accelera o frena amb metrònom d'essències la seva ensucrada melodia.

Poema de la Déu. Bruscament, vares saber que, vora la mar, t'esperava la barca. Havies d'emprendre tot sol l'últim viatge. Amalgama de sentiments, anaves fent l'equipatge. Una allau de preguntes t'esclafava. No volies cap adéu, però eren un adéu constant les teves mirades. La gent, els colors, la llum, les contrades que estimaves. No vaig venir. No tenia respostes ni paraules, però els meus silencis et feien falta. Els dies eren cada cop més curts, més tristos, més freds, més durs. I cansat, però amb el coratge d'un home de mar, et vas llançar contra l'oratge, i darrere l'oratge una pau immensa t'esperava. Que els vents et portin el meu adéu, que et cantin els meus silencis, les onades. Margarida, Prujà i Pujol.

Cant a Sant Ponç. Rierol. Oh, bell coixí de clares aigües que voreges un paratge ple d'encís. Amb tot cant i plàcidament dormen les fulles i es reflecteix en el teu fons el paradís. Arbres alts de fulla verda i saltarina. Vers el cel, les vostres branques enlaireu. Us mou el vent com esbelta dansarina i vostre home banya el nostre rostre que beseu. Pins gegants que conserven les històries velles, testimonis de grans fets, temps que s'han oblidat. Sentir orgull de vetllar eixes terres velles, vostres fulles, tan brodant llençols daurats. Esplanada que contemples encisada la grandesa del cel blau i el verd dels pins. I escollirem amb cert per fer l'estada d'aquest sant que els tordarencs portem a dins. Arribant l'11 de maig, t'omples de vida. Amb gran goig l'ermita obre el seu portal i l'enveja de Sant Ponç resta farcida de les veus que canten goig formant coral. I enmig de jocs de cant i tendres roses que segueixen la llunyania i llunyana tradició, les sardanes refilant són airoses alegrant aquest gran jorn de germanor. Puntegem junts les mans, els cors són guies, contemplem miralls d'anys, jorn de minyons, i lluem els nostres grans que al llarg dels dies ens portaran rica joia en el vell entorn. Rierol, boscos, prats, bressol de calma, accepteu un cant humil que és brot d'amor, brot d'un cor enamorat d'aquest reialme que Sant Ponç cuida i abriga amb tot honor. Rosa Maria Vinyes i Roscallada. Primer premi del concurs de poesia de l'any 1988.

Molt bé, com a tercera peça us llegiré el primer poema del poemari Barques a Varades, primer premi del 2023. Perquè us feu una idea, en principi parla dels pobles mariners, quan passa l'estiu s'avaren les barques cara avall, sobre la sorra. I de la mateixa manera nosaltres, com a societat, avarem coses que a la nostra vida ens fan nosa. Diem els vells, diem la gent que és diferent a nosaltres o la gent que creu en coses diferents. Vells, barques avarades. Quan s'acosta el final de la tardor, avarem les barques a la sorra fins a la primavera, quan la dolçor de l'aire torni a empènyer l'audàcia i gosem jugar amb les onades com a caps obsessionats a la intrèpida recerca d'una Moby Dick personal i íntima. Cara avall, sobre l'arena, dormiran la son de la transparència, del fred i de l'oblit. El sol atemorit i la pols, o la sal i l'aire, revestiran la quilla encrestada i incapaç ara de tallar res més que una lleu i breu marinada, quan abans tallava l'aigua i feia de cotó de sucre l'empenta dels blancalls. Unes més amunt i les altres més avall, com si es pengessin de les cordes desafinades una guitarra per prémer un acord dissonant o talment notes enfilades dalt les línies d'un pentagrama impossible, llargues i calapejades de silencis, absents de compàs i clau. Es distribueixen pel sorral desordenades, però pacients, amb el temps de la calma. Es miren de cua d'ull amb lleganyes de salnitre, segures, que quan arribi l'oreix de la primavera, quan les mans més dures empenyin amb força els escàlems més blancs, algunes, oblidades per sempre, mai més tornaran a navegar. Així com les barques, els nostres vells s'avaren a la platja de la vida, espellufats, capa a capa, cara avall, com les barques, esgoten les paraules més intenses i buiden parla i pensa en la gestualitat de les necessitats en l'absència. On són les abraçades, els petons apassionats, el contacte, les mirades, el to i la cadència? A la sorra, quilla amunt, son i pols, sal i aire i oblit, sense més estius que el sol de febrer, escàs i fugisser, que s'allunya tan bon punt el veus i subtilment t'acosta, sense fer-la, l'ombra d'una enyorada carícia.

0: i del...
1: I del llibre Tordera, paisatges emocionals, de l'Helena Serra i en Quimaro. Una poesia de l'Helena Serra, un racó de Roca Rossa.

Les pedres tenen vida que perduren. Si es tornen ruïnes, algunes moren. Emmalalteixen primer, erosionades pel temps, pluges i vents, gel i tempestes. Aduc terratrèmols, però també dies i mesos o segles. Però fins la poca salut les dignifica. Si és producte d'un passat,

d'una història que es recorda si s'explica. S'escriu, es llegeix i es converteix en memòria col·lectiva. Quan de veres pareixen, és l'espoli que les mata, l'escobdícia, el furt o qualsevol altra maniobra il·lícita, afegit a la desídia de l'home que no vetlla per conservar-les. Roca rossa, lenta agonia, plora per viure.

Bé, us llegiré ara un poema que pertany al poemari Aigua d'amor i amor d'aigua, un poemari inèdit que està esperant que un dia d'aquests algú s'apiadi d'ell i puguem treure-lo. Aquest poemari parla del curs de tot el riu Tordera, curs alt, curs mitjà i curs baix. És un conjunt de 43 poemes que parlen des de la font de Sant Marçal fins a les platges entre Malgrat i Blanes. I vaig recorrent els pobles i parla d'elements que són característics del riu. Avui us llegiré Tordera, poble.

Planen pels espadats del terme, des del mil·lenari campanar a l'església i les cases, en joc etern amb el vent. Amb mirades grogues i posat esquiu, estols de gavines recorren el curs baix, confonent el nostre paisatge amb paratges de marina. Les torderades, en inquietes primaveres o tardors esverades, han dissenyat la vila amb projectes dibuixats de fang i límits dictats pel riu. On es podia construir? D'on s'havia de fugir? Quan es travessava la llera? I fins quan resistiria cada pont els capricis de les riuades, les escumes i els remolins? El poble no té sentit ni des dels camins al bosc ni des de les sendes a les platges. El poble té consciència i perspectiva només des del riu. És la llera, l'aigua, les ribes, les canyes, els vímets, les acàcies, les bogues, els canyissos, els freixes o els pollancres qui retallen la imatge. És per això que la vila s'agafa el nom del riu, ni de sants, ni de santes, ni cims propers, ni antics castells. Perquè és aiguabarreig, és abundància i set, és crit de bosc, és camí i missatge, enllaç i carter. És la veu fidel que arrossega el neguit de les muntanyes. És la història que camina entre còdols i palets. El riu és cançó de festa, afalac, cementiri, il·lusió, esforç i lluita, caiguda i etern començar. El riu ens dona sentit i el poble s'hi agafa per sentir-se viu. Tordera té nom d'aigua.

i també del llibre Tordera, paisatges emocionals, el campanar, l'ull que tot ho veu. Com enlairat sobre un núvol de cotó o de caramel, sobre els vostres ulls bocabadats, com una consciència enfilada sobre altes consciències, que desitgés sorprendre a tots en la feina diària des de la perspectiva divina de l'omnipresència. Com un vigilant impertinent que, sense permís, observés cada un dels vostres racons i trobés, amb una rialla irònica, el que mai hauríeu d'haver trobat. Com un pal de paller, potent i cèntric, a punt per carregar tota la nostra palla, el nostre potent, antic, elegant, imprès en la memòria, campanar. Kim Aro.

enyorat i sol. A la fosca platja, mirant les estrelles, sento el xiuxegeig de la teva veu. La remor d'onades em feia tristesa. Somiava que estava just al teu costat. Enyorat i sol, a la nit serena, sentia l'absència dels teus braços nus. Sentia l'absència d'uns ulls amorosos. Sentia l'absència d'uns llavis molsuts. Allargant el braç em desencisava. Només la buidor palpava al voltant. La mà, desolada, el teu cos buscava, però tu no hi eres. Ja no hi eres mai. Enyorat i sol, en la nit callada, maleeixo el dia en què et vaig faltar. Sento ara, del gelos feroç mossegada, la ràbia i l'orgull no em deixen plorar. Quan tot ho tenia, quan eres ben meva, em sentia un heroi, em sentia gran. Ho he perdut tot, la il·lusió darrere, i em sento confús com un pobre infant. Any 1995, Felicitas, Sagrera i Riera.

I per enllestir aquesta sessió us llegiré un poema que pertany al poemari Tras, Vida i Viatge, primer premi del 24, i que des del record a la nostra antiga estació intenta jugar amb les extensions de la vida i el recorregut vital del nostre viatge. El ritme era el més jove. Camí cap al sud, seguint la lluïssor paral·lela i irisada de les vies. La memòria recordava sense esforç cada una de les parades en repòs màgic sobre el blau i les onades. Quan trigava, on es recargolava la següent onada, propera, si no agosarada, sempre a punt per escumejar les travesses els dies de llevant valent. Passejos de turistes, llums i coloraines a l'altra banda de les finestres. Repassant la vida com qui la mira des de l'altre costat del vidre d'un aparador. Sí, jo era el peix, gaudint del món des de la peixera. Viatjar és aprendre per la pell tot allò que ens vol ensenyar el món i la vida. Escollim que volem que ens amari, a què som impermeables, a què porosos, com una esponja afamada que ens cala, pluja lenta i reposada, i ens impregna de colors, de sabors i de perfums, estrets companys de cingle dura. Perquè un viatger no és un turista. No arriba, fa la foto i se'n va. Observa, somriu, xerra, escolta, toca, tasta, experimenta i viu. Deixa que els records li impregnin la pell i es pengin dels seus cabells, perquè hi hagi més gent rere les mirades que rere els retrats. De la vida de viatge, palpo estacions tangibles, de bancs de fusta desgastada, lluent i repassada, com un mànec d'una eina antiga, enfonsada un any i un altre entre terrossos, reflex d'esforç i feina. També andanes eternes, paral·leles als raïls. La primera il·lusió del viatge que comences amb passes curtes abans que no arribi el tren. Estacions vitals, intenses al teu calendari, amb formes impreses per sempre a la memòria, sense recordatoris de color vermell. Algunes de pes, d'altres lleugeres i ràpides, unes arrombollant el temps abans de la partida, d'altres empenyent-lo rellotge enllà, per fer de les busques les aspes nervioses d'un ventilador. Rellotge insolidari que empeny la vida sense aturador.

0: I fins aquí aquest riu de versos d'avui. Quim, moltes gràcies per venir.
1: Moltes gràcies per convidar-me.
2: Moltes gràcies per convidar-me.
0: Joan?
3: Bé, nosaltres estem contents de tenir aquesta visita que ja la teníem preparada fa uns quants dies i esperem doncs, que us hagi fet del vostre agrat la col·laboració que ens ha fet.
0: Doncs nosaltres només ens queda dir-te que tinguis una bona setmana. Fins la setmana que ve, si Déu vol, i gràcies per ser-hi.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. El govern dona per bones les explicacions del director general de la policia, Francisco Pardo, que ha comunicat al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que no existeix cap informe policial que atribueixi a les forces de seguretat del Marroc la planificació o execució de l'entrada massiva de migrants a Ceuta el 30 i el 31 de juliol. Segons fons del ministeri, Pardo no tenia coneixement de cap informe perquè la jutgessa de l'Audiència Nacional que va donar ordres de no facilitar als seus superiors cap informació. Les mateixes fonts apunten que aquest informe no vincula l'allau migratòria al Marroc. N'ha parlat aquesta tarda el ministre de Política Territorial i Comandament Únic de la Crisi, Ángel Víctor Torres, des de Ceuta.
3: El director de la policía ha trasladado al ministro Marlaska que en ningún informe policial se atribuye a las fuerzas de seguridad marroquíes la planificación o ejecución de lo sucedido los días 30 y 31 de julio en Ceuta. Bueno, ya está fijo, o ha estado fijo en Ceuta, desde el primer día pide elecciones, por cualquier asunto, ¿no? Da igual. Lo que sí le pido es que sea riguroso en sus afirmaciones. Por tanto, sería bueno que le preguntaran hoy por las declaraciones del director de la policía que ha comunicado lo que todos ustedes han conocido.
2: L'informe atribueix a forces de seguretat marroquines una participació activa en l'entrada massiva de migrants a la ciutat autònoma i assenyala l'escassa presència d'efectius marroquins i el guiat actiu de la massa cap a llocs de pas. Conclou que hi va haver una planificació prèvia, però admet que no pot precisar qui integrava el nivell superior de responsabilitat. Aquest vespre, per cert, hi ha hagut concentracions davant d'ajuntaments de diversos municipis de Catalunya i de l'Estat en solidaritat amb Ceuta, unes convocades per PP i Vox i les altres per entitats antiracistes. I la consellera d'Educació, Esther Niubó, reunirà demà dijous amb USTEC i CGT, els sindicats convocants a la vaga d'inici de curs. Seran dues trobades per separat en cadascuna de les organitzacions. Aquestes reunions arriben després que la consellera es trobés aquest dimarts en Comissions Obreres i UGT. I l'Observatori Fabra ha registrat aquest migdia, 2 de setembre, la temperatura més alta en un mes de setembre des que hi ha dades, més de mig grau per sobre del rècord anterior assolit als anys 80. S'ha arribat als 33,6 graus, la temperatura màxima més alta registrada en un mes de setembre des de l'inici de la sèrie al 1914. Una barbaritat després de saber que l'agost del 2026 ha estat el segon més càlid a Barcelona. A més d'un segle, l'estiu d'enguany, el més calorós de la història des que hi ha registres i encara no ha començat la calorada que hi ha prevista pels propers dies.
1: Els èxits de Ràdio Tordera, la música que es fa escoltar.

0: Benvinguts a un mar de música. On trobareu la música per escoltar aquest estiu? Per anar a la platja, per estar a casa amb l'aire condicionat i més aquest any amb aquesta calor tan horrorosa, feu el que feu aquest estiu, sempre escoltant un mar de música. A on? Aquí, a Ràdio Tordera. Ep, sóc la Teresa.
1: Bandolera, munta l'aftera, la que li van darrere, s'imaginen fan la peli.

és Miami, no és Miami. Doncs pues no, estem al Maresme, a Costa Brava, i també tenim unes platges magnífiques, magnífiques. Fa dies que ho vull fer, però la veritat és que se'm passa. Aquest estiu ens ha deixat la Bonnie Tyler. La Bonnie Tyler, que va néixer en 1951 i ens ha deixat el 2026. Pues pràcticament tenia 70 i pico d'anys ja. Encara que es mantenia bastant bé, però desgraciadament a última hora va tindre un problema. Em sembla que va estar un parell de mesos ingressada i, bueno, pues ens ha deixat. I, bueno, em record amb ella. N'hi ha més, que ens han deixat, però és que ara mateix tindré que fer una llista. Posarem aquesta tan maca, en té totes, perquè... Uf. Però aquesta que no sé pronunciar, jo dic Itzahare, i realment diu una altra cosa, però bueno, per vosaltres, un record per la Bonnie Tyler. Una gran cançó, una gran música.

difícil, eh? Posar-vos alguna cosa després d'escoltar aquesta cançó, aquesta veu tan particular, desgarradora, de la Bonnie Tyler. Però bueno, farem, canviarem totalment de música, de ritme, i posarem el Danny Ocean, que ens cantava, o ens canta, Volare, perquè, ojo, el Danny Ocean és d'ara, eh? No és de l'any de la pera.

0: amor es amor. Així me dice la tia, l'amor és amor.
1: Molt bé, molt bé, està molt bé. I aquesta és la sona de John Williams.

Era per donar una mica de ritme. És on recordeu, Star Wars, mare de Déu. Aquesta banda de so del John Williams, preciosa, divina de l'amor. Vinga, va, anem amb una altra. Aquesta és de Spider-Man i es titula Sunflower.

A vegades hi ha cançons, bandes de so de les pel·lícules que ens sonen més que altres, i potser aquesta, com és de Spider-Man, i Spider-Man és tant d'acció, a saber què estava fent quan sonava aquesta cançó. Però ho puc averiguar, si voleu. Sabeu que jo averiguar ho averiguo tot. Canviem, anem a més rec. Ai, per favor, que maca aquesta. All Star, All Star. I ens la canta un tal Beno. No, 8-N-O. No ho sé. Amb ulleres i tot, jo veig aquí un 8, E-N-N-O. Bueno, qui sigui que ens la canta, de la pel·lícula Rec. A qui no li agrada la pel·lícula Rec? Que m'ho digui, que m'ho digui. Que m'enviï un missatge. A més de demanar-me una cançó, que m'ho digui. No, em podeu demanar cançons. Em podeu demanar el 611-481-381, la cançó que vulgueu. Sobretot, el nom de la cançó. Escrivint un WhatsApp per Ràdio Tordera, al 611-481-381, 611-481-381. Importantíssim, el títol de la cançó, si voleu dir el vostre nom, si la voleu dedicar, o simplement perquè us agrada. Anem a molestar, de Rec, de la pel·lícula Rec. Ei, que us sona, eh?

L'altre dia em va fer molta gràcia perquè us estic posant aquest estiu alguna cançoneta vella. Jo què sé, per exemple, els Mustangs. Els Mustangs cantaven cançons dels Beatles, no? I les traduïen al castellà. Pues l'altre dia estava mirant un programa de la tele, que jo miro poc la tele, la veritat, i feien un programa de música de tots els temps, també. I em va fer molta gràcia, perquè, bueno, ho vaig veure des de la Carina, los Pequeniques, el Moncho... O sigui, me les sabia totes. O sigui, va ser molt divertit perquè em van dir, però què passa? Que tu no ets tan gran com... Ja, bueno, és que jo sempre us dic que jo tinc la música dels meus pares, del meu germà, que em portava 13 anys, i la meva pròpia. Per tant, tinc, no diré cultura, sinó coneixement de cançons bastant velles. I em va fer gràcia aquest programa, que això que el fan cada setmana jo ni m'havia enterat. I ve a ser, doncs, això, cançons de l'any de la... I hi havia tot, eh? O sigui, en castellà... Eren trossets de gravats a la tele, suposo que seria quan el programa aquell que feien de la Rafaela Carrà, d'Aplauso i tot això, no? Que venia gent de fora, gent d'aquí... Bueno, total, que tot aquest rotllo que us estic explicant és per dir-vos que, bueno, Capri se acabó, i això que ens ho cantava es Mustang en castellà,

0: nuestro primer...
1: Ai, mare de Déu. Bueno, d'alguna manera ens entenem una miqueta del que deien, no? Aquesta no és de les que més m'agraden, però bueno. Vinga, anem amb una que té marxa. De la Katrina en diu Waves, pura energia dels anys 80. La cançó es titula Walking on Sunshine. I ara direu, què diu aquesta boja? Sí, sí, però quan l'escolteu... Eh? Ja us ho he

aquesta, si no l'he encantada, l'hem ballat quasi tots. Anem amb Rosalía, que ens canta Milloniària. Sí, sí, ella ho és, jo no, però bueno, és l'única diferència que tenim. També és més jove, jo no. Amb vosaltres, Rosalía.

Canviem totalment i anem amb els Catarres, que ens canten Vull estar amb tu. Oh, que maco, quan te diuen això, eh? Mare de Déu. És igual que sigui una amiga, un amic, una persona estimada. Vull estar amb tu, vull passar estones amb tu, vull parlar amb tu. Ai, senyor, vinga, vull estar amb tu, ens diuen els Catarres. I nosaltres també voleu estar amb vosaltres. Som-hi!

Ai, canviem radicalment i anem amb l'Elvis, que no fa gaire va ser el seu aniversari, no sé si es pot dir aniversari, de quan es va morir, pobret meu, un tant d'agost, un 16 d'agost, si no m'equivoco. En fi, la música estarà per sempre amb nosaltres i ell serà etern, per mi més, ja ho sabeu. Va, i com estem a l'estiu, per què no? Paraíso hawaiano, paradís hawaian. Toma ya, Elvis Presley.

Brutal, acá està brutal. Anem amb el Diango, va. Anem amb el Diango, que a la seva edat, no sé, sembla que ja té 90, està fent les Amèriques, que es deia abans. Està cantant a Sud-amèrica. Aquesta cançó és preciosa, a mi sempre em fa plorar. La mare i aquesta sempre em fan plorar. Jo sóc molt, molt addicta al Diango. Per mi, sí. La llàstima és que fa concerts sempre fora d'Espanya. És un dels cantants que té superèxit a fora, però a casa és molt difícil que... I mira que si va al Palau de la Música, omple. I si ve dos dies, omple. Però no s'atreveixen. Que els hi fa por? Que no ompli? Sí, home, sí, estem vius. I els que no estem vius ja ho estaran. Vull dir, agrada molt. Jo no és de la meva edat d'alguna manera, però a mi sempre m'ha agradat moltíssim. Bueno, no m'arrotllo més. Diango ens canta Rosó.

0: Se'ns ha colat el Sergi Dalma cantant Deixa'm oblidar-te.
1: Que només creguis que faig del dolor un joc.
0: Però prefereixo posar-se al Sergi Dalma, aquesta no s'acola, perquè la busco i la poso. Em fa una ràbia quan els... No sé què tenim per aquí. Pitufillos, que toquen el que no han de tocar. Sergi Dalma, baila, morena! Oh.

canviem totalment. Ens anem amb José Feliciano, amb aquesta cançó que a mi m'agrada moltíssim perquè s'ha d'escoltar molt bé la lletra, que diu Dos cruces. La gent ni diu estan clavades dos cruces. Sí, bueno, també ho diu, no? Però si l'escoltes, té un significat tan brutal, tan maco, de veritat, eh? O sigui, amb tots vosaltres, Dos cruces, José Feliciano, escolteu la lletra, exactament el que està dient. Preciosa!

nosaltres també us estem esperant, perquè sou fantàstics. Kazu ens canta la cançó de l'estiu. O sigui, diuen ells, almenys. La cançó de...

Això per a la lletra. Lo. Ai, en fi. Summer Nights, va, abans d'acabar, que ja estem quasi acabant, ens queden dues cançonetes. Aquesta. També és d'una pel·lícula, i no l'he ficat en pel·lícules, però podia haver-ho fet. Però és que és de maca. John Travolta i l'Olivia Newton-John ens canten Summer Nights, o sigui, nits d'estiu, romàntica, brutalment romàntica, per vosaltres.

Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

Molt bon dia. Aquí comença l'Ara i Aquí, els millors moments, aquí, a Ràdio Tordera. Avui tenim un programa especial perquè arribem i hem arribat amb molta il·lusió al final d'aquesta etapa d'estiu, però tranquils, que no marxem, només farem una paradeta. Han estat setmanes de ràdio, d'actualitat, de música, de converses, de tertúlies, de rialles, de preguntes impossibles i, sobretot, de molta companyia. I la setmana vinent encara ens teniu aquí perquè recuperem, com dèiem, els millors moments de l'Ara i Aquí. Aquelles converses que ens fan fer pensar, aquelles que ens van fer riure, aquelles preguntes que van provocar debat i, evidentment, aquests moments que potser hauríem preferit que no quedessin gravats. I després canviem el xip perquè tornarem el 17 de setembre. Serà amb nova programació de tardor a hivern, nous continguts, noves idees, noves veus, però amb les mateixes ganes de fer ràdio i de tenir-vos a l'altre costat. Així que pugeu el volum i escoltem aquests moments del record del magazín de l'Ara i Aquí a Ràdio Tordera, perquè la màgia continua.

Hola, Jordi. Mira, aquí aquest petit detall, que és una recopilació d'algunes tertúlies en les que tu doncs, has intervingut. Però bé, jo més a l'hora de començar la gravació d'aquest CD, te vull donar-te les gràcies per haver estat doncs, puntual a aquestes estones radiofòniques que, més que tot, hem format un bon equip i crec que també hem disfrutat d'aquesta estona mitjançant la ràdio. Espero doncs, que continuïs, que segueixis estant al nostre costat. De mentre te deixo aquest tema musical perquè el comparteixis amb la teva dona, la Rosa, i després doncs, t'escoltaràs tot el que has dit en alguns programes. Moltíssimes gràcies per estar en aquest magazín ara i aquí. Per tu aquesta cançó.

Bon dia, Rosa Maria i tots els nostres oients. Ja hem tornat de vacances. Avui serà el primer programa que farem. I bé, hem vingut de vacances, estem molt morenets, estem molt macos. I l'Angelina us farà els dilluns un programa i us explicarà petits comentaris que us poden agradar. Parlarem de la salut, de temes curiosos i alguns trucs per la nostra llar. Com avui és el primer dia del programa, però Rosa Maria, avui us vaig a parlar una miqueta de la salut, que és molt important. I començarem dient, sabeu que la nectarina cuida les vies respiratòries dels fumadors? Mireu, una sola nectarina d'uns 200 grams cobreix la tercera part de les necessitats diàries de la vitamina A. És un nutrient que reforça la salut de les vies respiratòries i dels pulmons. Si ets fumador o fumadora, en recorda't de les nectarines. Sí que és veritat que ara ja se'ns acaba a l'estiu, que ja estem a la tardor, que les nectarines d'aviat ja desapareixeran, però ens venen els cítrics. En recordeu-se de les mandarines, de les taronges, que porten vitamina C, un bon suc al dematí. Sabeu que això també ens netejarà molt bé les vies respiratòries i els pulmons. Fem salut. Cuidem-nos a tot el més que puguem, perquè ja sabeu que jo sóc de les que vull arribar al 100. Què sento per aquí? Heu dit molt? Bueno, deixem un 99, val? Si ens cuidem bé, si portem una bona dieta, si fem una miqueta d'esport, de caminar, l'Angelina us unirà parlant de miqueta en miqueta, no ho farem tot el primer dia, Jo us aniré dient petits consells, petits comentaris, aviam si us agraden. Us he explicat aquest de la nectarina i ara us explicaré un altre. Sabíeu que l'esvergínia és bona aliada per a les persones amb problemes de colesterol? Mireu, les persones que estan amb la tassa alta del colesterol dolent tindrien que incluir a les seves dietes l'esvergínia. Mireu, la fibra d'aquesta hortalitza redueix l'absorció d'aquest tipus de grassa. Els pigments d'aquests vegetals prevenen, per un altre cantó, l'oxidació del colesterol i redueix el mal que produeix les artèries i pel bon funcionament del cor. Això sí, en recordeu-se, no podem menjar les esvergínies fregides, perquè sabeu que l'esvergínia xupa molt l'oli, s'aconsellen a la planxa, saltejades, o al vapor. Jo us puc dir un petit truco, aviam si us va bé. Per exemple, si volem fer esvergínies d'acompanyament amb un plat de carn o peix, doncs les podem posar uns segons en el microones, se queden una miqueta tubetes i després, amb dues gotetes d'oli a la paella, te queden tubetes, ha xupat molt poc oli i fem salut pel nostre colesterol. Proveu-lo, aviam si us va bé. Mireu, us vaig a parlar de lo molest que és tindre les cames inflades, quan ens donen aquests calambres, els turmells també inflats, que tenim problemes de verius. Sabeu que el castanyo d'Índies va també? Mira, ens aconsellen prendre de 20 a 30 gotes d'extracte d'aquest líquid de castanyo d'Índies 3 vegades al dia. Jo us puc donar, l'Angelina us pot donar aquests petits comentaris, però sempre teniu que comentar-ho a l'herbolari, a la farmàcia o bé en el vostre metge. Si tot això ens pot ajudar a millorar aquests problemes de les cames cansades, doncs més que més. Són petits comentaris que va bé de cebre. Amb aquest programa, l'Angelina, que és molt amant de les herbes, doncs també les posarem. Sabeu que hi ha herbes que són molt bones i avui us vaig a parlar de la milenrama. Mireu, les seves propietats són antiinflamatòria, antiespasmòdica, diurètiques i cicatritzant. Mireu, per la persona que tinguem el problema del fetge inflamat, la infusió d'aquesta planta ajuda a reduir la inflamació del fetge i de la vesícula. Es té que prendre després dels dinars. Favoreix la digestió de les grasses a l'augmentar la producció de bilis. Pregunteu-lo també a l'herbolari.
Mireu, pels vòmits, alguna vegada qui no ha tingut una gastroenteritis, una miqueta d'empatx, doncs també s'aconsella prendre aquestes herbes, perquè a més ja sabeu que quan hem passat una gastroenteritis o un empatx, el nostre estómac queda una miqueta fastidiat. Doncs aquestes herbes, la milenrama, va bé per obrir-nos una miqueta la gana. Mireu, la milenrama també és molt bona per a les persones que tenen les genives sangrant. Se fa una infusió i es posa una miqueta de farigola. I llavors feu uns enjuagues, o sigui, glopegeu aquesta infusió i ja veureu que va bé pel sangrat de les encies i accelera la curació de les llagues vocals. No costa provar-ho. I si va bé, doncs fantàstic. Mireu, la milenrama, aquesta infusió, junt amb la consuelda i la calèndula, aplicada amb unes gasses esterilitzades, accelera la curació de les llagues i les ferides de difícil cicatrització. També va molt bé per les cremades. O sigui, que us quedi bé, ben apunteu-lo bé, milenrama. D'acord? L'Angelina cada dilluns us anirà dient aquestes cosetes i aquests comentaris que, mira, poden anar bé, si us ho agafeu, doncs jo me sentiré contenta i satisfeta. Ho anirem fent de miqueta en miqueta, perquè el programa durarà tot un any, Avui és el primer dia i n'hi haurà molts dilluns per explicar cosetes, Ara, per últim, també com no vull deixar de parlar coses de la llar de la casa, us faré tres comentaris, aviam si us poden agradar. Mireu, a què és antipàtic quan anem a fer un sofregit i piquem la ceba i plorem tant? Doncs bé, proveu això, que és fàcil. Poseu la ceba mitja horeta abans en el congelador. I quan la tinguem, quan tingueu que anar a fer ja el sofregit, la traieu en aquell moment, piqueu-la, adiós a les llàgrimes. Proveu-lo, no costa res, i si va bé, fantàstic. Una altra cosa, quantes vegades toquem l'aleixiu sense posar-nos a guants? Perquè anem amb pressa, no tenim paciència de posar-nos a guants. A què es molest l'olor de l'aleixiu? Doncs mira, us diré un secret. Si algun dia aneu amb presses i dieu «Ai, i tocar l'aleixiu amb les mans sense posar-me guants, ara tinc que sortir», és veritat que te queda una olor... No a tothom li agrada l'olor de l'aleixiu a les mans. Us aconsello un bon xorro de llimona, així ens feu cassolet amb les mans, i us feu una bona frega i ja veureu com desapareix bastant l'olor. Proveu-lo, no costa res, Aviam, encara ens queda solet. És veritat que hem entrat a la tardor, hem passat un estiu de molt de calor. Per les senyores que tinguin un bon balcó ben solejat, que volem tindre plantes que ens agraden, les flors. Quines flors podem posar en un balcó que li estigui tocant el sol molt? Sabeu quina planta? Us vaig a donar el consell? La verbena. La verbena és una de les plantes que aguanta molt el sol. No vol humitat ni sombra. Proveu posar la verbena i veureu quin balcó. Serà l'admiració del carrer. Bé, Rosa Maria, avui ha sigut el primer programa. M'ho he agafat una miqueta amb tranquil·litat. Espero que us hagi agradat. L'Angelina us anirà dient petits comentaris que us poden interessar, us poden agradar. I bé, me sentiré molt satisfeta si us agrada. Avui hem acabat el programa i llavors el dilluns que ve ens tornarem a veure. Per totes, us desitjo una bona setmana i una abraçada. Rosa Maria, guapa, per tu també una abraçada molt forta. I fins al dilluns que ve, si Déu vol. Bon dia!

0: Doncs bé, amics, aquesta serà la sintonia que nosaltres utilitzarem per entitzar-nos en el món de les flors, de les plantes i de, doncs, uns jardins que els podem tindre adequats per la nostra casa i pel nostre terreny. Això ho tindrem gràcies perquè en els nostres estudis ens acompanya l'Alba González Azas. Bon dia, Alba.
1: Bon dia.
0: Moltíssimes gràcies, doncs, per acompanyar-nos i poder, doncs, esdevinar una miqueta més sobre aquest món de la jardineria, que tothom està enfadats perquè resultat les plantes no ens funcionen. I bé, vol dir, com tu ens explicaràs, que és molt fàcil enamorar-se d'una planta, però que siguem de buscar el lloc adequat que aquesta planta, doncs, també s'hi senti bé. Hem de dir que l'Alba González és tècnic forestal i també herboricultura, amb herboricultura, no?
1: Arboricultura.
0: Arboricultura. I bé, ets l'única d'Espanya, m'ha deia. No?
1: De Catalunya.
0: De Catalunya. Dona't que ha pujat el rang, Alba. Molt bé.
1: No hi ha, eh?
0: No hi ha.
1: No hi ha alguns
0: clar,
1: més.
0: No hi ha alguns. És complicada, aquest tipus de títol, per treure-te'l?
1: És un examen molt específic a nivell laboral. No? Uh-huh. O sigui, hi ha tot una... Hi ha un examen que el certifiquen a nivell europeu. Llavors tu has de demostrar pues, unes capacitats de feina i, per exemple, unes nocions de botànica, de malalties i sobretot pues, també de maneig de el que seria la tècnica de poda. Uh-huh. Que en aquest cas és la trepa, no? El tema de cordes, arnès i desplaçament a dalt, una mica de mecànica de motosserra, la motosserra en si, no? I uh-huh. coneixements d'espècies, com ja deia, de botànica, i, bueno, també una mica, bueno, una mica no, hi ha bastant de biomecànica, no? Del tema de les adaptacions de l'arbre a diferents treballs que se li fan, no? A diferents podes, no? Uh-huh. I no només podes, sinó, per exemple, també a temes de paviment, temes d'arrels i de més, no?
0: Molt bé, de totes aquestes coses en parlarem, d'aquests diferents arbres, però sí que avui amb l'Alba havíem parlat de fer una introducció sobre la temàtica que ens aportaran aquests programes. Què si podem començar a explicar a l'audiència perquè se situïn del que desvindrà en cada un d'aquests espais?
1: Bé, jo us demano que en aquests quart d'hora que parlarem us deixeu colonitzar per als vegetals, per poder-los observar i mirar d'entendre les seves respostes. I dic vegetals, i no em refereixo a plantes, no ho faig de forma despectiva, sinó perquè m'agradaria englobar-los en el gran regne que ocupen, que és el regne vegetal. Més que res ho faig per acostar el que seria les plantes de jardineria a les plantes de bosc. Que normalment tenim l'acostum de tenir-les bastant separades. I una altra manera de dir-ho serien exòtiques i autòctones.
0: Les exòtiques serien les que, doncs, veiem per comprar que ens agraden els ulls, i les autòctones són les dels boscos, o és al revés, a veure?
1: Per nosaltres sí. No. Però, clar, el que per nosaltres és de jardineria, per una altra persona és autòctona. Uh-huh. Perquè totes les plantes de jardineria en algun lloc del món són autòctones.
0: Va.
1: Llavors, normalment aquestes plantes vestides d'exoticisme i portades aquí les convertim en plantes de jardineria. Ens imaginem que són fetes única i exclusivament per viure dintre d'un jardí, no? Acotat, marcat i ben delimitat. I en el seu estat natural o la seva habitat natural normalment són salvatges. I quan diem salvatges és més semblant a una bardissa.
0: Sí.
1: El que passa és que, clar, en un hàbitat diferent al Mediterrani.
0: Mm-hmm. Molt bé, i tot aquest tipus de plantes vol dir que després, amb el decurs dels anys, són plantes que, doncs, d'aquests indrets on estan amb el seu hàbitat natural, els han portat cap aquí i els han comercialitzat. Així? O com ha anat aquest tema?
1: Bé, la història de la jardineria es remunta a principis, diguéssim, del segle passat. Vale, llavors, la gent que podia viatjar en aquell moment, sobretot gent que anava a colonitzar, uh-huh. quedava encisada per plantes que no havia vist mai. Llavors anava recopilant des de llavors a plàntules petites, les portava al seu país, normalment eren bueno, aristòcrates i demés, llavors el que feien era ajardinar als voltants dels palaus, cases i demés. Molts dels jardins botànics d'avui són palaus que antigament eren això, o sigui, el propietari viatjava, es dedicava a portar tot de plantes del món i a crear zones dintre del seu jardí. Clar, aquesta persona s'emportava la planta i s'emportava la informació d'on te l'havia tret, diguéssim, no? Llavors, quan arribava a casa seva, ja portava tot un estudi fet d'on venia la planta, que ara potser no fem tant, no? O sigui, simplement ens deixem portar per lo que veiem i ho plantem allà on te volem.
0: Sí.
1: Llavors, clar, per una persona que viu a la selva, l'exoticisme és una cosa molt diferent a la nostra. Per ells un suro seria molt exòtic.
0: Clar, pròpiament sí, és veritat.
1: Perquè només el recobriment de suro que té i bueno, la forma, les glans, tot ell és molt diferent a el que ell normalment veu. I en canvi per nosaltres pues, seria una bromèlia o seria qualsevol planta d'interior que els hi diem d'interior i a vegades sembla que les hagin creat en un laboratori per estar dintre de casa, no? I no és que siguin d'interior, així dit, sinó que les condicions més favorables per elles en el nostre país serien les de dintre d'una casa.
0: Però bueno, és clar.
1: Entre cometes.
0: Ara, sí, no? És clar.
1: Clar, perquè són d'un ambient en què la humitat relativa durant tot l'any és superior a un 70 o un 80%. Això no ho tenim mai a casa. El més semblant és en el moment en què ens dutxem.
0: Sí.
1: És l'únic moment que aconseguim que hi hagi una humitat ambiental molt gran. Llavors, evidentment que a l'hivern no poden viure fora perquè fa molt de fred, però a dintre tampoc estan del tot bé per culpa de la calefacció, perquè es eixuga molt l'ambient. No?
0: És a dir, després molts de problemes d'aquestes plantes, per el que vens explicant-se, és que si no hi ha humitat, aquestes plantes de dintre no van bé.
1: Exacte. És haver, entre cometes, escollit malament a l'espai que hauran d'ocupar. Vull dir, a part d'una qüestió estètica, hem de tenir molt en compte que és un ésser viu i li agraden una sèrie de condicions.
0: Sí que és veritat, per això que amb els quartos de bany, segons quin tipus de plantes, veus que es fan molt, eh?
1: Clar,
0: per això mateix que tu ara has vingut a esmentar aquella humitat, no?, de la dutxa o el bany, doncs
1: clar,
0: és l'adequat per elles, no?
1: Clar, normalment, a més, com que no és una estància

0: en tots aquests colonitzadors, a l'hora que van exportar aquestes plantes cap aquí, com tu deies, és perquè es devien fixar molt la terra que era, el lloc on estava situat, perquè jo suposo que en els seus castells no tots tenien la terra ni la situació adequada i que els hi visquessin, no? Jo moltes vegades m'he quedat parada, Alba, com vas aquí al Jardí Botànic de Blanes, dius, però com pot ser que totes les plantes aquí visquin d'aquesta manera?
1: Bueno, clar, també hem de tenir en compte, tota aquesta gent al principi hi havia qui copiava o era conscient que el clima i la zona, la terra i demés, era molt semblant a la que tenia en el lloc que havia explorat, però també hi hauria el que científicament feia la prova de reproduir plantes exòtiques. No? Ah. Llavors, segurament algunes devien sucumbir, no, en la prova, algunes no devien sobreviure a les proves primeres. No? Totes les que han arribat fins ara, evidentment, sobretot per exemple en el tema d'arbres, en aquests indrets en concret, són monumentals. No? O sigui,
0: sí.
1: També és cert que a vegades hi ha zones, dintre de Tordera, per exemple, hi haurien zones que ens sorprendrien molt. A trets molt generals tenim un clima, però molt concrets tindríem microclimes petitonets que fan que llocs molt petits tinguin pues això, un clima completament diferent que et donin la possibilitat de crear un altre ambient, no? Per exemple, a la punta més nord d'Escòcia, que bueno, és un lloc molt humit però fred, hi ha un jardí botànic espectacular de planta tropical. Jo vaig quedar...
0: Imagina't el picar la nera en aquesta zona.
1: Clar, llavors dius, què passa aquí? O sigui, potser en aquell moment tampoc ho entenien exactament, però té una connexió... O sigui, bàsicament baixa la temperatura relativament gràcies a que hi ha les corrents del Golf de Mèxic. I just és com si ens haguessin deixat dues portes obertes i passés l'aire fins allà, saps? I això fa que aquella zona en concret sigui una mica més càlida que la resta de l'illa.
0: Oi, Déu-n'hi-do, doncs esclar, deu ser espectacular.
1: Clar.
0: Clar, perquè imagina't estar en aquest indret i que trobis plantes tropicals, deu ser una cosa excepcional, eh?
1: Clar. A veure, aquestes són portades allà, no? Però a l'hora de construir el nostre jardí hem de tenir aquestes idees, entre cometes, clares, no? Perquè tenim tendència a visualitzar i copiar. I a vegades, si entenguéssim el que nosaltres tenim, aconseguiríem fer un jardí sostenible, preciós, perquè estaria sa i seria maco, i no ens donaria molta feina, no? És igual si és igual o no el del veí, no?
0: Clar. Amb això, com ens hi posem, amb aquest espai, sempre es pot catalogar igual plantes d'un balcó o d'un terrat o una zona àmplia, doncs, però que no sigui un pati en terra. Les plantes poden ser les mateixes i poden viure les mateixes en balcó o en terra?
1: A veure, a grans trets, en principi sí. Llavors, sobretot hem de tenir en compte l'espai, vale? Llavors, no recomano tenir arbres en test.
0: Vale.
1: Arbustos sí i herbàcies sí. Però arbres, tenir un arbre en un test voldrà dir estar podant-lo molt, i llavors quan més el podem i més el toquem segurament més malalties agafarà i sempre tindrà un aspecte una mica deplorable. Llavors és millor tenir un arbust maco que tenir un arbre lleig i malalt, no?
0: Molt bé, avui Alba ho deixarem aquí. Hem puntualitzat una mica, però del que parlarem doncs, serà de moltíssimes coses. Esperem que la nostra audiència les pugui entendre prou bé per tindre doncs, una terrassa o un pati preciós. No? Gràcies, fins a la propera.
1: A tu.

ara i aquí, d'estiu.

quart d'una, nosaltres que és moment d'endinsar-nos dintre aquest tomb per la música i ho farem avui més que tot dintre el que és un treball anomenat Corazón D. Tindrem doncs diferents cantants, diferents versions i que nosaltres ni més ni menys volem oferir-los i fins a pràcticament uns minutets passant de dos quarts d'una aquest espai on la música en serà protagonista.

En Joan Manel Serrat, més conegut com Serrat, és un dels cantautors i músics espanyols més populars i l'obra del qual està cantada sobretot en espanyol i amb algunes poques en català. Tiene muchos defectos. Doncs bé, sí que va ser un cantant un prou polèmic, donat que va fer diferents versions, tant doncs en castellà, més en català que en castellà, i parlem de la seva infantesa. En Joan Manel Serrat, conegut com el sobrenom del noi del poble sec, va néixer amb una família obrera d'aquest barri barceloní. Un amor de antes de la guerra. Anem escoltant el tema La mujer que yo quiero.

Doncs bé, les primeres cançons en castellà i el conflicte d'Eurovisió. L'any 1968 treu el seu primer disc en castellà amb les cançons del Titiritero, que es pot considerar la versió castellana dels Titelles i Poema d'Amor. A la caràtula apareix el nom de Juan Manuel Serrat en lloc de Joan Manuel Serrat. Al cap de poc també s'anuncia que Serrat serà el representant d'Espanya al Festival d'Eurovisió. Hi havia dues cançons proposades, el Titiritero i el La La La, de Manuel de la Calva i Ramon Arcusa, el duo dinàmico. La cançó escollida fou aquesta darrera perquè es considerava que era més festivalera.

Anem escoltant la versió interpretada per Juan Luis Guerra, Burbujas de Amor. Ell va néixer a Santo Domingo, República Dominicana, el 7 de juny de l'any 1957. Beso a beso. És un cantautor i productor musical dominicà amb més de 60 milions de còpies venudes a tot el món. Guerra ha guanyat 15 Grammys, entre ells 3 de l'Acadèmia Nord-Americana. El seu estil de mesclar el merengue i el bolero amb fusions afrotillanes l'han fet aconseguir un èxit considerable fora de la República Dominicana. Quisiera ser... En Juan Luis Guerra és associat de vegades a la música popular anomenada bachata dominicana. No es limita a un estil de música, sinó que incorpora diverses rimes, com ara el merengue, la bachata bolero, la balada, el rock and roll i el gospel.

0: I bé, nosaltres amb aquesta versió de Burbuja de Amor acabem de fer aquest repàs d'aquests dels temes que ens aporta Juan Luis Guerra. A punt d'escoltar Joaquín Ramón Martínez Sabina, 19 días, 500 noches.
1: Lo nuestro duro. Lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks.

0: policia.
1: Jo, Joaquín Ramon Martínez Sabina, Joaquín Sabina, fill d'un policia en 14 anys, va començar a escriure poemes i va fer música amb un grup d'amics, Marilyn Jungs, el qual feien versions de rocker com Elvis Presley i altres d'aquests cantants de l'època. Hem de dir que ell en aquesta època escrivia versos llegint alhora poetes castellans com Fray Luis de León, Jorge Manrique, José Herrero, juntament amb autors estrangers. L'any 1977, dos anys després de la mort de Franco, va tornar a Espanya. Es va casar amb Lucía, una noia argentina que va conèixer a l'exili anglès mentre havia de fer el servei militar a Mallorca. A Mallorca va treballar com a periodista, tasca que va continuar a Madrid. Relacionat al llarg de la seva carrera amb diferents dones, destaca per damunt d'altres Isabel Oliat, mare de les seves dues filles, i la fotògrafa peruana Jimena Colorado.

0: Aquest estiu no paris a casa i sent el món girar amb l'agenda d'activitats que et proposem. Cada divendres a les 3 i els dissabtes a les 12 del migdia, sentir el món girar.
1: Qui ho diu que les joguines només són pas més petits?
2: A Ludics trobaràs jocs i joguines alternatives i de qualitat perquè grans i petits juguin plegats utilitzant la imaginació i l'enginy.
3: I els dissabtes organitzem jocs de taula, tallers de manualitats, contacontes, titelles i una pila d'activitats més.
1: Ludics, l'espai del joc, al camí ral 166 de Torrent.
4: 107.1 FM. Ràdio Tordera.

0: Els èxits de Ràdio Tordera, la música que es fa escoltar.
1: Quan jo n'era petitet, que festejava i presumia

0: Després de l'informatiu d'aquesta casa de Ràdio Tordera, nosaltres que seguim amb la dinàmica d'aquest magazín ara i aquí, i ara és el moment de saludar Antoni López. Toni, bon dia.
1: Bon dia.
0: Doncs bé, 5 minuts passen de les 12 i bé, nosaltres que és el moment de saber quin serà el grup que avui doncs tractarem, en parlarem i escoltarem cançons.
1: Doncs avui parlarem de la formació musical Els Pets. Els Pets és un grup de rock català i pop rock liderat per Lluís Gavaldà, originari del poble de Constantí, el Tarragonès. Els seus components són l'anteriorment citat Lluís Gavaldà, a la veu i guitarra, és també el principal compositor, Joan Reis a la bateria i Felín Càceres al baix. En els dos primers discos també formava part del grup el guitarrista Ramon Vidal. Els acompanyen habitualment unes coristes anomenades les Jufes. Al trio fundador oficial s'hi sumen tres músics més: Jordi Picazos, guitarra mandolina, Marc Grasses, guitarra veu, i Joan Pau Chaves, teclats. Bé, això és el que seria la presentació dels Pets.
0: En aquests moments, Toni, segueixen els mateixos? Se'n saben notícies si s'han canviat?
1: Sí, mira,
0: persones del grup o no?
1: Sí, en aquests moments els membres del grup són Lluís Gavaldà, en Joan Reig, en Felín Càceres, en Joan Pau Chaves i en David Muñoz. Hi havia membres anteriors com en Marc Grau, guitarra, Ramon Vidal, guitarra i veus, Jordi Picazos, guitarra, Marc Grasses, guitarra i veus, i Joan Aguer, violí, mandolina i percussió.
0: Uh-huh.
1: Aquests ho han deixat.
0: Molt bé.
1: Però és un grup que comença l'any 1985 i encara està en actiu. Va fer una gira el 2010.
0: Uh-huh. El composen quantes persones? D'unes 5, no? Com a mínim, per el que he anat escoltant.
1: 5 persones, sí.
0: 5 persones.
1: En aquests moments ho composen 5 persones i més les Llufes, que són el cor, no?
0: Molt bé.
1: Que bé, aquí quan es va fer el concert acústic al Clavent no van venir les Llufes.
0: I trobo que donen un... el bon plen amb molt, també, no?
1: Sí, sí, sí,
0: sí, sí. Molt bé.
1: Si et sembla que escoltem la primera de les cançons,
0: uh-huh,
1: que és d'un llarga durada que es diu Brut Natural del 1994 i que es titula Jo vull ser rei.

0: I Toni, li expliquem perquè mai no podrà ser rei o què?
1: Home, ella ho sap perfectament perquè mai no podrà ser rei. I bé, és una cançó bastant satírica.
0: Sí.
1: I que suposa un posicionament ideològic dels pets enfront, doncs, la monarquia, no?
0: De totes maneres, sí que... I ara encara més difícil, no? Em sembla que hi ha de rei ningú voldria ser ara, realment, no?
1: Doncs a mi si m'ofereixen la plaça, l'agafaria.
0: Jo l'agafaria.
1: Jo sí, jo la plaça de rei l'agafaria.
0: Hauries de canviar moltes ideologies, Toni. Em sembla que no t'hi veig jo, eh? Va, vinga, va. Anem parlant d'aquest grup, els pets.
1: Mira, començaran la seva carrera sota l'etiqueta de rock agrícola, ideada pel periodista Pep Blai. Des dels inicis, el grup va presumir dels seus orígens de comarques, tot reivindicant un rock amb denominació d'origen no urbana. El juny del 1991 va perdre part en el macroconcert del Palau Sant Jordi. Te recordes que vam parlar amb els Mans
0: sí,
1: en Busto,
0: sí, sí, sí.
1: Que també van prendre part? Amb Sopa de Cabra, Sau i Sant Traït. Considerat com el clímax del fenomen del rock català. Cançons com Vine a la Festa i Tarragona m'esborrona es van convertir en èxits molt populars davant la sorpresa del propi grup, que s'havia batejat amb el nom dels pets, pensant que no duraria més d'unes poques setmanes. Si vols, escoltem ara una cançó que està dedicada a les víctimes de la sida. La van dedicar en l'especial marató de les víctimes de la sida. Ja la teníem feta, que és també de llarga durada Brut Natural, que es titula La mort em ve a buscar.

0: Bé, un cop superada aquesta primera etapa, el grup va com renéixer al 1997, gràcies a l'impacte comercial del disc Bon Dia,
1: i tant.
0: Un dels més venuts de la música catalana amb 85.000 còpies. Alhora, en aquest treball va començar a renovar el seu so, tot prenent com a font d'inspiració revulsiva el pop britànic que triomfava en aquell moment. En aquests anys van reforçar-se amb la col·laboració com a productor i guitarrista del malaguanyat Marc Grau.
1: Bé, aquest tema és un dels que potser s'ha punxat més en moltes emissores. Segurament que devia encapçalar algunes llistes importants, no?
0: Sí, esclar, sí, va ser número 1 de les llistes i va ser... Encara avui en dia es posa molt.
1: Aquest grup, com el consideres tu? Que és més rock o és més pop? O és una miqueta, doncs, és potser...
0: És més rock.
1: És més rock.
0: Sí. Una de les coses que han dit els especialistes en rock en català és que sota l'etiqueta, l'etiquetatge de rock en català, s'hi van afegir moltes coses. I grups que eren de pop van passar a ser considerats rock català, grups que eren heavy van ser considerats rock català, i es va... aquesta etiqueta va servir per va servir com a màrqueting per donar una revifalla a la música en català, però no era, com ho diríem jo, no era just en el sentit que no era realitat, perquè alguns feien pop i els deien rock català, alguns feien heavy i els deien rock català, i bé, això era el que es creixaven alguns grups.
1: Molt bé.
0: Però jo crec que l'etiqueta va funcionar bé per dinamitzar aquest rock en català.
1: Anem a escoltar un altre tema, doncs, d'aquest grup, Els Pets, Toni.
0: Doncs anem a escoltar Bon Dia.
1: Molt bé, perfecte. És una d'aquestes cançons que sempre porta molts bons records.

0: Doncs bé, nosaltres que estem fent camí amb aquesta estona de temps de sons i emocions dintre aquest magazín d'ara i aquí, i bé, 5 minuts que ens falten per arribar a punt de 2:15, i bé, Toni, anem convertint aquest grup que tu i ho ens has proporcionat avui per anar escoltant i coneixent, no?
1: Sí, el grup va anar evolucionant des del rock festiu dels seus inicis cap a una identitat més intimista i madura. Aquest gir ha fet que el grup doncs sigui més valorat per la crítica especialitzada, tradicionalment resolosa en bona part del rock en català. En aquest sentit, l'àlbum Agost, produït pel nord-americà Brad Jones, va suposar la consagració dels Pets en tots els nivells, tant pel que fa a públic com a crítica. A més, el grup s'ha convertit en el gran supervivent del rock català dels 90, després de la desaparició de Sopa de Cabra, Sau, Sant Traït i Ja t'ho diré.
0: De totes maneres, abans tingut un, doncs, un bon seguiment, no?, de tots aquests grups que ens comentaves, no?
1: Sí, i el 2005 van dur a terme una gira que es va titular Gira 20, que els va portar a 20 ciutats i pobles com a celebració dels 20 anys d'existència del grup. El grup també va prendre part en una pel·lícula sobre el rock català, Rock and Cat, que es va estrenar el 2006. D'altra banda, Lluís Gavaldà va enregistrar el tema A la meva vida, versió de In My Life dels Beatles per al disc de La Marató, editat per TV3, la qual cosa és un fet històric perquè va ser la primera vegada en què els que tenien els drets dels Beatles van autoritzar una versió dels Beatles en català.
0: Molt, de totes maneres, han sigut una gent molt solidària, eh?
1: Sí,
0: home. Ha sigut un grup que, bueno, per el que el vaig escoltar, que vaig, ens vas explicant, doncs, a la nostra audiència, hem participat en moltes maratons, a dues, per el que et sembla, fins ara estàs explicant, no?
1: Sí, sí, sí. I van fer una cançó a favor de l'avellana quan hi havia problemes amb l'avellana a Tarragona, sí, són gent compromesa. Sí, sí.
0: Totes maneres, tots els grups que en aquest cas estan marcant, doncs, diguem, una tendència dintre la cançó catalana, són grups, doncs, que han sabut molt agafar les problemàtiques i les arrels, doncs, de Catalunya, eh? Jo penso que aquests grups són els que es van consolidant cada vegada més, no? Que saben retransmetre la manera de pensar o de sentir de la gent d'aquí de Catalunya, com aquests els Manel, perquè és que tenen, diuen ben bé com quasi com si tu és el que tu parlaries, no?
1: Però el Manel és un estil totalment diferent, eh?
0: No, però jo dic per les lletres, eh?
1: Sí, sí, sí, això és cert, això és cert. El 2006 van editar l'àlbum Això és espectacle, crònica sentimental d'una gira, s'hi recull un documental enregistrat per fans de la banda al llarg de tota la gira commemorativa dels 20 anys del grup, a més de videoclips i un CD amb temes en directe, amb una nova cançó, la que dona títol al treball, que és una versió del grup de Jam. També durant l'any 2006, el trio de Constantí ha organitzat una gira per diversos teatres de geografia catalana, anomenada Els Pets fan teatre. Aquesta gira va començar l'11 i 12 d'octubre amb dos concerts a la Pobla de Manfumet, a Tarragonès, i després de passar per diverses localitats com Reus, Valls, Barcelona o Girona, va acabar el 21 de gener del 2007 amb el darrer concert a Castellbisbal. Si et sembla, escoltem un altre tema ja bastant més actual, del llarga durada Fràgil del 2010, que es titula 3.

0: de dilluns a divendres, d'11 a 1, ara i aquí, d'estiu.
1: 107.1 FM.
2: Fisiotordera, centre de fisioteràpia i rehabilitació, dirigit per Mídia Mortal. Fisioteràpia traumatològica, reumatològica, neurològica o pediàtrica, magnetoteràpia, mesoteràpia, electroteràpia, escola d'esquena i tractaments per la incontinència urinària. Tenim concert amb mútues. Fisiotordera, centre de fisioteràpia i rehabilitació. Carrer Amistat 1820, telèfon 93 764 3808. Hores convingudes.
3: Quina és la primera cosa que fas quan et lleves? A Ràdio Tordera fem un repàs de titulars als articles d'opinió més destacats dels diaris a De Bon Matí. De dilluns a divendres a les 9 del matí.
4: Tant si has de construir una casa unifamiliar, un bloc de pisos o qualsevol tipus d'obra nova, o has de reformar casa teva o rehabilitar una masia, fes-ho amb Construccions Alarics. Consulti'ns un pressupost, li informarem sense cap mena de compromís. Ens trobaràs al carrer Menéndez Pidal, 37 de Tordera, o al telèfon 93 764 0467. Construccions Alarics.
5: Fundació Gentis, entitat autoritzada per impartir programes de qualificació professional inicial, el PQPI, a Tordera impartirà el curs d'auxiliar de vivers i jardins. Requisits: joves de 16 a 21 anys i no tenir el títol d'ESO. El període de prematriculació és del 15 de juliol al 12 d'agost. Les places són limitades. Per més informació, podeu adreçar-vos al correu cursostordera@gentis.org o al telèfon 686 79 33 39. 686 79 33 39.
6: Viatges Carrefour ja hem arribat a Tordera. T'oferim el millor en viatges, venda d'entrades per espectacles, concert, PortAventura, partit de futbol, amb els millors preus i amb el finançament gratuït si pagues amb la Visa Pass Carrefour. Ja ens coneixes. Viatges

0: Bellavista, ara som Viatges Carrefour. El camí de Mas Martí 38, Baixos de Tordera, o al telèfon 93 764 5145. I per celebrar la nostra nova imatge, visiteu-nos i participeu en el sorteig d'una estada allà on més us agradi.
1: Ràdio Tordera.
2: Carnisseria M. Torres. A la plaça de la Concòrdia, dins del mercat de Tordera, t'ofereix gran varietat d'embotits casolans, carns de cria pròpia i una gran varietat de queviures. Tot de la màxima qualitat i el millor preu. Carnisseria M. Torres, al mercat de Tordera de la plaça de la Concòrdia i el telèfon 93 765 0559 per encàrrecs. I ara també tenim carn de cavall.
3: Pastisseria Sant Jordi té per al teu paladar el millor en repostaria artesana. Variació de lioneses, tortells, braços de gitano de nata i trufa. Fem pastissos per celebracions i aniversaris. Tot això i més ho trobaràs a Pastisseria Sant Jordi, al carrer Sant Ramon 32 i per encàrrecs al telèfon 93 764 0595. Pastisseria Sant Jordi patrocina cada diumenge el Matí de Sardanes.
4: FM.
5: Ara i aquí, d'estiu.

0: De fet, els Pets, que és el grup que hem portat avui, és un grup que ha fet moltes gires per tot el territori dels Països Catalans. El 2005, doncs, fan el Gira 20, d'alguna manera, doncs, com hem explicat, celebrant els seus 20 anys. Uh-huh. 20 anys per un grup.
1: I tant, molt important.
0: Són anys. El 2006 fan una altra gira. Els Pets fan teatre. El 2007, Com anar al cel i tornar. El 2008, la gira Bon dia. El 2009, Els Pets fan soroll. El 2010, Fràgil, uh-huh, presentant el seu últim llarga durada. I el 2010 fan més acústics, com la gira es va dir, Els Pets fan més teatre.
1: Ah, està bé.
0: O sigui, ja que el 2006 van dir que Els Pets fan teatre, ara van dir Els Pets fan més teatre. Uh-huh. És un grup de reconeguda solvència. I, si et sembla bé, anem a escoltar una de les cançons, doncs, que els representa dels seus principis. Ara tornem enrere, entrem en la màquina del temps i tornem enrere, que és el Tarragona m'esborrona. Uh-huh. I bé,
1: aquest grup, hem de dir que, doncs, també va actuar per aquí a la nostra vila de Tordera, no?
0: Sí, aquest grup ha actuat a la nostra vila de Tordera.
1: Ah, t'esdeixis una cosa important ara, eh?
0: No, m'han fet el toque, però jo ja ho tenia pensat dir-ho.
1: Val, doncs així deixem la intriga, no? O vols dir-ho ara?
0: Diem-ho ara.
1: Doncs vinga, va.
0: Ara estarem aquí fent suspens. No, que sí, ells van venir per celebrar els 30 anys de Ràdio Tordera i van fer un concert acústic i una roda de premsa al Teatre Claver.
1: Mm-hmm. Va estar molt bé, eh?
0: Va estar molt bé i, bueno, doncs ho vam celebrar a tots. I crec que molt bé.
1: I tota la gent del poble, doncs, sí, a veure, amb aquest motiu d'aquest 30 aniversari de Ràdio Tordera, van fer també un tipus de programacions especials, i l'acte, doncs diguem, d'estrella
0: va ser aquest,
1: on també tota la gent del poble va poder compartir. Ah. A més, clar, nosaltres, posats a dintre la casa, encara vam disfrutar-ho més, no?, de que es pogués portar un grup com aquest.
0: Sí, sí, va ser, doncs, una gran fita.
1: Esperem que per molts anys Ràdio Tordera i puguem celebrar, doncs, a veure, el 40, el 50 aniversari,
0: portant
1: i, bueno,
0: grups,
1: i anar fent, no?
0: Portant grups amb
1: qualitat com aquests.
0: Amb música catalana.
1: Perfecte, Toni, sense seguir.
0: Doncs, si et sembla bé, escoltem Tarragona m'esborrona.
2: Tarragona m'esborrona, Constantí em fa patir. Tarragona m'esborrona,

0: Si et sembla bé,
1: si et sembla bé, repassem ara els llarga durada. Abans es deia llarga durada, ara...
2: Cançons valentes, eh? Aquesta mateixa Tarragona més borrona, déu-n'hi-do.
1: Sí, són cançons valentes, sí, és un grup compromès. Es van posar amb la figura del rei, que poques bandes s'atreveixen a fer.
2: I tant, i tant. No hi havia tanta censura, doncs vinga.
1: Doncs el 1985 ells van editar una maqueta i el 1989 ja van fer un llarga durada que es titulava Els Pets. Va venir posteriorment Calla i Balla del 1991, Freaks Sets del 1992, Brut Natural del 1994, que per mi és el que més m'agrada, Vine a la Festa del 1995, Bon Dia de 1997, Sol del 1999, Respira 2001, Mala Cara el 2002, que va ser un recopilatori, Agost el 2004, Això és Espectacle el 2006, que incluïa un DVD documental més un directe, Com anar al cel i tornar el 2007, i Ja fràgil, com hem dit, que és el seu últim treball del 2010. Cal mencionar també dins els seus treballs els singles caixa recopilatòria de singles dels dos primers discs, que inclou L'avi Martí i la veïna, El munta-t'ho bé, un single que contenia la cançó de l'estiu de TV3 i dues pistes més, i Bon Dia, edició especial de desè aniversari, el CD Bon Dia amb més 6 cançons de la maqueta i un DVD. Això són els treballs dels Pets, i amb això...
2: Ja anem acabant.
1: Sí,
2: i anem a posar una última cançó, Toni, sense, per la meva part, agrair-te aquesta estona que en aquest cas ens dediques cada dimarts posant-hi doncs, el cor i l'ànima amb el rock i el pop que d'aquí a Catalunya, no? En tots aquests grups.
1: Sí, més rock que pop, però bé. Portarem més grups de rocks que de pop, però... escoltem Balset, si el nostre control li va bé, que és una cançó que doncs, m'ha explicat en Martí que li va dedicar al seu fill. Doncs aquesta cançó dedicada al seu fill d'en Lluís Gavaldà, amb aquesta cançó ens acomiadem.
2: Ens acabem. Toni, fins al proper dimarts. Ens tornem a trobar amb alguna estona dels divendres amb la tertúlia d'actualitat, però mentrestant que acabis de passar molts bons dies.
1: Moltes gràcies.
2: Adéu.

0: i aquí d'estiu, el magazín dels matins de Ràdio Tordera.
1: A Llibreria Núria ja tenim tots els quaderns de vacances per aquest estiu. A més, tenim el material que podeu necessitar per l'estiu i per la tornada al col·le. També podeu fer les vostres reserves dels llibres de text. Llibreria Núria us desitja un bon estiu. Ens trobem al Camí Ral 8, telèfon 93-764-1736.
2: El casal d'estiu a Ràdio Tordera.
3: Ep, sabeu que arriba l'estiu? Sí, sí, sí, arriba l'estiu. Podem anar al casal d'estiu? Al casal d'estiu.
4: Hola.
5: Hola.
4: Com et dius?
5: Isaac.
4: T'agrada el casal?
5: Sí.
4: I la ràdio?
5: Sí.
2: El casal d'estiu a Ràdio Tordera.
6: Ràdio Tordera.
0: Atenció, si us plau. A Esports Barceló hi podeu trobar material i equipament esportiu. De les primeres marques. Els millors preus. Amb grans descomptes. I sigui qui sigui el teu esport. Esports Barceló, a l'Avinguda Fibracolor número 14 de Tordera.
6: Ràdio Tordera.
7: Ja tenim la calor a sobre. No esperis més. A Milà Tordera t'oferim un aire condicionat de primera marca, 3.000 frigories, fred i calor i sistema inverter per només 499 euros. I si vols, tenim instal·ladors propis que s'encarregaran de que tu només t'hagis de preocupar d'estar ben fresc. No t'ho perdis, només a Milà Tordera.
8: 107.1 FM.
0: Ara i aquí, d'estiu.

0: Doncs bé, amics, arribem ja en els minuts finals d'aquest magazín Ara i Aquí i és moment d'entrar en aquesta estona del concurs, un concurs que cada dimarts ve determinat doncs, per als números, farem uns petits problemes matemàtics i bé, doncs tranquil·lament agafin un llapi d'un paper, no es trenquin massa el cap, que resulta una miqueta més fàcil. Doncs bé, com que estem de vacances i ens invita, doncs, si tenim uns dies lliures poder anar a visitar indrets, avui ens anem a fer una visita al Museu Dalí, en la qual cosa ens costa 80 euros la visita. Com som família numerosa, ens fan el 15% de descompte. Quant ens costarà l'entrada? Torno a repetir-lo. La visita al Museu Dalí ens costa 80 euros. Com som família numerosa, ens fan un 15% de descompte. Quant ens costarà l'entrada? Doncs bé, la resposta que esperem que sigui en el telèfon de la ràdio 93 76 428 93, i en aquest cas ja saben que cada divendres fem el sorteig en totes les trucades que hem tingut en el decurs d'aquesta setmana de ferència de la cooperativa agrària La Baixa Tordera. Tornem a repetir el petit problema matemàtic que diu així: la visita al Museu Dalí ens costa 80 euros. Com som família numerosa, ens fan el 15% de descompte. Quant ens costarà l'entrada? Doncs bé, tan fàcilment com és comptar doncs, aquest descompte. Esperem doncs, que facin els seus càlculs corresponents i que no ens truquin. Que fem una primera trucada, bon dia.
1: Bon dia.
0: De qui parlem?
1: Amb la Carme.
0: Hola, Carme. A veure, què te sembla? Com ens costarà l'entrada?
1: Doncs mira, 68 euros.
0: Sí, senyora, perfecte, molt bé. Molt bé, Carmen, felicitats. Gràcies per trucar-nos, bon dia. Doncs bé, a més, hem de dir que comprem alguns records i aquests records es valen 2,50 euros. Doncs donem un bitllet de 20 euros. Quan van de tornar? Tornem a repetir-lo. Comprem alguns records i valen 2,50 euros. Donc un bitllet de 20 euros. Quan m'han de tornar? Doncs bé, la proposta està feta i que no esperem la seva, doncs, valoració de quants diners ens han de tornar. Què fem, l'altra trucada? Bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: De qui parlem?
2: Amb la Paquita.
0: Paquita, endavant. Què t'assembla, doncs, quants cèntims ens han de tornar?
2: 18,50.
0: 18?
2: Ai, no, que em equivoco. No, no, no.
0: Comprem alguns...
2: 17,50.
0: Comprem alguns records i valen 2,50 euros. Dono un bitllet de 20 euros. Quan m'han de tornar?
2: Doncs 17,50. No, o sigui, de 20 i... Bueno, doncs...
0: És dir, no. Els records valen 12,50 euros.
2: Ah, 12. Ah,
0: 12 euros. Ah. Ara el meu control em diu que jo veieu que havia dit 2. 12,50. Dono un bitllet de 20 euros. Ja em semblava que ens equivocàvem massa. A veure, Paquita, ara sí, ja. A veure.
2: Ara sí, 3,50.
0: No.
2: Ai,
0: 7,50. Vinga, va, 7,50. Felicitats. Jo també t'he liat una mica, per això.
2: Sí,
0: jo m'he liat una mica, eh? Molt bé, Paquita. Gràcies per la teva trucada. Bon dia. Anem cap a l'últim pensament matemàtic i diem que el pàrquing del cotxe val 2,60 euros l'hora. I estem 2 hores. Quan m'acostarà aquesta estona d'estar al pàrquing? Tenim una altra trucada, l'agafem. Bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: De qui parlem?
3: La Quimeta.
0: Hola, Quimeta. Què te sembla? A veure, te'l torno a repetir,
3: 4,60.
0: Com?
3: 4,60. No has dit dues...
0: El pàrquing del cotxe val 2,60 euros l'hora.
3: Sí, l'hora.
0: I estem 2 hores.
3: Sí.
0: Quan m'acostarà?
3: 4 euros amb... Ai, 5 euros. Perdona.
0: Quan, Quimet?
3: 5 euros amb 20 cèntims.
0: Sí, senyora, fantàstic, molt bé. Molt aprovades en matemàtiques, eh? Gràcies per la trucada, Quimeta. Adéu, bon dia. Doncs bé, nosaltres aquí acabem. Sí que hem fet, doncs, aquestes tres problemes matemàtics. Seguirem nosaltres de la setmana que ve amb aquesta visita que hem encetat en el Museu de Dalí, que hem preguntat, doncs, com es costaria l'entrada, que l'entrada al final amb descompte són 68 euros, després hem comprat records, jo aquí m'he equivocat perquè he dit un número malament, i bé, perfectament ho hem aclarit. aclarit que aquests es tornen al canvi bé en 7,50 €, i el pàrquing, doncs, hem vist que per dues hores que ens hi estem, doncs, ens costarà 5 € en vi. La setmana que ve anirem seguint al Museu Dalí, però ara acabem, amics.
4: Ara i aquí, d'estiu.
0: Doncs sí, ha estat un plaer acompanyar-los a fer... I ara sí, arriba aquell moment que costa una miqueta. El moment de posar punt i a part d'aquesta temporada d'estiu. Però abans de marxar, vull dir-vos una cosa. Gràcies. Gràcies per haver estat aquí, per escoltar-nos mentre esmorzavo, mentre treballavo, mentre feia feina per casa o simplement mentre ens teníeu de fons. Perquè potser nosaltres parlem davant d'un micròfon, però la ràdio només té sentit quan hi ha algú a l'altra banda que escolta. Doncs bé, la setmana vinent no us direm adéu del tot. Tornarem a obrir el nostre àlbum de records i recuperarem aquests millors moments de l'ara i aquí. I després farem una mica de pausa per tornar el 17 de setembre amb les piles carregades, amb aire nou i amb la nova programació de tardor hivern de Ràdio Tordera. Així que gaudiu d'aquest últim trosset d'estiu, cuideu-vos molt i, sobretot, no perdeu mai les ganes de riure, de conversar i de continuar fent-nos preguntes, perquè la vida passa molt de pressa, però quan la compartim passa millor. Soc la Rosa Maria Ruscalleda i, en nom de tot l'equip de l'Ara i Aquí, us envio una abraçada molt i molt gran. Ens retrobem el 17 de setembre. Adéu-siau, amics!
5: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

Radio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Aquests són els continguts d'aquesta setmana.
1: Els clàssics universals són les recomanacions que obren programa i la nostra primera entrevista és amb Laura Serabrisa, autora de Gel a 40 graus, publicada per La Campana. Ens acompanya per parlar de les relacions d'amistat, d'amor, del dol i de la vida.
2: I a mi m'ha agradat molt poder crear un univers de personatges en què cadascú tingués un rol, sobretot en relació a la protagonista, a la Laia. M'interessava molt que estigués acompanyada, millor o pitjor, de diferents persones que l'ajudessin a conformar-se, no? Perquè al final la gent amb qui convivim, de qualsevol manera, com dèiem, són les persones que ens ajuden a formar-nos també nosaltres a nivell d'identitat.
1: I en David Cordero ens presenta Gossos, publicat per La Campana. Ens parla també de vida, però des d'un altre caire, el suspens i el misteri. L'autor ens porta a l'extrem amb uns personatges diversos i molt ben construïts.
3: En aquest cas era una mica doncs, com el límit humà. I com seria l'ésser humà d'avui dia si li traiem aquest control que té la societat en què vivim, no? Si la posem un altre cop davant d'ella mateixa, la natura, sense cap persona ni autoritat que vegi perquè faci les coses millor o pitjors. Si en veritat som bones persones perquè així les generacions a base d'educar-nos i la norma s'ho hem fet, o en veritat continuen sent aquells animals salvatges, no?, que lluiten per sobreviure.
1: Acabarem amb música per endolcir-ho. Amb en Carles Moreno us presentem el cartell del Posidònia Fest.
4: És veritat, aquest any és la 6a edició d'un festival que va començar post-pandèmia i que no teníem clar que durés més d'una edició. Ho fem fer, bueno, perquè tots sortíem d'on sortíem i, efectivament, aquest any